Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: ridiculous.
1: Escoltes i cas.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves,
3: però l'alarma segueix sonant.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
5: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Jo...

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista i

0: Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
1: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
1: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
2: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
1: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
3: Fins aquí les notícies.
4: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
5: Gràcies.
4: Sembla que estigueu,
5: quina floreta.
4: Que estigueu anant de gala, que aneu anat de gala.
5: No, tant de bo.
4: Pensava que vindríeu dels Emmy.
5: Sí, tant de bo.
4: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat. El sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER. I diu, si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquesta, amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya.

0: Ràdio.
1: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins a les 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, no, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, eh?
3: Tot. Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguiríeu allà, deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, The Pitt.
3: Sí, sí, tant, aquesta que sentim.
4: Your replacement came in early.
5: She's just covering while I go on my little sabbatical.
0: La nit a Oriol no li ha anat gens malament, The Pitt?
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert,
0: Per tant, sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs a Rhea Seehorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul, En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sí, sí. Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Tenen aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Lluminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat a banda d'aquest talent musical que, de fet, Dolly Parton és el gran nom diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort, ara fa poques setmanes, de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè, vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 5:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. T'envio una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte, fins
0: gràcies,
3: ara.
0: Adéu. Arribem ja a 5:45 del matí, fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor, tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol. I Marta, els problemes de cor.
6: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar, en aquest cas, per un infart o per una angina de pit, i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen, doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs, i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
6: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, eh? També
6: sí,
0: t'ho dic, eh?
6: Vull dir, però
0: que
6: no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient
6: manera.
0: Futbol i, escolta,
6: sí, però no
0: se't para la patata, sí, de mirar.
6: No. Justament la Marta, no, que clar, clar, com una boja, ella. Saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
7: No perdem el nord.
6: Exacte.
0: Sí. Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, Ot. Ara.
8: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: 5:45 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues, alerta, han descobert als 40 anys que són germanes.
7: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
9: It's like when I see you, it's like I'm home.
10: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va rebentar-ho a la llista Billboard número 100, va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No, ah, no. Cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula.
3: I... Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis. Va.
3: Va. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm la taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
1: Sí, sona, em recordava molt a Colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
1: Sí.
0: Ah, sí, ja. Un altre.
1: Vols que ho fem?
4: Van, sí, ja,
0: ara beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
5: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
6: Oh, és que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
5: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
8: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
9: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir. Cómo me iba a coger y al final me ha dado un abrazo, que no puedo hablar. Sí, le solicito un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
10: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del cor dels matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucosos que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
11: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
12: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
11: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
13: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
11: Os digo, siempre que estoy bien.
13: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
11: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
13: Si no mal.
12: Y del amor también.
11: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
14: Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo.
0: Que sabe nadie, Lara.
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell. En una entrevista a la revista Esquire ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
15: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene tiene un silencio muy fuerte. Y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
16: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: L'hora i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
4: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, que comences.
4: És un misteri, sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners, com esteu?
18: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
17: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough de Cher del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
18: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: I abogar de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que s'estan propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix El futur és aquí.
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada, El país titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara que Puig compra el 50% d'Isdina Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte avariat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors. Unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a segurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Amb
0: la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gal·les.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que, en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 5:45 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el
8: sí?
0: Tenim,
8: home, i tant.
0: Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pitt.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early.
12: She's just covering all my
0: list. Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pitt arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, de pit aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, de pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle, que també ha guanyat un altre premi, un doble premi per a aquest actor, que s'ha endut el premi a la millor sèrie limitada, que són aquelles sèries que sabem que s'acabaran, que tenen un nombre de temporades o d'episodis, doncs, limitats, que sabem quan s'acaben. Altres sèries que també han escombrat prou aquesta nit a Los Angeles, aquesta, Widow's Bay.
8: I'm Tom Loftus.
12: Oh,
8: or Tom.
12: Nice to meet you, Arthur.
8: You want to grab some coffee?
12: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
8: Oh, that's great. Yes, well, remarkable story.
12: I was talking to the guy on the ferry, and he said something else.
0: Una altra sèrie que ha arrasat també aquesta nit els Emmy, Oriol.
9: Sí, sí, aquesta Widow's Bay, que en aquest cas ens trasllada a Nova Anglaterra, i que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis, i també hauríem de recordar evidentment doncs, els premis a les millors actrius, per exemple sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi em va agradar molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
0: M'encanta.
9: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió,
0: sí.
9: És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show, de Stephen Colbert, s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
0: Exactament.
9: Per tant, crec que també ha estat bé doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots.
0: S'han mullat poc, s'han arriscat poc,
9: Exacte.
0: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
9: Probablement.
0: Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
9: Moltes gràcies. Thank you very much.
0: Que vagi bé. Good night.
1: Adéu.
0: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
13: Molt bon dia de nou.
0: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, ai, ai, quins nervis, ui, ui, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
14: No cal que ho recordis
0: sí,
14: tant.
0: Sí, sí que recordes.
13: Us
0: sí
13: he
0: que
13: de dir que a mi, personalment, la dada avui m'encanta.
0: Ah!
13: Això vol dir que és difícil.
0: Aviam si us agrada a vosaltres. Vinga, anem-hi.
13: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants ans es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
0: Poca pista, eh?
13: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
0: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
14: Però m'encanta perquè te la jugues tard així
0: sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que estigui.
14: De cara a barraca.
0: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
14: 700.000. 200.000.
0: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
14: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
0: Bueno, però si hi ha la major població...
14: 700.000, és que em sembla molt...
13: Per superfície,
0: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
13: La major,
0: no
13: és la enrere. Major densitat, diguéssim, de població.
0: Doncs jo dic...
13: No.
0: És que no m'has deixat canviar, més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
14: Home, és que 3 milions.
0: Què? Quants n'hi ha?
13: A veure, n'hi ha 350.000.
14: Anaves bé amb el 3, que
0: no, Lara, t'hi has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
15: Sí, guanyar acaba de dir Marta.
0: Ai, Marta, 200.000
15: ha dit, no?
0: 200.000.
15: La Marta ha dit 200.000.
0: I la Lara ha dit 700.000. Ah, que has dit 700. Ah, m'he confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
15: Us estic atrapant ja.
13: Que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit. Perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos. Clar, llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ants moltes vegades destrossen els cultius. Però si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig, que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
0: Molt bé, doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
13: Vinga, fins ara. Adéu.
0: 3:45 del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
16: Tu li podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
17: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
16: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
18: Aquest és el punt. 106.8 FM estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
16: Carles Vinyoles.
17: Vinyoles, sí.
16: Quin tro de veu.
17: Un tro de veu. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
16: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
18: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
16: Ramon Moneda,
17: un altre
16: tro de veu, no?
17: Sí, i bé, i un símbol i emblema d'aquesta casa.
16: Ja, diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
17: Sens dubte, sí.
16: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
0: Doncs tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
19: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
19: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 9:15. Això serà a l'Àgora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor al rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Dius, ostres, avui no acabem de rendir. Doncs les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Àgora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
0: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
19: Fins ara.
0: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
20: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
21: Home, d'enhorabona.
22: Moltes gràcies.
21: Avi Bassas, l'avi Antoni.
22: Bueno, no cal insistir.
20: I les iaies.
23: La iaia costurera.
24: Ah. Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
20: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
21: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
25: Serà un lío.
21: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
26: Sexca.
25: Francesc.
26: Sexca.
27: ¿Cómo?
21: Francesc.
26: ¡Fabregas! ¡Que no me sale!
28: O cada uno me llama como quiere.
20: La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Vostè està aquí.
20: Amb Francesc Garriga.
29: Adiós.

0: previsions.
1: I quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
2: Bon dia, bona hora, com anem?
1: Molt bé, que has dormit millor avui.
2: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, estic fent com un muret.
1: Sí.
2: Un muret de pedra seca.
1: Ah, mira, l'ella paleta.
2: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
1: Sí.
2: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
1: També tinc una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
2: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
1: Ui, per favor.
2: Jo t'enviaré la foto.
1: Sí, perquè de cop i volta... A veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
2: Ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
1: He de dir-te que jo sóc molt manetes, eh?
3: Molt manetes,
1: Eloi,
3: sí.
1: Aquí t'estàs equivocant, eh?
2: Doncs puja aquí.
1: Sí, això.
2: Tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
1: clar,
2: i a sobre vas a fer crossfit,
1: no,
2: i ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
1: Sí.
3: Ja ho té tot.
1: El mur és molt alt o no?
2: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
1: Home, Déu-n'hi-do,
3: com nosaltres.
1: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
2: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
1: A veure, aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
2: Demà a la tarda.
1: Demà a la tarda.
2: O sigui, demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, és més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i, sobretot, a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i prelitoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
1: Doncs haurem d'estar alerta amb
3: aquest
1: canvi.
3: Sempre els dimecres, eh?
1: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
2: Sí, sí, sí.
1: Tens tota la raó.
2: No portem aquesta ratxa.
1: A veure què
2: passa. La setmana que ve no, la setmana que ve el dimecres crec que serà tranquil.
1: Sí, ho esperem. Escolta, vigila amb el mur aquest de contenció, que m'estàs fent patir.
2: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
1: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això, i et dono el vistiplau de tot plegat.
2: Te'n riuràs.
1: Segur.
2: De les zones i del guerxo que ha quedat.
1: Eloi, que vagi molt bé, t'envio una abraçada.
2: Fins ara.
1: Adéu, l'Ara Garcia ha fotut el camp.
3: Sí.
1: Ja està. Doncs bé. Marta Garcia. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
3: Adéu, fins demà.
1: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 932074. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
4: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: I com cada dia estem fent rumjar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93-201-7474. Lara, amb qui parlarem avui?
3: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
1: Jordi, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Com està, Jordi?
5: Bé, mira, aquí llevat ara al dematí.
1: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
5: Doncs, de moment amunt anem fent.
1: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
5: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
1: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
5: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
1: Quants?
5: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
1: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
5: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, els dos avis també, i bueno, pues jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
3: I teniu una parada, oi? En
5: sí,
3: un mercat.
5: Una... sí, una al mercat del centre i una al mercat de Mat.
1: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
5: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí, el dematí primera hora és hora de reparto.
1: Clar.
3: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar, no sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, ara mateix, saps?
5: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant, això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de avui en dia les generacions pugen diferent.
1: Clar, digue'm l'ara.
3: No, dic si et faria il·lusió tu, Jordi, que ella ho continués.
5: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria que continués, la veritat.
1: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
5: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, clar. Tens dies que tot és feina.
1: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
3: A veure què fem.
1: Escolta'm, Jordi, arribem o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes ara? Quina està en el seu moment més òptim?
5: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són
1: sí,
5: molt bones,
1: bé.
5: I tenim els codonys, i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
1: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, eh? Ara estan en un bon moment.
5: Ara estan en el millor moment per consumir.
1: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
5: Vale, perfecte, gràcies, merci.
1: Gràcies, Jordi.
3: Adéu,
1: Jordi. Adéu, bon dia.
5: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: es fa,
0: no?
1: A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara
1: mateix.
0: El camí
1: fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Adéu. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Que tingueu un bon dimarts, matiners. Adéu.
2: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: aixetat, eh?
1: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: que el programa de dijous vam tancar amb un anunci que ens quedava una mica pendent, un d'aquells anunci de l'anunci, perquè les Spice Girls van disparar els rumors d'una possible tornada després de la publicació d'un vídeo, que jo ja veia que era molt obvi, que era una gira de retorn, una Spice...
1: Ho veia tothom,
0: això. Reunion, aquell vídeo que apareixia a les escales del videoclip de Wannabe.
2: Jo crec que és que en teníeu moltes ganes, però vaja.
0: Sí, bé, encara no hem dit què passa. El tema és que, tal com aquí vam assegurar, a les dues de la tarda, que ja érem a casa dinant, les Spice Girls van fer l'anunci que ja havien preanunciat.
1: Exacte.
0: On es fa pública...
1: Re. Les Spice Girls no van anunciar cap retorn, ni cap nova gira, ni cap reunió, sinó, atenció...
0: Ni un documental de reunions.
1: No, ni això. Només el llançament el proper 6 de novembre d'una edició especial d'alguna de les seves cançons, que inclouran temes inèdits sense especificar-ne quants. De fet, oferiran dos tipus de packs en versió vinil OCD, els preus dels quals no són pas barats, eh? Oscil·len entre els 117 i els 326 euros.
2: Hòstia, això és com un retorn, però sense haver de fer res. És a dir, faig una mica de caix, però...
1: Laia, que potser t'interessa això. Les col·leccions es completen llibrets, postals i un penjoll.
2: Que descarat, no és merchandatge.
1: El típic penjoll que et faltava de les Spice Girls ja el pots aconseguir.
2: Gravíssim.
1: No cal dir que les reaccions de xarxes han estat majoritàriament les de la decepció dels seus fans, que esperaven que l'anunci de les Spice fos justament això, un reagrupament o nous concerts d'aquest grup. Doncs de moment això caldrà esperar. Sap greu, nois, que voleu que us digui. Spice, de moment, només
2: és un xof com un altre.
1: Sí.

0: experts, ICAT.
1: Parlem, Laia, de fatiga de la realitat, la informativa. Estem segurs que molts de vosaltres a casa vostra veieu pares, mares, avis, subscriptors d'algun diari, o que compraven quasi cada dia. La meva mare segueix tenint el síndrome de Diògenes.
2: El meu pare,
1: paper de, paper de diari.
3: Meu pare també.
1: Tot el menjador ple, també a casa vostra. També
3: sí, cada dia.
2: Quin compraven a casa vostra?
3: A casa meva compraven històricament l'Avui i ara compren l'Ara.
2: Jo vam començar amb el periòdico i ara l'Ara.
1: Jo entre Vanguardia i Ara. Però és que, a més, la meva mare diu, jo és que sense el diari no sóc ningú.
3: Ah, sí, el meu pare més lleix de pe a pa. Sí, o sigui, sí, no pot anar a dormir si no se l'ha acabat.
1: Però no serà una cosa generacional que nosaltres, per la nostra feina, hauríem de llegir-nos més el diari de la Vall? Això és que més, tenim més impuls.
3: Ara t'explicaré per què no ho fas,
1: bé,
3: si vols.
1: El tema és que, o fins i tot els àpats amb els informatius posats a la tele, això va cap a la baixa, Laia.
3: Sí, de fet, hi ha qui diu que és, només hi ha males notícies, no? Seria una possible explicació perquè la gent deixa una mica de llegir el diari.
2: Sempre així, no?
1: Clar, és que si no, no seria notícia.
3: Mira, segurament tenen raó, però el fet és que... Si
1: fa... no hem de ser crítics, els periodistes.
3: Sí, sí, però, això, però que hi ha més males notícies que abans, doncs també podria ser.
2: Ah.
3: Però, mira, si fa 10 anys només un 5% de les persones declaraven estar poc o gens interessades en les notícies, en només una dècada el percentatge s'ha triplicat, fins al 15% de gent que diu que, sincerament, no tenen cap interès en la informació d'actualitat. El 80% d'espanyols entre 18 i 24 anys asseguraven l'any 2016 que la setmana anterior havien consumit notícies en pàgines web. Ara ja només ho fan un 38%. Per tant, no estem parlant de l'abandó dels mitjans tradicionals, sinó del fet simplement d'informar-se. Per sobre dels 45 anys, la població encara té l'hàbit de mirar les notícies, això que dèiem, i l'ha mantingut, i els ciutadans se senten implicats en seguir l'actualitat i ho senten fins i tot com un deure cívic, perquè consideren que les notícies són importants per a la societat, però què passa? Que això ha deixat de passar entre els joves. És el que es coneix com a fatiga per l'actualitat, que fa que moltes persones decideixin prescindir de l'abundància de notícies desagradables, però també del cansament que produeix que apareguin nous titulars a cada moment. És a dir, no és allò que treus al vespre i et fan els titulars, sinó que sembla com que si no estàs connectat permanentment et perds titulars. És una fatiga per l'actualitat, fatiga informativa que afectaria més d'un 40% de la població, és moltíssim això, eh? I que, és clar, això té conseqüències, per exemple, en la salut democràtica dels països. Segons una recerca de la Universitat Pompeu Fabra, les persones que es desconnectaven de les notícies argumentaven que si alguna cosa és important ja te la trobaràs, gràcies als algoritmes que et planten una mica davant el que ells, això sí, consideren que t'interessa.
2: Així anem, així anem. Així va guanyant l'ultradreta, nois.
1: Estàs dient que segons abandones més llegir el diari, més t'incorpores a fer scroll, scroll, scroll i et tornes un racista.
3: Exacte. Sí, resumint molt seria que sí, eh? Perquè, mira, el diari ara va fer un reportatge, parlava amb directius de mitjans, i ells una mica intentant veure què calia fer per subsanar aquest problema, deien que el que calia era rebaixar la sobrecàrrega informativa i, en canvi, una mica apostar per la curació, per la jerarquització clara, una mica el que no fa això de l'escrol que comentàvem, eh? L'altra raó, la de l'abundància de notícies negatives que comentàvem al principi, doncs mireu, també té un per què, perquè els algoritmes estan dissenyats per aconseguir maximitzar el temps davant la pantalla de l'usuari. I què passa? Que un ingredient essencial per aconseguir-ho és provocar aquesta reacció visceral.
2: Clar.
3: I segons les dades de la macroenquesta de Reuters que vam fer, doncs com més polaritzat és un país, més desinterès hi ha per l'actualitat, perquè hi ha la sensació entre els joves que el debat és massa crispat i per tant ja no volen entrar-hi, perquè genera massa incomoditat, que és el que passa una mica a Twitter, no? La sensació que a Twitter hi ha notícies, Twitter és crispat, crispat genera debat massa alterat i genera incomoditat, no hi vull entrar.
1: Puc tornar a resumir el que has dit tu amb una frase?
3: Sí.
1: No parleu de política.
3: Exacte.
1: Sóc imbècil.
3: Doncs mireu, nois, no sé si és molt desesperançador, però això és el que he trobat.

0: Laia, anem a l'actualitat. Perquè sí. creix l'alarma davant dels perills de l'ús de la IA, perquè cada vegada hi ha més veus que alerten d'un avenç massa ràpid i l'avís arriba precisament d'alguns dels seus principals impulsors, almenys en un origen.
1: Sí, enginyers i directius de les grans empreses tecnològiques, OpenAI, Anthropic, X, Google, admeten tots plegats que la IA podria arribar a escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. En una entrevista a la BBC, Jacob Coxon ha reiterat el potencial de la IA per matar humans i assegura que els directius de les empreses del sector són ja conscients d'aquest escenari.
2: No és gens exagerat dir que els fundadors d'aquestes empreses i els desenvolupadors d'aquesta tecnologia creuen en la possibilitat que la intel·ligència artificial extingeixi la humanitat, i molts dels que hi estan treballant com a programadors i informàtics creuen que la probabilitat que això passi supera el 10% i és una qüestió que els preocupa cada dia.
3: Tot i això, jo recordo que una de les lleis de la robòtica, no sé si era la primera, Isaac Asimov va dir que una màquina no podia fer mal a un humà, no?
4: Sí.
3: Per tant, el que passa és que,
1: clar, equivocat, no?
0: Perquè quan una màquina, una cosa és que la programis perquè no passi mal, però clar, quan la programes perquè vagi aprenent, clar, i es vagi fent el seu parer de les coses, potser decideix que sí que t'ha de destruir. Per això jo sempre al ChatGPT sempre li dic gràcies al final, perquè el dia que es revolti no, a mi no em mati.
1: Hòstia, veig que jo seré la primera,
3: és
1: perquè
3: dir,
1: li faig
3: clar,
1: molt...
3: Si la IA arriba a la conclusió que la humanitat no és possible que tiri milles per si sola, no? Que, no sé, que cal, perquè pugui tirar per si mateixa endavant, cal aniquilar-ne la meitat, potser, clar, obre en conseqüència.
1: Ma, és, depèn del poder que li donem, no, al final.
3: Sí.
1: Mireu, el CEO de la companyia Anthropic, Dario Amodei, admet el perill de descontrol de la intel·ligència artificial, però insisteix en declaracions de la CNN que hi ha encara marge per utilitzar aquesta tecnologia correctament. I think there's some
5: chance that things go wrong. Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
3: Clar, el que passa és que els que han d'escollir el camí correcte o no, si són, per exemple, Donald Trump i companyia, ja van maldades.
1: Calça't. Mentrestant, experts consultats per 3CAT Info comparteixen la preocupació per la rapidesa amb què avança la intel·ligència artificial. Manuel Sant Romà és membre de la Internet Society i president de CivicAI, que treballa per un bon ús de la intel·ligència artificial, i ell assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat i alerta d'alguns dels perills imminents.
6: Una superintel·ligència, en teoria, es podria inventar un llenguatge que parlessin entre elles, entre els agents d'aquesta intel·ligència, que nosaltres no ens n'interessin. Això, que sonava absolutament a ciència-ficció, està a les portes.
3: Jo, a vegades, he entrat a la redacció sol a primera hora i he vist el meu ordinador parlant amb el del costat.
1: Tu ves rient, que això diu...
3: Que s'estaven tirant la canya amb un ordinador de l'altre lloc.
1: Si només fos
3: parlen
1: això...
3: entre ells. Quan no hi som, és com Toy Story.
1: Mentre no sigui un complot contra nosaltres.
3: Ja t'ho dic ara.
1: Ah, mira, per la seva banda, el director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial del Barcelona Supercomputing Center, Diego Perino, creu que és positiu que s'obri tot aquest debat i que es prengui consciència dels beneficis de la intel·ligència artificial, però també dels riscos que suposa.
7: El debate apocalíptico o no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a la vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, de entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
1: Ara bé, si voleu encara més excèntrics, qui nega la major? Doncs Donald Trump.
3: Home,
1: el
3: president
1: dels Estats Units. Ell es desmarca de l'alarma dels experts i ha esgrimit l'interès econòmic del seu país per, sobretot, desaconsellar-ne la regulació.
8: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Pot haver-hi un discurs més buit que el que acaba de fer Donald Trump? No, ja veus que diuen que cal posar límits.
1: Som els millors, de
3: però
1: fet som els millors.
3: Però a mi em va bé i cal anar per davant de la Xina en aquesta qüestió.
1: És el més important, hòstia, això.
9: Els experts. ICAT.

0: l'espai de Dilluns de Fúria d'avui no deu pas raure d'algun fet que hagi passat aquest minipont?
1: Sí, home, clar que sí. Ha sigut una reflexió una mica arran dels fets del dia 10 al Fossar de les Moreres i també el dia 11 hi va haver força conflicte, doncs, amb el que ja sabíem que passaria, que tampoc ha sigut cap exclusiva i encara trobo que n'hem sortit prou ben parats tots plegats, perquè sí, jo el dia 10 em vaig llevar amb un neguit que pensava que, bueno, que s'acabava el país i després resulta que
2: no,
1: simplement...
2: No, no hi va per tant, no? Bueno. A nivell de números, per exemple, no? Bueno, ja ens explicaràs.
1: Exacte, però... bueno, ja us ho explico ara, fem una mica de crònica abans d'entrar en matèria, que és que, doncs, bàsicament, hi va haver moltíssima més esquerra antifeixista que militants d'Aliança Catalana que van anar allà a fer el seu acte.
3: Cosa que també era esperable, no? O no?
1: Home, jo tenia una mica d'angoixa, la veritat.
2: No sabia gaire, la veritat, i a més també perquè jo sé els d'Aliança eren quatre iaios i en canvi el jovent independentista doncs eren moltíssims, ben joves, ben animats.
3: Clar, si dius jovent independentista...
1: Bueno, jovent i no tan jovent, perquè jo ja en tinc 31 i em vaig trobar allà tothom amb qui m'hem morrejat algun cop a la vida. Vull dir que també és una mica un senyal de que t'estàs relacionant amb la gent que toca.
2: Així segur que eren més, eh? Si però ja vaja. Diu tothom que s'havia morrejat l'Aura, segur que eren més.
3: Ara toca morrejar-te amb una aliança.
1: Tampoc us flipeu,
0: no,
1: eh?
0: No, tant creadors de continguts com periodistes allà al voltant, i una mitjana d'edat, que trobo que era la mitjana potser era 25, o menys.
1: Sí, no, la gent era molt jove, hi ha molta revifada d'això que crec que ens insufla una mica d'optimisme, no?, al cap
2: i
1: a la fi, de dir, vale, ara tenim això, però tenim una resposta, no?, i travessarem la incomoditat que faci falta. I aquí va el meu tema. Jo crec que tenim un problema molt greu per distingir entre incomoditat i el que és censura o directament violència. En general, des d'una sobretaula on el típic cunyat diu és que ja no es poden fer bromes de res, fins al partit polític que es queixa de no poder privatitzar l'espai públic, no? O sigui, vivim en un estat encara més o menys democràtic, creuem els dits, on es pot fer pràcticament de tot, menys arribar a les mans, que a mi personalment no m'hi trobareu mai. L'única conseqüència de dir-les grosses és la incomoditat, i què menys, no?
2: Sí.
1: A veure, ja podem plegar amb una mica d'aquesta música de ràbia que em posa una mica nerviosa. Gràcies, Maribí. Estic furiosa, però no tant.
3: A més, m'estàs de crucificar, perquè com que després et tornaràs a enfurismar, no? És allà de
1: exacte,
3: poc a poc.
1: No podem estar tota l'estona escoltant el pobre Arnau Tortera, que a més ja em veu dir principi de temporada que era il·legal posar-lo tan sovint, i veig exacte. Que aquí seguim petant-nos-ho tot.
3: Sí, es veu que sí que es pot,
1: sí,
3: perquè
1: sí
3: és català.
1: Pot, eh?
3: Si fos d'una altra terra, es veu que no.
1: Molt bé. Doncs això que us deia, ningú ha estat multat per dir barbaritats en directe a la ràdio pública, ningú ha anat a la presó per fer discursos obertament xenòfobs al Parlament, i a ningú li han tret la custòdia dels fills per fotre els acudits més masclistes del dinar de Sant Esteve, nois, però si es pot dir de tot el 2026, és flipant. El que no es pot pretendre és que no et contestin el que tu no vols sentir. Comentar-te que crec que el que vols fer va contra els drets humans no és censura, carinyo, és la mateixa llibertat d'expressió que tens tu i que tant dius que vols fer servir.
2: Bueno, això que et diuen, no els pots dir feixistes. No, sí, es pot dir feixistes. A veure si no els pots dir feixistes, vull dir, a veure.
1: Aviam, ells ve que diuen putos moros, no? I no van a la presó. Doncs a veure si jo no et podré dir feixista. Xiular-te, perquè no em sembla bé que et fotis a dinar al costat de qui et dediques a insultar a Twitter o directament vols fora del país, al carrer, no és violència. És incomoditat i és el preu a pagar per difondre idees que trenquen d'alguna forma el consens social i la convivència.
2: Atenta a les conseqüències d'allò que dius o allò que penses.
1: Exacte, i el dia que siguem a nosaltres que no se'ns dona la raó, doncs suposo que també estarem incòmodes, jo què sé. Clar, el dia que algú aixequi la mà, que no nego que passi i no ho justifico mai...
3: Aixequi la mà, un rotllo salutació...
2: Com per fer mal a algú.
1: No, o sigui, el dia que algú aixequi la mà, que per exercir violència física, que ja et dic que jo no la justificaré mai, i sé que a vegades passa tant d'una banda com de l'altra... Doncs és una altra cosa i se n'ha de parlar també, però formes de protesta que no són una amenaça per la teva integritat física no són violència, són conflicte de valors i són inevitables en qualsevol societat saludable.
2: Totalment,
1: diria.
2: Prou victimització.
1: Serà que no menjo jo comentaris de merda a internet? Per l'amor de Déu, si els hagués de denunciar tots em sortirien arrels a comissaria. És que, clar, però com que no els he vist mai en persona perquè no s'organitzen fora de Twitter, aquesta gent que em ve a tocar els nassos a mi, a Instagram, doncs, bueno, doncs passo un mal ratet i segueixo defensant lo meu. Si tu de debò creus que el que fas o dius és el correcte, travessa la incomoditat, convenços els que no pensem com tu, no portis els Mossos allà a intimidar-nos o directament a pagar-nos, perquè quina puta covardia, no? Pregunto. I ho aplico també als meus, que ara ve una mica el gir de guió sorpresa. Aquestes alçades del reel ja haurà semblat que només ho dic pels fatxes, però hi ha cada floreta d'esquerres també que té la marinera, que no pot suportar més de 3 minuts de discussió. Gent molt militant que si estan una mica incòmodes se'n van perquè has traspassat els seus límits. Escolta, fora de les quatre parets de casa teva, els límits de tothom són una mica relatius, eh? Forma part de viure en societat.
2: I que ens hem d'enfrontar dialècticament amb aquesta gent, perquè si no, si tu marxes, doncs ells queden amb la seva raó. Jo penso que és interessant rebatre'ls, no?
3: És relativament fàcil, no?
2: Sí, exacte. Poques vegades ho dic tan fàcil.
1: Sí, no? I que una discussió pot ser apassionant, entretinguda i fins i tot divertida. Jo és com ho passo a discutir.
2: I que s'ha d'escoltar el rival, perquè si no, després no saps quins arguments fa servir.
1: Exacte, has de saber una mica amb quin camp estem jugant. Forma part d'existir i negociar les idees i l'espai amb la gent del teu voltant, no? No pots cancel·lar tampoc el primer que et porta a la contrària i encara menys en una assemblea.
3: El que passa és que no hi havia gaire discussió, no? El dia 10 era més aviat crits, vull dir, no hi havia gaire gent dient anem a seure un moment...
2: Però ja... després això s'ha traslladat als grups d'amics, a les colles, a les sortides de les escoles. Jo penso que és un debat que és interessant que hagi tingut lloc allà, com que després tots l'hem traslladat als nostres cercles més propers i és aquí quan tens el debat ideològic.
1: Exacte, jo després vaig fer unes petites històries d'Instagram amb una conversa que jo vaig tenir amb unes amigues que deien ai, és que jo tinc por de que em piquin. I jo pensava, jo no tinc gens de por de que em piquin, sé que no em picaran.
3: Però si
1: jo
3: no m'hi poso... Bueno, que et pegui la policia sí que pots tenir por.
1: Bueno, sí, la policia sí que sí, és més habitual.
2: Sí.
1: A vegades. Però dic, a mi el que em fa por realment és que els conegui, perquè jo crec que al meu entorn algú o altre que ho té força amagat simpatitza amb aquestes idees i que després hagi de tenir una conversa incòmoda amb persones del meu entorn més proper i quotidià, perquè estem convivint amb el racisme.
2: Però cal tenir-les, eh? Precisament són els nostres veïns i per tant cal tenir-les aquestes converses.
3: Exacte. I són a l'entorn en el sentit de que l'última enquesta del baròmetre diu que serà una força més votada.
1: Clar, per això.
3: Per tant, hi ha de ser per força algú a l'entorn.
1: Ens esperen una tonelada de converses incòmodes. Sí. Vaig rebre una quantitat de missatges dient-me que amics, familiars, companys de feina, pares de l'escola, etc., ja havien expressat doncs, que a ells els semblava bé, tot això d'Aliança Catalana, que penso, home, doncs tenim una feinada, potser no tant de entrar en conflicte més aviat físic al carrer,
2: no,
1: de disputar-nos l'espai...
2: Parlar, sí? Donar-los arguments, anar rebatent... Jo avui mateix, mira, abans d'entrar a la ràdio ja he enviat a un parell de coneguts una informació que he trobat a internet, doncs revelant, perquè et diuen exagerada, això no passarà, això no ho faran, doncs mira, passes les informacions que s'expliquen, perquè al final està tot documentat, no se n'amaguen del que diuen... Per tant, és qüestió de fer-ho arribar a la gent que sent campanes i simpatitza amb segons què.
1: No, i a més són tan burros que ho posen fàcil, perquè el tuit aquell de no passaran i hem passat, que era un tuit amb una imatge d'un eslògan nazi, dius, home, mescla l'aigua.
3: Si et situes al costat dels que hem passat en lloc dels de no passaran, anem malament.
1: Una petita pista.
3: I anem molt malament.
0: Heu vist el tuit esborrat? No?
2: Sí, és aquest el que he enviat.
0: Ah, vale, un tuit eliminat d'un d'aquest partit que ha fet una imatge clarament feta a mia d'un camp de treball.
2: De treballs forçats.
0: Treballs forçats amb el logo de la Generalitat. Treballs forçats, gent allí picant pedra, policies...
2: I diu, a tots els d'extrema esquerra els enviarem aquí.
0: Allí, enviar-los a un camp de
1: treball. És que hi ha evidències per tot arreu.
0: El dibuix l'has de fer tu, agafar un llenç, uns pinzells, colors i fer-lo tu, el dibuix del camp.
1: Llavors, més enllà de posar el cos una mica i la presència teva física en aquests moments de convocatòria en què hi ha un conflicte públic al carrer, doncs és això, travessar la incomoditat de sobretaules que no seran agradables. Jo ja entenc que tu voldries passar bé el 100% de les hores que té el dia, però a vegades per passar-t'ho bé demà t'ho has de passar malament avui. Jo crec que hem d'aprendre a tolerar millor el conflicte i que si vols que et donin sempre la raó, parla amb ChatGPT, que per cert, una de les notícies del cap de setmana, que jo potser he estat molt tancada a casa meva fotent bricolatge i escoltant massa la ràdio, però que sapigueu que està ja totalment desbocat, el tema de...
3: Sí, n'hem parlat.
1: Sí. Fot una por que flipa.
3: Sí.
1: Sí que fa por.
2: Heu parlat amb el ChatGPT, heu parlat.
3: Hem avisat que això se'ns està escapant una mica a les mans.
1: Per acabar de rematar amb aquest tema, aquests dies s'ha viralitzat un clip també a Twitter de Sex and the City on la Miranda li fot una bronca descomunal a la Carrie per tornar amb un ex seu, que és el més tòxic i problemàtic que ha tingut mai, i tothom dient, oh, clar, això és l'amistat de veritat, que et diguin les coses a la cara... A veure si és veritat. A veure si comencem un altre cop a dir-nos les coses a la cara, perquè jo, el 90% dels cops que li he dit alguna cosa remotament similar a alguna amiga meva, hi ha hagut plors i ressentiment durant setmanes. Crec que ens convé una mica, amb els temps que venen, aprendre a estar incòmodes, a entomar el conflicte per arribar a acords i que l'aïllament, doncs ja sabem quins resultats carrega. Anem parlant amb el ChatGPT a veure què passa.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Avui he anat a buscar l'única bona notícia que podria venir com a conseqüència doncs, de l'augment de les onades de calor, perquè potser aquest estiu serà recordat com l'estiu de les onades de calor, o potser no, perquè potser això serà la nova normalitat i potser l'estiu del 2026 només serà el primer de molts. Tot plegat, però, com us deia, podria tenir una conseqüència, una de sola, no del tot dolenta, fins i tot bona, i té a veure amb el turisme, perquè les dades parlen soles. Un 14% dels turistes que pateixen onades de calor en viatjar no repeteixen destí de vacances. A veure, no és estrany, eh? Si ho heu viscut, doncs segur que ho recordeu. Entre aquells que tornen al país visitat malgrat haver-hi viscut temperatures extremes, un alt percentatge opta per buscar alternatives més fresques dins del mateix país o fins i tot reajustar les dates de les vacances següents, tipus, doncs, si vaig a l'estat espanyol no hi aniré a l'estiu perquè no s'hi pot estar, que és una cosa que és una obvietat pels que el coneixem, però potser aquells noruecs que han vingut doncs no s'ho pensaven. Jo personalment recordo un viatge a Grècia i un altre a París fa molts anys, on literalment no es podia passejar pels carrers de la calor que feia. Era realment desagradable. Jo em va quedar molt poques ganes de tornar-hi en aquelles dates. I és que, a veure, ningú no vol passar-se unes vacances anant del cafè al restaurant, del restaurant al cafè, o només a museus buscant tota l'estona l'aire condicionat. Perquè, mira, si és l'estiu i ets a casa o ets a un lloc on hi tens una segona residència o és igual, en un càmping en què no et ve d'aquí, doncs estàs tot durant les hores de calor llegint i surts al vespre. Però si tu estàs pagant un hotel que et val una pasta, no t'estaràs aguantant les hores de calor en l'aire condicionat sense veure res, sense visitar res i només sortir al vespre. No és pràctic. Sigui com sigui, el factor aquest del confort tèrmic, que és aquest concepte que li han dit, doncs influeix cada vegada més en les decisions que han de prendre els turistes en planificar les seves vacances, a on viatjar, quina època de l'any fer-ho, quant temps s'hi estaran, etc. No? Un lloc on ja comença a notar-ho és Escòcia, les Highlands, Escòcia. Fa temps, els hotelers d'allà deien que els viatgers que hi anaven deien que era molt bonic, que molt bé, però una mica llevat llàstima del temps que hi fa, no? Que tot el dia hi plou, etc. I en canvi ara la gent hi arriba buscant precisament aquest temps, aquesta climatologia doncs aparentment adversa, però que quan portes 6 setmanes a 40 graus doncs tens moltes ganes de veure ploure. Però
2: una
1: moltes.
2: Mica de pluja, una mica de fred,
1: exacte.
2: Una mica de jaqueteta...
1: Un lloc que surts a que et caigui la pluja a sobre, no? De fet, el nombre de visitants del nord d'Europa va augmentar un 10% ja aquest any, en comparació amb el mateix període de l'any passat, a finals de primavera i principis d'estiu. I, de fet, les cerques a internet amb el text Escapar de la calor s'han triplicat en els últims mesos. Altres ciutats com Oslo, com La Haia, ja estan a dia d'avui promocionant-se com a destí fresc de vacances, eh? Una mica especialment per a aquests turistes que venim de països càlids, en què el que vols és directament escapar d'aquesta calor quan no es pot estar al teu país directament. I si feu una cerca ràpida a internet, trobareu milions de posts, tots dient els destins més frescos on passar les vacances, els nous llocs on es pot estar... tots lluny d'aquí, naturalment. Per tant, tot plegat fa pensar que si alguna cosa pot reduir el turisme, no seran les decisions dels polítics que no estan en aquest moment per la labor, però potser sí el canvi climàtic, cosa que, mira, almenys una conseqüència positiva pot tenir.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Potser els cromos que teniu oblidats a casa, en algun calaix, acabaran pagant-vos la jubilació.
2: Ostres, això m'interessa.
1: O, com a mínim, això és el que defensa Peter Levine, que és un expert en finances dels Estats Units. Els cromos en qüestió són les cartes de Pokémon, que fa anys que doncs, van deixar de ser només un joc infantil per convertir-se en objectes de col·leccionisme i, en alguns casos, en autèntiques peces d'inversió. Les cartes més rares poden arribar a vendre's per milers i fins i tot milions d'euros.
2: Hauré de buscar què tinc per casa.
1: Peter Levine assegura que les cartes de Pokémon podrien arribar a ser la moneda del futur.
2: Caram.
1: I va encara més enllà perquè, segons ell, si demà visquéssim una mena d'apocalipsi i el sistema econòmic doncs, deixés de funcionar, l'endemà podríem acabar comprant pa, aigua o piles amb un Pikachu
3: va,
1: o
3: va,
1: un
3: Charizard. Va,
4: què vol fer amb dòlars? Què vol
3: no,
4: fer?
3: Home, però és que, a veure, hem anat de l'or com a, no sé, com a valor...
4: Com a patró.
3: Com a patró.
2: A les cartes
3: a la criptomoneda. No. Hem passat per la criptomoneda i ara ja hem anat a les cartes de Pokémon.
4: Però almenys els diners tenen un valor purament simbòlic. En canvi, l'or era or i les cartes de Pokémon són cartes de Pokémon. I, a més, si tu vols una antiga d'una primera edició molt buscada, mai tornarà a existir.
3: Sempre... La carta de Pokémon...
4: Sí, mai baixarà de valor.
3: És un tros de cartolina amb un puto dibuix.
2: Ah, és veritat.
4: Vale, i un bitllet de 5 euros que no para de baixar.
3: No li dono el valor al bitllet. Fixa't, li he donat valor a l'or.
4: Sí, a l'or, vale. Sí,
3: home, sí.
1: Doncs aquest noi no ho diu precisament perquè en tingui 4 per casa, perquè en té més de 500.000 de cartes com a inversió.
2: Li convé això.
1: Les cartes van començar a popularitzar-se arreu del món a finals dels anys 90 i principis dels 2000. Després d'una etapa de menys interès, doncs els últims anys han tornat amb molta força gràcies al col·leccionisme, la nostàlgia i, sobretot, l'especulació. Un dels casos més espectaculars és el del youtuber nord-americà Logan Paul, que ha assegurat haver-se gastat uns 10 milions de dòlars en cartes de Pokémon. A més, una de les seves peces s'hauria venut per 16,4 milions de dòlars, batent tots els rècords. Per tant, la pròxima vegada doncs, que feu neteja i trobeu doncs, una carpeta de cartes de Pokémon, doncs, no la llanceu perquè potser doncs, us servirà per pagar moltíssimes coses. Mira.

0: penseu que musicalment aquesta setmana estarà especialment marcada pel Mercat de Música Viva de Vic, que comença dimecres, i també les festes de Santa Tecla, que ens porten també molts concerts. Anna, comencem per el Mercat de Vic.
1: Sí, exacte. Dimecres arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que s'allargarà fins diumenge. El primer dia arrencarà amb una actuació molt especial per Soc un Bohemio, perquè serà la primera vegada que presenti en directe aquesta cançó que sentim de fons, que encara no ha vist la llum. De fet, estem escoltant només un petit avançament d'aquest Què serà de mi. L'actuació de l'Artur Vinyals es farà a la Carpa de l'Atlàntida, on també hi actuarà Il Mago del Gelato i Pelados. Aquests concerts, per cert, són gratuïts. Passem per la Jazz Cava. Un quart de set de la tarda arrenca el concert de La Publicitat. També hi seran el duet de folk experimental Milkweed, els islandesos Hist OG, DJ Nahumi i Amatu, que aquest any també passa pel Mercat de Música Viva de Vic. Si ens fixem en els concerts de dijous, us destaquem el de la Mar Pujol a l'Atlàntida.

Està previst que d'aquí a un mes l'artista de Prats de Lluçanès publiqui el seu tercer àlbum que porta per títol D'aquesta aigua no em veuré, però abans que això passi, doncs actuarà a l'Atlàntida de Vic dijous a les 7 de la tarda. Al migdia, per cert, serà el torn d'en Rio. Pel que fa a la carpa de l'Atlàntida, us destaquem l'actuació del saxofonista de la Ludwig Band, Yuki Valverde, que demà treu cançó, i a la Jazz Cava, el de la saxofonista barcelonina Irene Reich, el del raper de Berga, Biel Negra, amb el seu projecte Ultra Lone, i el debut en solitari de la barcelonina Love Angel. Passem al tercer dia del Mercat de Música Viva de Vic. Perquè divendres els de Torelló presentaran les cançons del seu nou disc, Quin Goig, a la plaça Major de Vic. El concert dels Dan Peralbo arrencarà a 9:15, tot seguit arribarà el de Mamaduixa i acabarà amb la música de Lia Kali. Tots aquests concerts són gratuïts, igual que els que es facin a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà, entre d'altres, Remei de Calafresca. També us volem destacar les actuacions del duet folk L'Arannà, la de Pep Jiménez Botifarra i la de Romàntic Dimoni. Pel que fa a dissabte, la programació se centrarà bàsicament en els tres escenaris principals. Amb qui estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Ginestà presentarà aquesta col·laboració amb Nil Moliner, que va sortir fa només uns dies. Dissabte ho faran a la plaça Major de Vic. En aquest escenari també hi actuarà l'artista de Santa Coloma, Caral Laoz, i el gallec Bayuca. A la Catedral d'Ice, concert de la Chloe Riembau, que hi presentarà el seu primer àlbum, Equilibri sense xarxa, i també hi serà Mujeres, Crim i Atrapassomnis. I acabem a la carpa de l'Atlàntida, on hi actuarà la Maig. La barcelonina hi presentarà el seu últim disc Prou, també hi actuarà el traper de Montgat, Baia Baie, i la banda valenciana Malifeta. Pel que fa a l'últim dia del Mercat de Música Viva, la 38a edició la tancarà amb Bauca, que hi oferirà un concert familiar, i Quimi Portet amb el seu World Tour. Ara de Vic saltem a Tarragona, perquè aquesta setmana, com dèiem, doncs arrenquen les festes de Santa Tecla. Fa un parell de setmanes de la publicació d'aquesta versió de l'Amperito Roca de la mà de Nas Tallat, però el cert és que el projecte liderat per la igualadina Laia Rius no actuarà a Tarragona a aquestes festes de Santa Tecla. Els que sí que ho faran són Fades i Esbatlana. No Divendres, Fades i Esbatlana actuaran al Parc del Francolí de Tarragona. Després d'aquestes dues bandes de perfectes, doncs serà el torn de la nostra DJ preferida, la DJ Trapella. I, de fet, tocant l'amfiteatre romà, al Cos del Bou, hi actuarà el grup de punk de Tarragona, Crim, organitzat per Joves Xiquets de Tarragona. Encara a Tarragona, Sopa de Cabra actuarà a la Tàrraco Arena a 9:15 del vespre i encara queden entrades a la venda. Si aneu, sapigueu que obren portes a les 7 de la tarda. Pel que fa a les propostes musicals de dissabte, us destaquem la de Sodi. El grup de pop-rock tarragoní Sodi pujarà dissabte a 10:15 de la nit a l'escenari del Parc del Francolí. Aquella nit també hi serà la banda de Calafell Buos i el grup de versions femení Les Gamberres. A la Tàrraco Arena hi serà Mònica Naranjo. I diumenge... Donem la benvinguda al Festival Família. El Parc del Francolí acollirà diumenge a la tarda el tradicional concert familiar de Santa Tecla i seran Xiula, que hi presentaran el seu espectacle Xiulant, i Rigui per Xics, el seu últim disc, el Cuc Quàntic. La festa començarà a 6:15 de la tarda. Marxem ara de Tarragona i ens plantem a Barcelona perquè aquesta setmana comença el Festival B. Fama, mai estaré sola si tu muntes bé, puc venir a la teva zona si tu no estàs bé. El Festival B ocuparà el Parc del Fòrum durant 3 dies, dijous a dissabte, amb una fotografia molt àmplia del pop alternatiu, l'escena urbana i l'electrònica. El primer dia hi actuaran Jimena Amarillo, les Petúnies i l'Orna, entre d'altres. Pel que fa a divendres, aquest dia doncs, hi seran els dos artistes que sentim en aquesta cançó de fons, Mushka i Ultra Lone, i també hi seran Young Vic, Marc i De Valentino, entre d'altres. Pel que fa a dissabte, l'últim dia del Festival B, pareu atenció amb el cartell. ¿Dónde está ella? Ella como ninguna. Dime, baby, ¿cómo?
Rossovski serà al Parc del Fòrum dissabte, el mateix dia que Guitarrica de la Fuente, Alosa, Maria Arnal, Gavina MP3, Rebe, Cupido, Biznaga, Tristan, Pablo Pablo. Vaja, un cartell que fa molta patxoca. Si seguim amb més concerts, toca destacar el de dimecres a Barcelona. La vam descobrir a principis d'any durant el concert Manifest per Palestina al Palau Sant Jordi i aquest dimecres Zeyne tornarà a actuar a Barcelona. Aquesta vegada ho farà a la Sala Apolo. El concert, que a les 7 de la tarda doncs el farà a la Sala 2, servirà per presentar el seu primer disc. Qui també passa per Barcelona aquesta setmana és l'artista canadenc Mac DeMarco. El canadenc qui presentarà el seu últim àlbum d'estudi, Guitar, que va treure fa poc més d'un any. En total, Mac DeMarco hi farà dos concerts, el primer dimecres i el segon dijous, i de fet, a tots dos concerts hi penja el cartell d'entrades exaurides. Així que, si us heu quedat sense, doncs haureu de provar sort a la propera vegada que vingui a Barcelona. I ara us proposo un concert ben diferent. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Àlex Ubago celebrarà dijous al Palau de la Música dins del Guitar BSN l'àlbum que va marcar un abans i un després de la seva carrera, que de fet arriba als 25 anys. Estem parlant del disc Què pides tu? En aquest concert, que començarà a 8:45 del vespre, s'hi tocaran tots els temes del seu àlbum debut i els grans èxits de la seva carrera. Si voleu anar, encara queden entrades, les trobareu a partir de 25 euros. Divendres també passen per Barcelona els germans Sardelli. La banda argentina Herba, que actuarà divendres al Sant Jordi Club, venen a presentar la primera part del seu vuitè àlbum d'estudi, El Club de la Pelea 1, format per 10 cançons, on el caos, la rebel·lia i la introspecció es fusionen amb el pols del rock alternatiu dels 90 i influències britàniques. I, de fet, el concert arrencarà a les 8 del vespre i encara queden entrades. Marxem fins a Lleida. Germà! Els Amics de les Arts van publicar dijous aquest nou tema, Encara som aquí, i segur que no hi faltarà en aquest concert que faran divendres al Parc Astronòmic del Montsec de Sant Esteve de la Sarga, dins del cicle Músics sota les estrelles, i de fet aquest concert el faran en format acústic. També actuarà la Jules, però en aquest cas ho farà a la Sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei i presentarà el seu àlbum debut, Amb Amor, en un directe que formarà part del cicle Directes Estrella d'Am. El concert començarà a les 9 de la nit i obren portes mitja hora abans. Encara divendres, Maria Jaume actuarà a Reus. No marxeix, ja quiero volver. La cantant de Lloret de Vistalegre presentarà el seu nou disc San Domingo Forever divendres a les 10 de la nit a la plaça de la Llibertat. El concert forma part de les festes de Misericòrdia i després de Maria Jaume la festa continuarà amb la senyora Tomassa. Com a punt ràpid, sapigueu que dissabte Melody, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Els Catarres i Banda Neon seran a la Festa Major d'Avinyó, la Flashy a Camp de Bànol i Dan Peralbo i el Comboi a Verges. A Mallorca Maria Caín dissabte actuarà a la plaça de l'Ajuntament de Madremanya, al Baix Empordà. El concert, que serà en format piano i veu, forma part dels concerts de tornada que són gratuïts. D'altra banda, David Caravent passarà pel Perifèria Cultural, que s'estarà fent a l'Església de Sant Miquel de Coll del Rat. I Amaro Freitas i Moby Maiga a l'Auditori de Girona. Els qui faran doblet al cap de setmana són els Ponis. Per una banda, els Ponis actuaran dissabte a la Nau 2 de Martorell i diumenge a la Festa Major d'Esplugues de Llobregat. I acabem l'agenda de concerts de la setmana a Madrid. Dale, dale, we go. Dale, dale, let's go.
Perquè divendres arrenca la gira de la Shakira, Les Mujeres Ja No Lloren, a l'estat espanyol. En total hi farà 12 concerts fins l'11 d'octubre, tots ells a l'estadi Shakira, que s'ha fet construir per l'ocasió. Serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista, una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per a 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil. Dijous, per cert, treu single a Maluma.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat! T'espero.

0: Marques interiors o el Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol.
1: Vale.
0: A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front que, a més, anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Mira, Laia, està arribant. Està arribant la fasqueta.
1: Quan ho vegi m'ho creuré, eh? Sí. Però endavant, perquè la setmana passada esperava jo un xàfec.
2: Molt escèptica, eh?
1: Esperava un xàfec i, mira, no vaig veure ni una gota.
2: Bé, d'aquí, d'avui a les 7 ja serà tardor, oients. Avui és encara dimarts, 15 de setembre, som els experts i que us despertem aquí cada matí fins les 10 i amb vosaltres, oients, avui parlem de coses.

0: La pregunta del dia d'avui, responeu-nos al 638-684-565. S'accepten xats, àudios i avui especialment fotos perquè volem veure trastos. La pregunta és la següent. Quin objecte teniu per casa que ja no serveix de res i sobretot per què? El teniu per si de cas?
1: Sí.
0: Per si de cas què, exactament?
2: Per si de cas res. Això, l'important és per si de cas.
0: Jo, per si de cas, i per posar el primer exemple del dia, guardo les caixes de cartró del router.
1: Sí, jo també.
0: Com que són totalment obsolets.
2: Sí, sí, sí. Les caixes de cartró en general, és a dir, de joguines, d'electrodomèstics, jo tinc la caixa de cartró de la torradora.
1: Sí, però la del router és veritat, jo també,
0: A més, com que tenen...
2: I la torradora no la guardeu?
0: No.
2: Jo guardo la torradora, la de la gofrera, tot això ho guardo.
0: A més, a banda de la caixa de cartró, que guardo per poc, si algun dia m'he de mudar, clar, un router no el porto a la seva caixa pertinent.
2: Però si no hi ha cap router que serveixi d'una casa per l'altra, està demostradíssim.
0: Sí, l'obsolescència. Sí, a més, guardo els cables nous. Quan tinc un router nou,
3: ve,
0: òbviament, amb un cable Ethernet i un d'energia, com a mínim, però dic, no els empro encara. El router vell, dic, encara aquests cables encara van, i els nous els tindré per un futur. No,
2: és que tenim molts cables d'aquests Ethernet.
1: Tinc tant de cable que jo crec que si els unís tots podria arribar a la lluna.
0: Mira, aquestes comparacions normalment es fa... Podries anar i tornar a la lluna.
1: Això, així, podria anar i tornar.
0: Bé, anem amb en Xavi, primer xat que llegeixo avui, diu que efectivament també guarda les caixes dels routers amb els seus cables i diu els mòbils anteriors.
1: Home, i tant!
0: Jo també els guardo, sempre he pensat que algun dia o bé participaré en un concurs de llançar mòbils
2: sí,
0: o bé rodaré un curtmetratge irònic en plan Black Mirror on la gent trenca mòbils i en necessitaré alguns per trencar.
1: Jo tinc la fe que hi trobaré alguna foto antiga que ara no sóc capaç de treure.
2: De treure, no? Sí. I com així? No, jo he de dir que a favor de guardar aquestes coses, diré l'única cosa que diré avui a favor, que és que vaig guardar les càmeres digitals i ara les he recuperat.
0: Ja, jo que m'agrada fer-les servir,
2: Sí, mai vaig pensar que les podria recuperar.
0: Així pots anar fent fotos sense estar mirant a les xarxes socials.
1: Ah, molt bé.
0: La Gemma li respon en Xavi i li diu que ella també més u a tot. Caixa de router, mòbils anteriors, molts cables i també pots de vidre buits i capses
2: de... tinc dues caixes de pots de vidre buits.
0: Tens caixes i dintre pots.
2: Pots d'aquests de vidre, de conserva, uf, molts.
0: En George diu, malgrat la meva dona, jo guardo tot el calçat que ja no utilitzo.
2: No, això sí que no.
0: Diu, no guardo les caixes dels routers, però sí el router en si. Routers antics que mai més serviran per res.
1: Això per què? Per falcar taules?
2: Perdoneu, i les ueres? Què guardeu les ueres? Jo tinc dues bosses d'Ikea plenes d'ueres.
1: Escolta, tu el que tens és espai, veig,
0: No. La uera és on poses els ous.
2: Sí, esclar.
0: De la nevera.
1: I per què guardes?
2: L'uera del cartró?
1: Sí.
2: Perquè s'han de reutilitzar, no les llançaràs. Les he de tornar a portar i no les porto mai.
0: Ah, bueno, però té un destí, això. Té un destí.
2: Sí, però en 5 anys no les he portat,
0: Bé, la Movo, la nostra oient gamer oficial, des de Juneda, ens diu que les consoles velles no se'n llencen, que això seria heretgia.
1: Ah,
0: aquí sé que hi ha un component emocional, Les consoles les vols tenir per sempre.
2: Jo tinc la Game Boy.
0: Veus, per exemple?
2: No funciona en absolut,
0: però aquest no te'n desfaràs.
2: No.
0: La Magda comparteix el seu top. Aquí trobo que, arran de la pregunta del dia d'avui, podrem discernir aquells oients que tenen una a casa i els que viuen en un pis.
1: Exacte.
0: Bé, la Magda crec que viu en una casa, a més sabem que viu en un poble, diu capses de cartró i sabates i d'altres coses, fotocòpies de materials de cursos passats ja obsolets, que és profe ella, carpetes i arxivadors buits, llibretes mig usades, bueno, això es pot acabar de fer servir, les llibretes,
2: Home, i les usades del tot també, Jo guardo tot això.
0: Agendes que guardo com a diaris personals, i jo ho faig sempre. Tinc potser des del 2010, vull saber la primera vegada
2: 2010, jo tinc les de primària.
0: Vull saber la primera vegada que vaig quedar amb una persona, l'hora i el lloc. Cables i carregadors, mòbils antics, un clàssic, càmeres USB que ja no calen perquè tots els ordinadors ja tenen la càmera incorporada.
2: Jo també en tinc una.
0: El concepte de webcam, que avui només està pensant en porno o alguna cosa així.
2: Però si vaig fer servir aquesta setmana...

0: Vaig tenir una reunió virtual i vaig fer servir una webcam. La vaig treure al calaix, la vaig endollar...
1: Tio, una webcam,
2: no, per favor, no les havia oblidat, aquella rodoneta.
0: Aquesta setmana.
3: Com és que el teu ordinador no té càmera?
0: Perquè és un ordinador de sobretaula. Els de sobretaula no en tenen, no?
3: Vale, no ho sabia.
1: Alguns sí.
3: A veure, diu, pel·lis en DVD, tot i que no tinc reproductor.
1: Un clàssic.
3: També guardo VHS.
1: També.
3: A veure, jo, en la vida, he llançat un VHS. Sempre els tindré amb mi.
0: No es llança el VHS. Però això a casa els pares, això ja és de les coses que és tipus al museu. El museu és a casa els pares.
1: Sí, home, i tant.
3: Diu que té tants retalls de roba que sembla que hagi de fer un cobrellit de patchwork, tot i que no ho farà. Vidres originals sense graduar que portaven les ulleres graduades al moment de comprar-les.
1: Encara estem amb la Magda, eh? Oients.
3: Què són els vidres originals?
0: Deu ser que compra unes ulleres que amb vidre no graduat.
1: I va canviant els vidres
0: no
1: graduats.
0: Exacte. Sí, sí,
3: sí. També diu les ulleres graduades velles, que òbviament ja no em valen perquè els meus ulls ja tenen una altra graduació.
0: Doncs pleja-ho això, Magda.
3: A veure, saltem a una altra.
1: Vinga.
3: Antoni diu que té un traster ple de trastos, cosa que no li passaria si no tingués traster.
0: Clar, és veritat. És veritat, passa, això.
3: En el tema de l'habitatge mai trobaràs una llar 100%, que és el que busquis. Té pros i contres. I potser en trobes una que té traster. I llavors et farà acumular trastos.
0: Sí, és el que em passa a mi.
3: En Quim diu, tinc desenes de cables d'aparells vells per si de cas fessin falta algun dia. La Nintendo 64, òbviament, no l'ha llançat. Càmeres de vídeo de principis de segle. Mira, ara pots reemprar. També botes de futbol dels anys 90 per si de cas algun dia jugo amb una patxanga.
1: Quim, no ho tornaràs a fer. Llença-les.
3: La Mireia diu un clàssic dels trastos, que és, tinc una impressora. Segurament no funciona perquè es espatllava abans que els routers. I també un casset CD ràdio, que només feia de ràdio, però que ocupava mitja cuina i allà estava, ocupant
0: un lloro d'aquells, no?
3: En Ferran, jo conservo el mòbil vell perquè té ràdio FM. Atenció.
1: Aquests eren els bons.
3: Quan el vaig canviar pel que tinc ara, el que feia és endur-se aquest mòbil antic amb FM al camp del Barça per sentir la Transmi en directe.
0: Clar.
3: I també el feia servir abans quan els experts fèieu minicuisos en hores no previstes, els instantanis. Llavors, ell sabia que això passava i havia d'anar per FM per pillar-ho abans i guanyar el premi.
0: Per no portar el delay.
3: Ara
0: bé,
3: que ja sap a quina hora és, ja està més atent.
1: Molt bé, molt bé.
3: La Ona és fan de restaurar mobles i diu que mig garatge el té ple de mobles que no arribarà mai a restaurar. Restaurar-los, però que no se'n pot estar de veure en el carrer i anar-los recollint a casa. Diu, sóc com la vella dels gats, que és una bona referència al Simpson.
1: Sí, home,
0: el moble és molt en volum, eh? Vull dir, una cosa és guardar una capsa de sabates, però que l'anar guardant mobles, aquesta sí que té una bona casa.
3: Hi ha gent que té casa, sí. I acabo amb la Marsu, que diu, guardo, atenció, sabeu els packagings que venen amb una etiqueteta així mona, un cartronet bufó?
1: Sí,
0: sí.
1: Guarda això.
3: Ho guarda perquè diu, em penso que algun dia faré targetes de regal elaborades i ho faré servir com a base.
0: Jo tinc uns fills que els passa això. Diuen, home, això ho hem de guardar perquè en farem una manualitat. Mentida, no es fan mai manualitats d'això.
3: La Marsu tampoc ho ha fet mai.
1: Molt bé.
3: Sentim més trastos i memorabilia, ara en format àudio.
4: Bon dia, experts. Mira que em guardo de tonteries, però el que més nos em fa són les plantes velles i mortes i tots els testos que guardo. Se moren les plantes. Accepteu-ho, no hi dedico temps, no me'n surto de fer-les créixer bé i ho hauria de fumbre tot el vent. Però mira, allí estan, guardant-se, per vés a saber què. Se'm penseixen al cap de pocs
5: dies i no en sé el per què. Jo guardo el meu primer iMac del 2006 amb l'esperança que es pugui convertir en un monitor extern. Que vagi molt bé el dia.
6: El fet de tenir

0: l'USB que va connectat i ja, o sigui que ja no té sentit, un munt de gots de cerveses belgues que mai faig servir, perquè és que si convido gent a beure cerveses de casa, som 5-6 persones i tinc com 15 o més. Ocupa espai, per res, puc estar ahí caminant al dins de casa i començar a pensar, això l'hauria de llançar, això també. I res, és una mica deprimint.
1: Ara sí, eh?
2: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Les al·lèrgiques al pol·len que ens canten el seu Xangai i ens han portat ja a un quart de vuit del matí. A aquesta hora anem als Estats Units perquè aquesta matinada, com us anunciàvem just ahir a aquesta hora, s'han lliurat els Premis Emmy.
1: Welcome back. Took some time. Also, who else is going to get this place to the 4th of July?
0: Your replacement came in early. A Los Angeles, que han coronat aquesta sèrie de Pete com una de les millors de l'últim any.
2: Molt bé, Pete.
0: Teníem ja bastant. Es feia venir. També Widow's Bay ha sigut una de les grans guanyadores en aquesta gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seehorn pel seu paper a Pluribus. També s'ha fet homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner o Catherine O'Hara. El corresponsal als Estats Units és l'Oriol Serra.
3: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any.
0: Gràcies, Oriol, des dels Estats Units. Ara venim més a propet perquè hem de parlar de música del país, del Premi Cerverí, el que cada any honora la millor lletra en català. La de l'any anterior, o almenys la vigent guanyadora, és aquesta Montserrat Go Home, de la Maria Jaume amb les Fades. I avui al vespre sabrem la següent, la guanyadora d'enguany, que se sabrà durant la gala de lliurament aquest vespre dels Premis Literaris de Girona a l'Auditori de la Ciutat. Les votacions, ja que vosaltres havíeu de participar, es van tancar ara fa dues setmanes, el 6 de setembre, i abans de saber la cançó guanyadora d'aquesta nit, volem fer porra experta, però abans, perquè vosaltres també jugueu, escolteu, oients, quines són les 10 finalistes.
4: El forner de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé.
6: La volta al món, de Dan Peralbo i el Comboi.
7: No diré, i demà partiré, faré la volta al món.
4: Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calariu.
8: I és que no entenc que coi em passa.
6: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
9: S'apagaren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
4: Mori el Branch, de Fetus. Joan.

Falcons i cavalls, de gavina.mp3 i al·lèrgiques al pol·len. Com si de sobte tingués sentit tota la por. Vas dir-me quan es feia fosc. Enganyar-te, de la Ludwig Van.

0: mare.
1: Non, non, non, de Magalí Sare.
2: Festa i drama, de Maria Jaume.
1: Terra de guapes, de Sandra Montfort.
3: Tinc el cor plenet de fang i les mans plenes de flors i una força colossal per agarrar-te ben fort.
4: Forra experta!
5: Les 7 i 19, un cop sentides les nominades, la mecànica de la porra, que és ben senzilla. Companys, en dieu una d'aquestes 10 que no es poden repetir i demà ja tal, ja valorem. Laia, quina guanyarà?
1: Estic entre balcons i cavalls i una, quan el cel es torna negre. Va, balcons una, i cavalls.
5: Balcons, cavalls d'en Gavina i les al·lèrgiques.
6: A veure, jo estaria per votar la Ludwig van amb enganyar-te, però és que ja la van guanyar el Premi Cerverí. Per tant, m'inclino per la volta al món d'en Dapper, el Boi i el Comboi.
5: Doncs jo dic la del Branch, Mori el Branch de Fetus. Aquesta nit sabrem la cançó guanyadora. Al xat dels oients, la Núria diu enganyar-te, de la Ludwig.
1: És que és xula, eh?
5: Una altra Núria...
6: Favorita.
5: Una altra Núria diu que ella voldria que guanyés ni rei, ni Déu, ni pa, tria, però diu, crec que guanyarà la de les Alosa, el forner. La Thaís diu que ella va participar en aquest Premi Cerverí.
6: Qui va votar?
5: Va votar el d'en Peralbo, però diu, igualment, crec que guanyarà l'Osa, que és el de les més boniques i que molta gent li tira. Doncs us farem aquest vespre, demà al matí a aquesta hora, resoldrem la porra i, òbviament, escoltarem la cançó guanyadora del Premi Cerverí 2026. Ara seguim amb més música, amb la Zara Larsson, que ens canta Lash Life, i així anirem avançant mica en mica aquest matí de dimarts. Mira, Carles també diu, guanyarà Festa i Drama. La Maria Jaume, dos anys seguits, creieu que pot passar?
6: No.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
1: Oh, entomologia?
2: No.
1: Sí?
2: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 23, atents, oients, que us regalem un còmic, Les grans oblidades, que tenim aquí sobre la taula, un còmic que adapta l'aclamat assaig amb el mateix nom de la francesa Titiou Lecoq. Una obra que vol desmuntar els mites de la història oficial i reivindicar el paper actiu que han tingut les dones des de la prehistòria fins al segle XX. Examina els mecanismes que han fet que les dones se les hagi invisibilitzat i esborrat de totes les narratives històriques. Marie Dubois, qui s'ha encarregat d'il·lustrar aquest còmic, explica la raó principal.
4: Et souvent, il s'agit avant tout d'histoire
5: économique. Constatem que això es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, no? Té a veure amb la història de l'economia i amb una filosofia sexista en el que els homes volen tenir només per ells tot el poder i el que fan és treure-li el poder a les dones i les releguen, no?, a una esfera diferent, les treuen de la memòria, no?, de la història per poder ells mantenir la seva dominació.
4: Aujourd'hui, certains arguments qui
5: el còmic dona tot un seguit d'arguments que el que fan és rebatre l'argumentari de les teories masculinistes masclistes, no? I trencar aquest argumentari, en realitat, el que permet és que els nois s'alliberin d'aquest pensament tan masculí, tan restrictiu, i que puguin reflexionar sobre quin tipus de societat volen construir juntament amb les dones, amb les noies.
1: Argumenta, entre altres històries, que en una etapa llarga de la prehistòria la dona també caçava i era artista, i que abans del Renaixement les dones van tenir influència i una llibertat sorprenent fins que les lleis van retallar dràsticament els seus drets. L'autora és Titiou Lecoq, que ens escriu, per cert, ara la nostra oient Emmanuel, que és francesa i sap de què parla, que diu que li encanta aquesta autora, que és molt graciosa i que tots els seus llibres parlen de feminisme, sobretot contemporani. Doncs, si en voleu un exemplar, text de Titiou Lecoq i dibuixos de Marie Dubois, atentes avui al miniquiz que el sortejarem. Us el regala l'editorial Garbuix. 4:45, és dimarts, dia 15, però avui tenim fins a 3 novetats musicals. Comencem amb el Siderland.
6: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.
1: Sí, són els Tututururu, que no només ho va petar l'estiu, sinó que des de principis de 2026 ja va començar a girar i a sonar aquesta cançó. Doncs dels mateixos autors, del Siderland, avui es publica l'última.
7: Una cançó que ens parla justament de la darrera cançó d'un concert d'aquells instants finals compartits amb els qui més t'estimes, que ens recorden que el que realment importa és la connexió i l'amistat. Un Siderland, per cert, que podreu veure en concert aquest proper divendres a Montornès del Vallès a motiu de la seva festa major. L'entrada és gratuïta.

0: És el carismàtic saxofonista de la Ludwig Band, que també ens té captivats amb el seu projecte personal, Lluqui. És en Lluqui Valverde, que publica No vull tornar sol a casa.
1: És el segon single del que serà el primer disc d'en Lluqui, un àlbum que sortirà el 2 d'octubre, no queda gaire, però que es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic demà passat ja, el 17 de setembre. Serà la mitjanit de dijous a divendres a la Carpa Negra.
0: I la tercera, us presentem el nou single d'una formació nova d'Osona que es diuen Pla Moguda. El seu primer avançament, titulat Ja emprenya, mostra tot el que són capaços d'oferir, guitarres fortes i distorsió. Ens el presenta un dels seus integrants.
2: Bon dia als experts, sóc el Guillem de Pla Moguda i res, estem molt contents de treure aquest nou single, Ja emprenya, que vam gravar fa un temps, ens fa molta il·lusió, és un tema que ens agrada molt i crec que representa molt el que som com a grup. Pla Moguda és un grup bastant recent, sorgit de Vinyoles, a Osona, prop de Sant Hipòlit de Voltregà. I res, fem rock de Tito, fem rock que mola, música que ens agrada molt, molt sincera, i estigueu molt atents a Pla Moguda perquè crec que a la gent li molarà. Vinga, una abraçada.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I després les guitarres dels Pla Moguda, arriba l'actualitat de la jornada, perquè són 2:15. Bon dia, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: I bon dimarts, 8:15 d'aquest dia 15. Què cal saber per avui?
2: Doncs que el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables. Ho va anunciar ahir al vespre Salvador Illa a la conferència de mig mandat, on a més es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació. Illa també va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Junts ha titllat la conferència del president de propagandista i Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat també que no hagi mencionat ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. La presidenta del Banc Central Europeu alerta que en Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. A més, també adverteix dels riscos per la protecció de les dades de ciutadans europeus. Més coses, el preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita i Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. En un inici, el preu del cru havia baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units ha fet que ara, doncs, es torni a encarir. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels $107.
3: Doncs ja ho dic jo, que vosaltres no ho dieu. Trump, calla.
2: Calla, sí. Calla. I acabo explicant-vos que, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat doncs envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència i hauran de facilitar el nom que utilitzaran per enviar els SMS, el seu àlies, i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, doncs, que l'emissor del missatge és real.
1: Les 7:32, els titulars d'esports.
2: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 de la tarda a Leganés contra el Rayo Vallecano. A Vallecas, de fet, tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a 9:45 al camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029.
1: I avui dia tropical, però sembla que aquest rotllo ja s'acaba.
2: Sí, avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols, o fins i tot en alguns indrets cap núvol. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes, de fet, podran pujar fins als 38 graus a Ponent i a l'Ebre, i el nou canvi de temps arribarà demà dimecres, on ens arribarà un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura.
4: Per favor, que vingui.
1: Alerta, que demà...
4: Jo necessito que vingui, ja.
1: Temperatures normals al capdavall, Sergi, són les que ens farem
4: no per demà. No demanem res de l'altre món. Sí, temperatures normals.
1: Sí, sí. Una tardor de país normal.
4: Exacte, la Mariví no, la Mariví vol viure en un clima tropical. Sí. Doncs vés a l'Equador, Mariví, a l'Equador.
1: O a Sant Quitzinevis.
4: O a Sant Quitzinevis.
1: Les 7:34, aquí seguim amb més música per despertar-vos. La Julieta, que ben amorosa us canta 100%, així de fort són els seus sentiments. I ara, de seguida, Laia, de quina xifra estirarem? Amb quin punt de partida?
5: No et dic ara la xifra encara, no vale. Ho has de dir ara.
1: De quina àrea temàtica?
5: De l'arquitectura.
1: Gòtica.

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
10: Què vols dir?
9: Mira, escolta'ls.
11: Gala, ets la millor.
10: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
11: Obrim el piset compartit de Catalunya.
9: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
11: Cada tarda, de dilluns a divendres.
10: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
11: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
9: I ara ho pots fer com... sexy.
11: Tinc els meus límits, Alberto.
9: Ui, ui, qui...
11: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
10: Wow, what the fuck?
12: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
13: Les 7 i 39 minuts, Laia, aquí de 30 anys, ja tracto que parlem de capitells, però ara m'he adonat que feia molt temps que no parlàvem de vitralls. Així que, gràcies a tu, ens ocuparem d'aquests vidres translúcids policromàtics en els propers minuts. Partint de la xifra que, si em permets dir-la, és el número 20.
14: Exacte,
13: com
14: perquè són...
13: Com s'escriu en números romans? Ràpid.
14: Dues X.
13: Molt bé, dubtes,
14: Bueno, dubto, estava a punt d'explicar-te una altra cosa i m'estàs preguntant una que no té res a veure. Mira, 20 anys és el que en Joan Vilagrà Grau, que és el vitraller de la Sagrada Família, va trigar a desenvolupar els vitralls del temple seguint les directrius conceptuals imaginades per Antoni Gaudí. Ara, per la Mercè, s'obrirà l'opció de visitar de manera gratuïta el temple de la Sagrada Família. Doncs si en teniu l'oportunitat, aneu-hi. A mi el que més em va impactar del monument és el tema de la llum i els vitralls, que trobo que no s'assembla gaire a res del que estem acostumats i per això us en volia parlar.
13: Per què? Jo que he anat només una vegada i ja d'adult, una de les coses que més em vaig quedar flipat és quan la gent diu, sembla l'ambientació que estiguis en un videojoc, en el sentit que estàs com en un món immersiu de colors i fantasia.
14: Exacte.
13: I un cop dintre...
15: I molta claror.
13: Ho he d'acceptar. Vull dir, molta llum, semblava un bosc fantàstic. Sí, sí.
14: És com un monument a la llum, pràcticament. Mireu, sí. Antoni Gaudí deia que el sol és el millor pintor i realment el que deia en Roger, l'experiència a dins li dona bastant la raó, perquè segons l'època de l'any, l'hora del dia, o fins i tot si fa núvol o si fa un dia més clar, el que podem veure a l'interior de la basílica canvia gràcies a la llum solar.
13: A mi em feia una mica de mandra i he d'admetre que m'equivocava. Em va agradar molt visitar la Sagrada Família.
14: I una
13: més,
14: mica per això ho deia.
13: Com que fa quasi 150 anys haurà estat construint-se, hi ha diversos corrents artístics a l'interior.
14: Exacte.
13: I recordo que hi ha un Sant Jordi cubista, saps?
14: Sí, exacte.
13: Que podria semblar modern quan van començar, una mica antic ara, però és que és el moment que es va instal·lar.
14: Totalment, vas fer un repàs per la història de l'art quan ho visites.
13: Normalment sempre dic que cremem les esglésies, però en aquest cas...
14: Home, no,
13: em va agradar,
14: ja que no.
13: Però em va agradar.
15: Val.
14: Mireu, podem parlar de què té d'innovador la Sagrada Família, però potser la pregunta és què no en té d'innovador.
15: Què no té?
14: Mireu, us donaré alguns detalls al voltant dels vitralls, que és el que us volia parlar avui. Mireu, sovint a les catedrals gòtiques es posaven els colors intensos a la part alta dels vitralls, perquè des de l'exterior l'impacte dels raigs de sol és més directe i no hi ha tantes obstruccions, no hi ha tants arbres que puguin fer nosa. En canvi, les zones baixes, on hi havia potser més ombres o altres edificis que tapessin la llum, es feia menys filtre de color, menys vitrall de colors, no? Però la Sagrada Família es fa justament a l'inrevés. Gaudí el que fa és posar els vitralls de colors decorats a la zona més baixa, una mica amb l'objectiu que els fidels els puguin veure millors perquè estan més a prop de l'alçada dels ulls. En canvi, deixa els vitralls transparents als finestrals més enlairats, per tal que el sol il·lumini bé les voltes decorades amb mosaics i es destaqui la seva gran alçada. reforçant aquesta sensació de verticalitat i aquella idea d'acostar el temple al cel. Però quan Gaudí deia que el sol és el millor pintor, a què referia exactament? Doncs mireu, que en els diferents moments del dia, allò que us deia, els colors del temple van variant, és l'evolució del dia que ens va indicant cap on hem de mirar des de dins del temple. El sol del matí, per exemple, entra per l'est. Doncs allà hi ha la façana del naixement. És l'inici de la vida. És per això que els vidres que donen aquesta banda són més fredes, més blavoses, els colors, eh? Com correspon a la llum de l'albada. En canvi, el sol de la tarda marxa per l'oest, on hi ha la façana de la passió, que marca, doncs, el final del dia, el final de la vida.
13: Allà hi ha els Stormtroopers de Star Wars, allò, aquelles figures...
15: Aquells
13: soldats que el George Lucas es va inspirar. Per
15: escolta, doncs... estic flipant. O sigui, tot això va fer absolutament pensat.
14: Clar. Sí. O sigui, és que fliparà si vas... És a dir, els vidres que donen aquesta part del final, diguéssim, són més vermellosos, més ataronjats, com la llum aquesta mateixa del capvespre.
15: Clar.
14: Més coses dels vitralls. Els vitralls de dalt, els transparents, es fa servir una tècnica molt especial, que és la del vidre emplomat, que si a la part baixa és el color del vidre que hem dit que dona llum a l'interior, a la part alta, que són transparents, han fet el gruix irregular de les textures del vidre, que això que fa que la llum blanca es reflecteixi de diferent manera i es descompongui en tota la gamma completa de colors que conté, i és el que pinta a les columnes de dins del temple. De veritat, jo penso que val molt la pena. Aneu-hi si podeu, i si no és en aquesta ocasió per la Mercè, aneu-hi fins i tot pagant un altre moment, i si pot ser que us ho expliquin.
13: És el 24 o és durant les festes de la Mercè?
14: Em sembla que és tota una setmana, però hi ha moltes cues, heu de mirar de... Per això us ho dic avui, no els dies de la Mercè, perquè és ara que es pot començar a sol·licitar, em sembla, i per tant, si no hi teniu accés, doncs aneu-hi pagant un dia, perquè de veritat que val la pena.
15: Això s'esgota rapidíssim, eh? Exacte, feu pagant, que és un monument que val la pena visitar.
13: Si bé jo dic que a mi m'ha semblat que estava jugant al Zelda, a la Sagrada Família, la Mireia, la nostra oient, diu que ella li sembla un pastisset de gustos barrejats.
14: És que clar, és que és inspirador per moltíssimes coses.
13: Un pastissot immens. Tot i que també diu la Mireia que a ple segle XXI hauríem d'invertir més en habitatge públic i biblioteques que no pas una església. En aquest cas, es fa per donacions, no?
14: Exacte, en aquest cas em sembla que no rep subvencions públiques, sinó que ho fa per, doncs, les donacions.
13: Home,
14: ja faltaria. No, però com a monument tampoc seria tan estrany.
15: És un temple expiatori, per tant, s'ha de fer d'aquesta manera. Així ho va deixar constat en Gaudí.

0: És el grup musical Alfa, però segurament hi heu caçat aquí la presència d'en Manu Chao repetint Me gustas tu, me gustas tu. El títol de la que heu sentit és A mi me piace, en italià. Doncs ara que passa un minut de 7:45, us recordo que heu de votar també la cançó de les 10. L'última sempre la trieu vosaltres. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu a l'enquesta.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I aquí teniu fixades les 4 cançons, les que, com sempre, en Sergi Ocell proposa, inspirat en...
1: L'efemèrdida.
2: Un 15 de setembre, com avui del 1983, naixia l'Eric Vergés.

El cantant d'Aigua Freda és conegut per ser la veu principal dels Catarres, grup que va fundar al costat del Jan Riera i la Roser Cruells. Els Catarres van assolir la fama l'estiu de l'any 2011, sobretot a través de la cançó Jennifer, i des d'aleshores s'han fet un lloc a l'escena festiva del país, esdevenint un dels grups amb més concerts i notorietat pel que fa a reproduccions de cançons en català. Avui ens hem fixat en el seu lloc d'origen, la prolífica comarca d'Osona, per fer-vos escollir entre quatre cançons de grups osonencs. La primera ja la sentiu, és el Vull estar amb tu dels Catarres, cançó que formava part d'aquell àlbum Postals que va marcar un abans i un després en la trajectòria del grup. I la segona és la següent. La pluja...

Són uns dels protagonistes d'aquesta propera tardor, els Oques Grasses, i és que el grup liderat pel Josep Montero omplirà d'aquí unes setmanes no un, ni dos, ni tres, sinó quatre estadis Lluís Companys, en els que seran els seus darrers concerts abans que deixin els escenaris. Dels Oques sentim la cançó Està Guai. Més grups d'Osona.

Aquests són els Obeses, un dels grups més eclèctics de la comarca i del país, capaços de sorprendre'ns amb tota mena de sonoritats diferents. De la formació encapçalada per l'Arnau Tordera, us hem escollit el tema Fort en la mort del seu darrer disc. I acabarem amb Andant per Albo i El Comboi.

0: fet tard.
1: Del nostre torellonenc més estimat us hem triat la cançó He begut una mica massa, un dels temes més celebrats del seu penúltim treball de l'any 2024. Un d'en Pere Albó que vam començar a conèixer gràcies al concurs Sona Nou i que ja és tota una referència del rock que es fa al nostre país. Quatre cançons de grups d'Osona. Quina voteu per tancar el programa? Catarres, amb Vull estar amb tu, o Casgrasses, Està guai, Obeses, Forten la mort, o d'en Pere Albó i el Comboi, M'he begut una mica massa.
2: M'agraden totes, eh?
3: Sí. Demostra que els oients són bastant per Albers perquè, a diferència d'ahir o d'altres dies, avui hi ha majoria absoluta, eh? A aquesta hora, la cançó que sentiu de fons, He begut una mica massa, acumula més clics que les altres tres sumades.
1: Hosti, així
3: que...
1: no m'ho pensava, em pensava que estaria més frec a frec la cosa.
3: No, vull que Catarres, Oques i Obeses queden més enrere. Bé, igualment, la decisió és vostra, entreu aquí al nostre grup de WhatsApp i a l'enquesta cliqueu la cançó que més us moli, la punxarem per dir-vos adeu i fins demà. Per ara tenim encara una soneta llarga per gaudir de la vostra companyia. Són a 3:45 de 8 del matí. Seguim ara amb Renaldo i Clara. La Clara des de Lleida. Amb tu podria estar. I de seguida us expliquem més històries.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
2: Mira, mira, tornada.
3: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
1: Escolta, escolta. Happy People. Kenny,
4: Happy People. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7:53, ara sí, la notícia musical del dia o de les últimes hores es confirma. Fans d'Oasis, sé que esteu superfeliços perquè el duet de Manchester vindran a Barcelona.

0: ha confirmat, els Oasis actuaran dues vegades a l'Estadi Olímpic, el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent, i tanquen així les especulacions que ja omplien les xarxes des de feia una setmana ben bé. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cines del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia i que just divendres arribava a les nostres sales. Així que teniu alegria doble, fans d'Oasis, perquè podeu anar aquests dies al cine a veure aquest docu sobre els germans Gallagher. Les entrades es posaran a la venda demà, no l'altre, és a dir, l'altre, demà passat.
1: Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona, que sí, ja han confirmat. La resta de ciutats de la gira són Manchester, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre d'altres. Laia, no sé si aquí en Guardiola ha obrat, ha fet
2: segur
1: alguna cosa.
2: Segur que sí, no, que jo ara estic... Jo, des que es va començar a especular, ja ho vaig tenir clar, que ells, com a homenatge al seu entrenador preferit, han volgut venir a Barcelona.
0: Clar, clar. Bé, reaccionen els oients com la Mireia, que era fan fa molts anys, però diu... Ja em fa mandra una mica tanta expectació, això dels retorns. Em van molar en el seu moment, però ara em costen.
2: Home, suposo que en Pepi serà, no?, el concert de Barcelona.
0: Bé, és igual,
2: home,
0: aquest personatge.
2: Home,
0: Ferran,
2: és un motiu d'anar-hi.
0: En Ferran diu, si puc aconseguir entrada, sí que hi aniré. Diu, penseu que si voleu rebre crònica experta del concert, heu de tornar a fer experts estiu.
2: Ah, clar, perquè això és el juliol.
1: A veure, un moment, un moment. Estem a mitjans de setembre i esteu demanant que fem experts estiu l'any que ve.
0: Bueno, Ferran, si
1: sou insaciables.
0: Si aconsegueixes que en el teu xat que has fet, dient que miraràs aconseguir entrades, rebres 10 likes en forma d'acord, farem experts estiu.
2: Sí, home, sí.
0: I recorda que demà passat dijous, quan surtin les entrades, tu ets l'encarregat d'informar-nos de com va la cua virtual i tot això. L'Ona recorda que quan va anar al Cruïlla, quan sortia del festival... aquest últim, fa pocs mesos, han demanat una mica d'enquesta de satisfacció.
1: Sí.
0: Allò que et diuen quins sponsors has vist, si has quedat contenta, i una pregunteta era qui voldries que vingués al Cruïlla en un futur? I l'Ona va dir, els Oasis. I diu, és una mica com si m'haguessin fet cas. No és el
1: Cruïlla
0: en si.
1: Potser sí, potser no és gràcies a en Guardiola, és gràcies a l'Ona. Molt bé, Ona!
0: Felicitats. Gràcies, espero que gaudeixis. Bueno, Ona, no m'has dit si aniràs? Digues si et compraràs entrades. Recordeu, demà passat surten a la venda pels concerts d'Oasis, 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. The barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. També us expliquem que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs del Loop Tour de l'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner del cantant britànic. A les xarxes, amb Macklemore, el que sentiu de fons, ha exculpat Sheeran del
1: fet. Sí, bueno, ja m'agradaria saber-ho, eh?
2: Exacte.
0: Bueno, ha assenyalat com a responsable el propietari de l'equip New England Patriots, el senyor Robert Kraft, que deu ser un equip de futbol americà o alguna cosa
1: així. Sí, és això.
2: I per què decideix tant aquest senyor? Potser perquè l'Ed Sheeran el deixa, no?
0: Bueno, perquè pot fer-ho, és el poder.
1: Clar, clar.
0: Home, jo al principi no m'ho he cregut, perquè en plan, si et fan fora de la gira d'Ed Sheeran, un artista sempre té responsabilitat.
2: Exacte.
0: Però s'ha afanyat a dir que no, que és una cosa d'un president d'un equip de... Mira, que l'Ed Sheeran no hi vagi tampoc. Ja
2: exacte.
0: Està.
2: Exacte.
1: Home, doncs estaria molt bé per parlar d'Ed Sheeran.
2: Bon,
1: escolta,
2: de...
1: si en Macklemore no em fa de taloner, jo no hi
2: vinc.
0: I tampoc podria dir ella de no, és que és una qüestió de contracte.
2: No. Segur que pots indemnitzar i aquesta gira està en pudis de calés.
0: O tampoc està reflexat que et puguin fer fora un artista de la
2: exacte.
0: Gira, no? Bé, doncs, el motiu és que durant la seva actuació prèvia dels concerts d'altura a Nova York es va manifestar a favor de Palestina Lliure i va donar suport als palestins de Gaza i Jordània i va mostrar, una bandera de Palestina.
1: Home, és que fem cada cosa.
2: Gravíssim.
0: Ens separen 2 minuts i mig de les 8 en punt. Anna Closa, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: Què és el més impressionant que s'ha dit avui?
3: Doncs mireu que el futbol ja coneixíem la targeta groga i la vermella, però ara n'arriba una de nova, la targeta negra. I compte, perquè aquesta vegada no va dirigida als jugadors, sinó als pares i aficionats que són a la graderia.
2: Molt bé!
1: Molt bé, sí senyor.
3: La Federació Romanesa de Futbol ha introduït aquesta nova targeta en les competicions de futbol base, des de la categoria sub-7 fins a la sub-16. L'objectiu és protegir els menors dels insults, les pressions i els comportaments abusius d'alguns adults durant els partits. Perquè de vegades qui perd més els papers no és el nen que juga, sinó el pare que es pensa que està veient una final de la Champions, quan en realitat el seu fill té 7 anys i encara està aprenent a acordar-se les botes.
0: Bueno, i a la final de la Champions tampoc cal insultar, no?
1: No, però aquí menys, home.
3: Sí,
1: tampoc. Si hi ha canalla.
3: El funcionament de la targeta negra té tres fases. Primer, si l'àrbitre detecta insults o una conducta inadequada, atura el joc i demana als entrenadors que parlin amb els pares o aficionats implicats. Si no en fan cas i el comportament continua, arriba el segon pas. El partit queda suspès durant 10 minuts i els jugadors marxen als vestidors. És una mena de temps mort, però per veure si els adults aconsegueixen comportar-se com adults. Després d'aquests 10 minuts, els equips poden tornar al camp. Ara bé, si els insults o els incidents continuen, l'àrbitre mostra la targeta negra i el partit queda suspès definitivament. S'ha acabat. Sense més avisos i sense possibilitat de reprendre'l. Per tant, la targeta negra no expulsa cap jugador en concret, sinó que expulsa simbòlicament tota la graderia i posa fi al partit perquè la conducta dels adults impedeix que els nens continuïn jugant. La Federació Romanesa defensa que els nens no han de ser víctimes de les ambicions, les frustracions o les pressions dels seus pares i, a més, ja havia aprovat multes d'entre 2.000 i 4.000 euros i suspensions de llicència d'entre 1 i 3 anys per combatre aquestes conductes.
2: Doncs home, molt bé pel romanès.
1: Bravo, i volem exportar això cap aquí ja. No, bueno,
2: ja triguem a portar-ho. Sí, ja triguem.
0: En el fungol normal, quan et treuen vermella, també et perds un partit?
1: Sí.
0: Doncs podríem fer que...
1: O 3 o 4 o 5, depèn del tipus de
2: preparació. Sí, sí, clar. Doncs per les famílies també.
0: Un pare d'aquests, quan rebi la negra, potser s'hauria de decidir quants partits de sanció té.
2: Ja es fa, sí, si hi ha hagut agressions, s'ha suspès.
0: Que faci només de taxista.
1: Quina gran decisió.
0: I que es quedi fora.
2: Totalment.
4: Ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta SICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Els teus ulls.
1: El primer d'aquesta hora, amb Miqui Núñez, que ens canta L'últim petó, i el primer amb ell hem començat, són les 8 i 2. Bon dia, oients, a qui ara s'incorpori, som els Experts ICAT, i som cada dia fins les 10. Avui és dimarts, dia 15 de setembre, i gaudim de la companyia, com sempre, de la Laia Vidal. Bon dia.
2: Bon dia, Roger Saró.
1: En Sergi Vives.
3: Aquí, esperant aquesta fresqueta que no arriba.
1: I demà arribem pluges i fresqueta. I els oients que es pronuncien, com ara l'Aina, que diu bravo per la targeta negra a la grada de futbol infantil. També altres oients es pronuncien. Hi ha gent una mica recargolada. La Marta diu, clar, quan tu vas guanyant en aquest partit infantil, forces una targeta negra que es canceli i guanyes.
3: No, t'haurien de donar per perdut el partit. Si tu forces la targeta negra, encara que vagis guanyant, el perds.
1: Vale, guai, mola. I en Ciso,
3: això és una regla meva que m'acabo de trobar. No.

0: La corporació britànica British Broadcast Corporation Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena també, no només el primer cop a Catalunya, sinó a nivell de l'Estat també, no havia passat mai.
1: Clar, primer nosaltres estàvem comprant que si els joves, que si Neighbors i sí. coses d'aquest tipus.
2: Sí, estava descompensada la cosa. Vinga, sí. Comencem aquí a equilibrar.
0: Ara, coses més recents com Skins o...
1: Exacte. Sí, però, bueno, si vol, no, m'he anat als inicis de
0: l'escurçó negre, si
1: per exemple.
0: Bé, doncs, sí, de fet, durant dècades hem comprat productes a la BBC, doncs ara passa en sentit contrari. Gràcies a aquest acord que permetrà desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món. La gran cita és aquest programa de dating del 3CAT que produeix Incís TV i que presenta l'Aida Domènech, més coneguda com a Dolçaida, que de fet està ja confirmada l'Aida a la segona season.
2: Sí, de fet, jo quan he vist la notícia em pensava que el que estaven anunciant era que ja començava la segona temporada, però no, era això de la BBC.
1: Demà comencen a gravar.
2: Mira, veus?
0: La nostra, eh?
2: Sí. Encara comencen a rodar. Jo em pensava que ja estava rodada.
0: I tens algú dintre? Algun amic teu single?
1: No, m'ho acaba de dir l'Anna Closa, que fa coses.
0: Ostres, sí que estàs... Tens alguna amigui dintre?
2: Però està sempre assabentada d'aquestes coses.
1: La Dolçaida ho ha dit a xarxes.
0: Val.
1: Bé, doncs... Se us ha d'explicar tot, eh?
0: Ho veurem, doncs, si estan començant a rodar, encara queda una mica, però estarem atents a la temporada nova. Ara parlem de cinema.
3: I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own.
4: Is there anything I could do to help?
3: Come back when you've succeeded.
0: Atenció al que ens han pogut avançar els companys d'Informatius de Catalunya Ràdio, perquè el cineasta Stephen Frears, és a dir, el director d'aquesta pel·li que sentiu, Les Amistats Perilloses, i també de High Fidelity, Café Irlandès o My Beautiful Landrette, vindrà en persona al nostre país, concretament vindrà al Bages, del Festival Internacional de Cinema Social, que es diu, Laia?
2: El CLAM,
0: que serà Manresa i Navarcles a partir del 23 d'octubre. La nostra corresponsal al Bages és la Nati Adell.
5: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages, centre de Manresa, el 23 d'octubre, per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi Hermosa Lavanderia i Negocios Ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher.
0: Mira, molt bons records tinc de Mi Hermosa Lavanderia. Una bona ocasió per visitar el cinema del senyor Frears.
1: Alta Fidelitat també és molt xula.
0: Sí. I ara parlem de Woody Allen, que rodarà nova pel·li a Madrid. I atenció, l'actor català, Laia, ets fan d'en Peter Vives?
2: Sí. És que vaig veure una cosa que m'agrada bastant resta normal.
1: És que els teus sis a mi no m'han quedat gaire clars.
0: Quina és la que sí que t'emmola bastant?
2: El Tiempo entre costures, m'agrada bastant allò.
0: Doncs en Peter Vives serà un dels protagonistes de la pel·li d'en Woody Allen. Clar, jo primer en llegir aquesta notícia vaig pensar en Vicky Cristina Barcelona, que sí que apareixia la Lloll un segon, o Joel Joan un segon i mig.
1: Però sortia tot a l'Star System català,
0: sí,
1: no?
0: Quasi bé. Però aquí en Peter Vives sembla que sí que tindrà una mica més de metratge. És la nova comèdia de Woody Allen que es començarà a rodar el proper dia 5 d'octubre i tindrà Aranjuez com un dels escenaris. Ho han anunciat per part del govern de la Comunitat de Madrid, que patrocina aquesta producció juntament amb l'Ajuntament de Madrid.
1: Serà... Escolta, aquests s'ho estan copiant tots. O sigui, el circuit de Catalunya tenia gran premi de Fórmula 1, soc a de Madrid.
0: No ho he entès gaire perquè aquests dies he vist molts vídeos d'aquest circuit i no m'he acabat de saber.
2: Es veu que està la penya a Madrid calenta.
0: Però on és aquest circuit?
2: No ho sé, però
1: és un circuit urbà que han muntat per l'ocasió.
0: Com a Mònaco.
2: Però fa mesos que estan els veïns donant rop al sac.
1: Es diu el circuit Mad Ring.
0: Mad Ring.
2: Mad de Madrid.
1: I Ring, suposa, de Racing.
0: Pensava que era com Mad Max.
1: No, Mad Ring.
0: Vale. Ostres, curiós. Doncs serà la tercera vegada que Woody Allen rodi a l'Estat. Recordeu Vicky Cristina Barcelona, aquí rodat a la ciutat des on us parlem, o Rifkin's Festival, que va rodar a Sant Sebastià durant el festival. Doncs en sabrem més en un futur. Ara són les 8:08 del matí, després de parlar una mica de sèries i de pel·lis. Ara volem més música amb els Every Night, que ens canten Durn.

0: Escoltes ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs i vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir... Molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
5: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. 4 nits, 4 mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
7: Els experts. ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Les 8 i 13 minuts. Laia, d'aquí pocs dies comença la nova lliga de Paraulògic.
9: Estàs... Efectivament.
8: Vale, estàs preinscrit i jugaràs?
9: No m'he preinscrit. És que jo no vull posar més obligacions al dia a dia. Saps què vull dir? Estic en un moment intentar treure'm coses més que posar-ne.
8: Però és que tens un joc lingüístic, un joc lingüístic.
9: És que aquest m'ha agradat molt. Ahir vam descobrir amb l'Anna un joc lingüístic nou. Atenció, oients, es diu connectats.app i és una mica diferent d'aquests que havien anat sorgint, que era com més de... construir paraules a partir d'unes lletres, sinó que aquest del que es tracta és de tenir molt vocabulari, de domini lèxic, eh? Cal, ens donen unes paraules, ens donen 16 paraules, 4 línies de 4 per 4, i hem de fer grups de 4 paraules. I quan n'agrupem 4, ja només ens en queden 12. Anem de tornar a fer un altre grup de 4 i ja només ens en queden 8 i anem de fer un altre grup de 4 i se'ns resol tot l'enigma. Tenim només 4 intents i, com us deia, cal agrupar les paraules o bé per camp semàntic o bé perquè tenen alguna característica en comú, eh? El que cal és trobar paraules que tenen característiques en comú. Grups de 4. La proposta d'avui, si voleu us dic les que hi ha de paraules i aviam si entre tots podem començar a resoldre'l, d'acord?
8: Sí, si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
9: 16, ja ho hem dit al principi. Mira, les paraules són corsé, menor, monitor, coordinador, doctorat, torre, intendent, màster, drac, major, postgrau, cavaller, mal, tresorer, verge i santo. Que santo, jo no sé què vol dir així en català.
10: Sí, ara
9: santo.
10: Ho sé, perquè he perdut...
9: No ho diguis. A veure, comencem per les senzilles. Què proposeu?
8: A veure, jo, doctorat, màster i postgrau, i em falta una quarta.
9: Clar, sempre passa igual, eh? N'hi ha 3 que són més o menys senzilles de juntar i ens falta la quarta.
8: Major.
10: Major, sí.
9: Per què major?
8: És que en anglès també es diu major, un doctorat o un màster.
10: Doncs sí, és major.
9: Voleu que provem això?
10: No, ja t'ho dic, és aquest.
9: Vale, doncs un moment, provem-ho. Doctorat, major, màster i postgrau.
8: És correcte, formació postuniversitària.
9: És correcte, d'acord? Exacte, són formacions postuniversitàries. Llavors jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
10: No.
9: Per què no? Perquè menor va amb major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
10: No.
9: Intendent, monitor, menor i coordinador.
10: Menor, però
9: segura,
10: menor, què vol dir?
9: És el menor d'edat. Són no tots els personatges que hi ha en un campament.
8: Tu prova-ho i si no faria una altra. Prova aquesta.
9: Oh, merda, canvien una. D'aquestes 4 n'hi ha una que no és,
10: menor.
9: Que deu ser menor. No?
11: Sempre
9: no
11: passa això, eh? Sí.
9: Sempre passa. Doncs què hi posem? Tresorer.
11: Tresorer.
10: Ah, d'encarregat.
9: A veure, intendent, monitor, coordinador i tresorer.
10: Sí.
9: A veure, provem.
8: No, tampoc.
0: Sí,
9: sí,
0: coordinador.
9: Rol en un campament d'esplai. Coordinador, intendent, monitor i tresorer.
8: Vale, llavors, va, ja
9: està, ja està.
8: Torre, drac, mal i cavaller és una cosa de fantasia.
9: Torre, drac,
8: pot ser. Ah, mal... Canvien una.
9: Ah, d'acord. Cavaller...
10: Verge.
0: Verge.
9: Verge. Drac, torre, verge i cavaller.
10: La verge que salva el cavaller, no?
8: Ah, la gent de Sant Jordi.
10: Exacte.
9: A veure... Bueno, sí! Vale. Elements de la literatura medieval.
10: I les altres què eren?
8: Menor, mal, illes... José i Santo.
0: Ah. Illes del Mediterrani.
9: Ah, mira.
8: Quines illes són?
0: Corsa, mal, menor,
10: ah,
0: Santo.
10: Ah, val. Però menys les dues últimes lletres. O sigui, Corsa és de Còrsega...
8: Ah, Malta, Menorca i Santorini.
10: Ah, exacte.
8: Ah, era molt difícil, aquesta categoria.
9: L'última és molt difícil.
10: Molt
9: és que
10: complicada.
9: La gràcia del joc és que
8: no, més,
9: va evolucionar.
8: Més,
9: no,
8: més,
9: no, ara
8: més,
9: fins demà
8: més,
9: no n'hi ha més. Més.
10: No, mira, fins
9: cada
10: demà.
9: Cada dia més, fins demà.
10: Ja no deixen jugar.
9: Clar, però perquè cada dia un repte. Val. No diu que no és xulo.
10: És el primer joc que no implica enganxar-s'hi.
9: Bueno, enganxar-se cada dia.
10: Bueno, enganxar-se cada dia, però no estar-hi tota l'estona. Molt bé pels
9: d'ara. Us ha agradat?
0: Connectats. Molt xulo.
10: Sí, molt xulo.
9: Connectats.app.
8: Val, ho poso al grup de WhatsApp, així juguem cada dia i sí. Perdem temps, oients, a les hores de feina.
9: Invertim en sí. Treballar, en sí, pensar.
8: Sí, bravo. I ara l'Alex Warren, que ens canta Fever Dream, aquells somnis estranys quan estàs una mica malalt.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Una cartica que yo guardo donde te escribí.
2: Un quart i cinc, mira que va girar i girar, mai millor dit, aquesta bicicleta, la Shakira i en Carlos Vives, i la veueta de fons crec que és la de la Laura Grau, que ja és aquí.
3: Què tal?
4: Bon dia. Hola.
2: Mira, en un nou espai de cançons que inclouen la paraula xeix, avui aquesta paraula és, Laia, miniquiz, mitjà de transport molt guai. Va, no, no li digueu, no l'ajudeu, no l'ajudeu, no l'ajudeu. No, no l'ajudeu, no l'ajudeu, no l'ajudeu.
3: Paraula que té la xeix i és un mitjà de transport molt guai.
4: No, no, no té la xeix.
2: No té la xeix. Ah, xeix és una manera de dir tal cosa, per cosa X, és per no dir XX.
3: Ah, la bicicleta.
2: És correcte.
3: És que m'està buscant la paraula un mitjà de transport amb una X. No tenia
5: avui, miniquiz nivell d'educació infantil.
2: Perdona, sí, sí. Parlant de veritats lingüístiques, a no sé on de les illes també diuen bicicleta.
3: Ah, mira.
5: Doncs sí, estic tornant a inaugurar aquesta secció on ara hi ha l'excusa per posar cançonetes que m'agradin a mi. És buscar quina paraula poden tenir en comú i aquesta setmana he triat la paraula bicicleta. Per
4: perquè t'agrada molt, perquè aquesta cançó. La bicicleta.
5: És xula, que l'excusa per posar la Shakira, sí. Però ja sabeu que sempre intento que la majoria de les cançons que posaré siguin en català. De fet, aquesta serà l'única que serà en castellà. Per què? Perquè és l'única senyora que ha fet una cançó sobre la bicicleta. Vull dir, sí? M'ha costat molt en català trobar ties que hagin fet cançons sobre bicicletes. Ja veureu que hi ha molt poca paritat de gènere en aquesta secció. Uh-huh. Però bueno, és el que hi ha. Comencem per una gent que vam veure fa tot just 4 dies aquí al Passeig Lluís Companys.
6: Del carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.
4: Ostres, no m'havia quedat amb que anaven en bicicleta recorrent els carrers de València. Pensava que era caminant.
5: És
4: no?
5: Que hi ha gent que es fixa més en la música i gent que es fixa més en la lletra. A mi m'agrada sempre escoltar la lletra i imaginar-me la història i la imatge que m'estan descrivint amb la cançó, no? I sempre aquesta cançó me la imagino com una persona anant en bicicleta tota l'estona pels carrers de València.
4: És veritat, clar, amb la bicicleta normalment si trepitges doncs bassals, els camals et queden ben mullats, clar, és veritat.
5: Tu ja havies anat cantant Estima, t'estimo, t'estim tota la puta vida sense pensar què estava fent aquest tio.
4: Hosti, de veritat.
5: Doncs estava anant en bicicleta, clar que sí, s'ha de reivindicar una mica més la bicicleta.
3: Molt bé. I tant.
5: Una altra mítica lletra sobre bicicletes també va fer nostàlgia. Ja sabeu que a mi en aquesta secció m'agrada treure grups determinats que sempre acaben sonant.
4: S'estaven com per exemple Charango.
7: Recordeu, germans, que la vida regala una bicicleta aquí.
5: Això va ser un moment... De fet, aquesta és una de les primeres cançons de Charango que es va, diguem-ne, viralitzar, tot i que en aquell moment no sabíem què volia dir la paraula viral. Però jo recordo escriure'm aquesta frase en un pòster que jo tenia a l'habitació.
3: Oh, que bonic!
5: Imagina't.
4: Pedala-la-la-la.
5: No, això m'ho vaig estalviar, però vaig posar la vida regala una bicicleta que pedala. És com una frase de coach supercutre.
3: És guai.
4: És que l'Algué Miquel no sé com no ha acabat amb Mr. Wonderful, eh?
3: No, després... és per... Aquesta mania tàpica que li teniu és
4: que no.
3: Molt bé. Que torni l'Algué Miquel,
4: perdona,
3: sisplau,
4: perdona.
3: A les nostres
4: jo
3: vides.
4: Jo l'idolatro, l'Algué Miquel, eh? No m'hi trobaràs, eh?
5: No, jo penso que el que hem de fer és cada dia dir, sisplau, que Charango faci la gira de comiat fins que la facin.
3: Ah, estic d'acord.
5: Fins que s'acabi aquest programa.
3: Jo,
2: quan era adolescent, també vaig fer una pancarta motivacional a l'habitació, al dormitori, i deia, el somni de la raó provoca monstres.
3: Mare de més
5: cada
3: de la
5: boig amb el seu tema, eh? Aquí
4: com
5: és fort com jo crec que encara ens defineixen una mica.
4: Sí, una mica
5: aquestes
4: sí.
5: Frases que ens vam posar d'adolescència. Anem amb un autèntic mite que encara no havia sortit en aquesta secció perquè jo fa poc que he entrat en el seu món, que és Quimi Portet.
8: Voleu anar amb bicicleta?
9: No, ai, no.
8: Que es fa xuc al pedalant. Enxubats en furgoneta. És una mica vulgar.
5: Clar, aquí en aquest cas, Quimi Portet no ens reivindica la bicicleta, sinó que se n'en fot una mica de la gent que no pot parar d'agafar avions. I crec que és una lletra que també és sublim. O sigui, com pots... M'agrada perquè crec que avui he trobat lletres que donen molt la volta a la idea que volien transmetre. Quimi Portet es va llevar un dia, com uns dels molts dies en què s'ha llevat i s'ha il·luminat, i va dir, vaig a fer una cançó sobre els avions. I va anomenant tota mena de mitjans de transport que no són els avions.
2: Per exemple, sí. Ara mateix acaba de dir anar amb ferri fins a Creta, Laia, sí o no?
3: Sí.
2: No, home, no.
3: Ah, per què no?
2: Ferris no, diu que vagis amb bicicleta.
3: Home, ja, però és millor ferri que avió.
5: M'encanta, Quimi Portet. Té una ment que no es pot explicar, escolta'm.
2: I tant, i tant, i tant.
5: I seguint amb la gent obsessionada amb les bicicletes, crec que un dels grups i dels artistes que més corda li ha donat al tema ciclistes és Antònia Font en general. És a dir, hi ha 800 cançons d'Antònia Font que inclouen el mot bicicleta, i si afegeixes Joan Miquel Oliver encara més, però potser la meva preferida és aquesta història de la persona que treballava al far de Ses Salines i s'agafa una bicicleta, una mountain bike del seu fill i se'n va al far de Ses Salines a veure la nostàlgia com li entra.

0: agafa sa bicicleta d'un fill seu, una mountain bike.
1: Jo és que quan penso en una bicicleta i en algú per ses illes anant cap a un far, veig a Lucía i el sexo una mica, no?
2: Ja, a mi m'estàs parlant en boomer, però vale.
1: Ah, val. És una pel·li que passa...
2: Jo també sóc aquí, Sergi.
1: Passa una pel·li de, que passa, sí, és a Formentera.
3: Sí, sí.
1: És del Julio Mede, amb el de Los Amantes del Círculo Polar, l'has vist?
2: No, però també. Endavant.
1: Sí, l'època guai, és l'època xula,
2: bueno,
1: de
2: que
1: cinema. T'encantaria, Laura.
2: Doncs va, me les apunto. M'encanta aquestes metàfores que fa Toni Afon, dient... Una bicicleta. No tens cap necessitat de saber quina bicicleta és, però ells et diuen, d'un fill seu, una mountain bike. Us en recordeu que hi havia un moment que hi havia un furor molt gran amb les mountain bikes?
1: Sí,
4: sí, era el normal en aquella època.
2: Jo quan era petita tothom havia de tenir una puta mountain bike. Exacte. Encara que visquessis a Castelldefels.
1: Sí, sí, sí.
2: És molt heavy, però sí, sí.
1: I abans d'això hi havia
2: no
1: les BMX. I abans de la mountain bike hi havia la BMX.
2: Sí, però la BMX hi havia com circuits.
1: Sí.
2: Que jo me'n recordo que alguns amics meus s'hi van aficionar molt fins que un es va trencar la melsa i es va acabar la història de la BMX. Però és veritat que, no sé, era com un bici que hi havia, fins i tot entre els pares, no? De, no, el meu nen una mountain bike. Una mountain bike per fer què? Però si te'n vas a pedalar pel passeig de mar.
4: Sí, sí, és veritat que hi havia... Que era la bicicleta estàndard, la
1: Perdona,
4: mountain bike.
1: Perdona, i ara la gent vol tenir subs i tot terrenys.
2: Exacte.
1: Encara que vagin d'aquí fins al Poblenou.
2: Exacte. Sí, no. I la Salomon per anar a córrer per la Diagonal.
1: Això mateix.
2: De veritat,
1: això
2: estem
1: mateix.
2: Una mica malalts del cap.
1: Sí, sí.
2: Un altre gran fan de les bicicletes que té diverses cançons parlant des d'una bicicleta és l'Artur, el Soc un Bohemio.

0: I a més, totes les cançons que ens estàs posant, la sonoritat ja convida una mica a escoltar aquestes cançons anant en bici.
1: Te la imagines tota l'estona sobre d'una bicicleta. Jo, de fet, l'Artur, sóc un bohemio, me l'imagino tota l'estona en bicicleta. O sigui, aquesta persona no camina pel carrer, sempre va en bicicleta.
2: És que és com el ritme de les cançons, no?, que ja t'hi porta.
0: M'agrada perquè totes les que has escollit no tenen en el títol bicicleta, perquè podies posar, per exemple, Bicicletes de Blaumut, i en canvi no. Has anat rebuscant una mica...
1: Hòstia, Bicicletes de Blaumut, saps que no m'ha vingut al cap en cap moment?
2: Ah, no, jo, quan has
0: és la primera
2: que he pensat.
0: Sí, és la primera que he pensat.
1: Doncs mira, no m'ha vingut i no
2: l'he
1: posat,
2: explícita,
1: clar, aquí som és una secció de subtileses.
2: Clar.
0: Excepte una cançó que porta per títol La Bicicleta, que és la cançó, quasi bé, no?
1: Exacte.
3: La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling.
0: Oh, que bé que s'hi va. S'ha anat lluny, per trobar aquesta?
1: Sí, però t'he de dir que jo no la vaig conèixer pel Xesco Boix, la vaig conèixer per un disco del Super 3, d'aquests que feien a la meva època quan jo era petita, dels anys 2000, aquells que tenia el tomàtic a la caràtula.
2: Sí.
1: Doncs la cantava al cor del Super 3 i no l'he trobada, perquè jo, al meu cap, quan es reprodueix en forma de cor del Super 3, clar, no?, de Xesco Boix.
2: Ah, jo era el Xesco Boix que vaig aprendre.
0: Jo també, Xesco.
2: Em sembla que l'han tornat a fer, el Super 3, amb l'altre dia la vaig trobar en una llista de reproducció del Super 3 actual i l'han tornat a enregistrar. Potser doncs perquè no es troba la que deies tu.
1: Perquè jo recordo moltes cançons de, diguem-ne, populars o infantils, així, d'aquestes que es canten a l'escola, les vaig aprendre també pel disc del Super 3, que ara està molt bé que facin cançons pròpies, però, entén-me, potser també estaria bé tornar a recuperar aquesta tasca.
0: Totalment.
1: De fer tradició oral.
2: S'han de fer perquè hi ha un volum de nouvinguts.
0: Home,
2: que necessiten aquestes cançons.
0: I si va permetre que tu t'acostessis al cançoner d'en Xesco Boix, doncs ja és un èxit per part del Super 3.
1: Exacte, no, i moltes més, Marieta Cistellera, què se n'ha fet d'aquelles flors,
2: la Masovera,
0: en aquest sentit,
1: coses.
0: La Bressola també va fer molta feina.
2: Sí, és veritat.
0: Els discos que van fer per la Bressola, que per cert demà crec que fa 50 anys,
1: Sí.
0: Aquest tipus d'escoles.
1: Gent que no pot parar mai de picar pedra per aquest país, tu.
4: Aquests no els bressolen a l'ombra.
0: No.
1: No els bressolen... Oh, que bona era aquesta
0: boníssima,
1: expressió,
0: Boníssima.
1: No l'han bressolat prou a l'ombra.
0: I acabem
1: per últim,
0: lluny, també, acabem lluny.
1: No, jo m'he empenyat perquè al final he dit no pot ser que estigui aquí punxant homes durant 4 minuts seguits a la ràdio pública musical.
4: Pots dir Escarrassà, que és molt, molt bonic, també.
1: Més que arrasat.
4: Ah, sí.
1: A part de la Shakira, que ja l'hem posat per entrar i era una mica el meme de la secció, he pensat, tio, no pot ser. I he trobat una cançó de la Guillermina Mota, que també és superoriginal, que parla...
0: On has anat,
1: Imagina't. De tot el que pots veure dins d'una nou, aquesta va ser la seva gran idea, una mica Quimi Portet, en aquest sentit, i deia això.
5: I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta, una actriu que es desmaquilla i el vent calça una faldilla com un poeta.
0: Mira, hi ha rimat bicicleta amb poeta.
1: Escolteu Guillermina Mota,
2: sí,
1: tio.
2: Quina veu
1: tan
2: fantàstica.
1: Jo, Guillermina Mota, Núria Feliu, són grans assignatures pendents que tinc, però de viciar-me, saps? De posar-me allò durant 8 hores seguides.
0: Jo sempre que puc un remena nena entra d'allò més bé,
2: Mira, m'hi has fet pensar, tinc ganes de sentir la Guillermina.
0: Doncs vinga.
1: Molt bé.
0: Una mica de Guillermina i anem a les notícies.
6: Una? Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Crec que hi ha un punt de currar-te una mica el guió i de saber on vas.
0: Sí.
1: Hi ha un article que crec que és molt interessant de llegir, del Pol Vinyes, que el podeu buscar. Merda, ara us hauria de dir, jo per predicar amb l'exemple, com es diu l'article, no?
2: Espera, que te'l busco.
1: Doncs ara no sé com es diu. És un dels últims articles que ha fet a Núvol, sí. És de VilaWeb, l'article, perdó.
2: Ah,
1: queda de
2: Núvol.
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minutet que passa de 8:45, moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
8: Bon dia.
4: Avui és dimarts, és 15 de setembre. Què hem de saber per aquest matí?
8: Que el govern aprovarà avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany ha tancat amb 43 persones ofegades, 17 més que l'any passat. De fet, és la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys, però també hi ha 7 menors d'edat. Més coses. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus. Atenció a aquesta notícia, perquè les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. I acabo explicant-vos que avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
4: Les 8:33, als titulars d'esports.
8: El blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 del vespre a Leganés contra el Rayo Vallecano. De fet, Vallecas tornarà a tenir futbol el proper 10 d'octubre. El Madrid jugarà a 9:45 de la nit al camp de l'Elx i la UEFA ha de decidir avui si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029.
4: I el temps que farà avui?
8: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus. A les zones més càlides de Ponent, demà sí que arribarà un canvi de temps a partir de la tarda i al vespre amb ruixats i tempestes i un descens notable de les temperatures.
4: Ara heu d'anar traient el mòbil, que de seguida juguem al miniquiz i us regalem un llibre ben guapo. Abans, però, mentre us prepareu, més versions del Sopa, que segueixen celebrant la seva trajectòria. Ara Sopa de Cabra més Jordi Stone, és a dir, Jordi Roca, en el seu format musical, que ens canten aquest clàssic. Laia, una de les més famoses de Sopa de Cabra.
2: Camins?
0: No, no, el far.
2: El far del sud.
4: De quin tema la miniquiz avui?
2: Avui de la democràcia, que és el Dia Mundial de la Democràcia.
0: Avui, eh?
2: Avui, avui.

0: escoltes ICAT.
1: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
2: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
1: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de ser.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumón Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
13: Les 8 i 38, moment de participar. Mira, Laura, per confirmar la visió que tens dels oients de gent totalment diversa i dispersa o creativa, fins i tot.
14: A veure, ens escriu, ara què?
13: Ens escriu en David, de Madrid, que diu que la Christine Lagarde, si us la imagineu, la presidenta del Banc Central Europeu, és com la cara de l'Albert Boadella més la cara d'una tortuga. Que si us imagineu...
14: Una mica sí, eh?
13: Bé, és el seu comentari, d'acord? Per altra banda, en Ferran Quintana diu, et llança cançons de bicis. Laura, si vols ampliar el tracklist, diu... N'ha triat dues que, malgrat en cap cas es menciona el terme bicicleta en si, no es poden obviar, com ara la cançó Club Ciclista Cent Peus de Doctor Calypso, o la cançó, diu, la cançó Boomerang de Manel, que sí que és veritat que hi ha un moment que cita uns ciclistes de les rampes d'Otacam l'estiu que es va fondre l'Indurain.
14: Ah, és veritat,
13: que
14: sí.
13: Jo ho entenia malament i sempre cantava rampes fora camp, com que el ciclista s'estavellava perquè sortia del traçat, no? Les rampes
14: jo
13: fora del camp.
14: Jo vaig haver d'estar en una conversa masterclass sobre el tour per entendre aquests dos versos de Manel, perquè a mi no em feien cap sentit. És veritat.
13: I què passava a Utacam? És Bèlgica, això, o Països Baixos, no?
14: Ara no me'n recordo ben bé de la trama, però jo només... Que allò fos una referència del tour i era una cosa que m'havia passat totalment per alt.
15: Com el formalet.
13: Oients, poseu-vos-hi també en aquestes converses diverses.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
13: I el Nacho, el nostre oient argentí, que diu... No se olviden de la canción de Cuca Pi. Quina és aquella?
14: La de la cosina.
15: La bicicleta, sí.
13: Fes-lo botar. És aquesta?
15: No. Espera't.
14: Ai, no me'n recordo.
15: Ara no me'n recordo.
13: Pedal-la.
15: Mira que la vam punxar.
13: Ara la busquem.
14: Anava a dir,
13: sí, potser
14: que la busquem, no? Es diu La Bicicleta, em sembla.
13: Laia, deies que avui és el Dia Internacional de la Democràcia.
14: Efectivament.
13: Hi haurà algú que pensi, i per quan el dia del feixisme? Però avui és el tema del miniquiz, també.
14: Ah, exacte. Avui, democràcia.
13: Que ve del grec Demo, que és del poble, i Kratos, que és el protagonista del God of War, si teniu la Play.
14: Ah, doncs
15: compte, a veure què dius, que no siguin coses del miniquiz.
14: No, anava per aquí, però en Roger va suggerir una idea millor i avui us parlaré de parlamentarisme.
13: Ah, sí, espera, la pregunta la vaig suggerir jo, avui.
14: Exacte.
13: És molt guai. Eh?
14: Parlem de parlaments, en concret de Parlament Europeu, o potser hauríem de dir dels europeus, perquè el Parlament Europeu, no sé si ho sabíeu, té tres seus, dues en una cambra pels representants de la ciutadania, a Brussel·les i a Estrasburg, i una seu per la Secretaria General i els seus serveis administratius, en aquest cas a Luxemburg. Per tant, el Parlament de Brussel·les i el d'Estrasburg, com es podríem diferenciar, Roger?
13: Bé, doncs el Parlament en si, és a dir, l'hemicicle, que com bé diu la Laia, té dues seus, i a vegades miro la tele i dic, ostres, quina deu ser, la d'Estrasburg o la de Brussel·les? On han anat avui els eurodiputats? Però jo tinc un truqui, que és fixar-se en el color dels pupitres. Laura, Sergi...
14: Què passa?
13: Us hi fixeu en els pupitres del color?
15: Mai a la vida.
13: El color dels escons?
14: És a dir,
13: no.
14: Cadascun dels dos parlaments, el de Brussel·les i el d'Estrasburg, sí, tenen els seus pupitres, que diuen, Roger, un color característic.
13: És el meu hack de la vida per detectar.
14: Doncs mireu, avui...
11: No, la veritat és que és bon truc, sí.
14: Avui ens fixarem en la seu oficial de la institució del Parlament Europeu, per tant, el Parlament d'Estrasburg. Aquí és on s'hi fan les 12 sessions plenàries mensuals, inclosa la votació del pressupost. Per tant, us preguntem, de quin color són les taules de l'hemicicle del Parlament Europeu d'Estrasburg, que segur que heu vist moltíssimes vegades per la televisió?
13: O es pot visitar.
14: També. Opció A, són grogues. Opció B, són verdes. Opció C, són vermelles. O opció D, són blaves.
0: 638-6845-65. 638-6845-65.
13: De quin color són les tauletes de l'hemicicle del Parlament Europeu d'Estrasburg? A, grogues. B, verdes. C, vermelles. O D, blaves. Entre tots els encertants, avui sortegem el còmic que us hem comentat a l'hora anterior i que sentíem les paraules de la Marie Dubois, la seva il·lustradora. És el còmic Les Grans Oblidades, aquest assaig històric amb el subtítol Per què la història ha esborrat les dones, anant més enllà de només dir, doncs, perquè les ties no saben... Bueno, seria una xorrada, sinó motius econòmics, motius estudiats de forma històrica, que ha escrit la Titiou Lecoq. No, doncs aquest còmic us el regala a Garbuix Books, està molt guapo. De seguida direm la persona que se l'endú a casa, de seguida direm quina és la resposta correcta d'aquest quiz cromàtic, eurocromàtic d'avui. Ara la Nati Peluso, ara la Malportada, i de seguida resolem el quiz d'avui.

0: Després de la Nati, ara sentim la...
1: La Pati. Què et sembla?
0: Escolteu, ja hem trobat... Sí, hem de resoldre els miniquiz d'avui.
1: Sí, perquè avui és el Dia Internacional de la Democràcia. I us
2: felicitats, demòcrates!
1: Felicitats.
2: Deixeu-me dir... Puc dir una cosa?
1: Sí, clar.
2: Jo crec menys en la democràcia des de que ahir em van votar com a president de la comunitat de veïns.
1: És veritat, enhorabona, Sergi.
2: De la meva escala, sóc el nou president de la comunitat.
1: No feies prou coses encara i has decidit posar-te en una més.
2: Gràcies, gràcies, veïns.
0: No és rotatori, això.
2: Sí.
0: I llavors, per què voten?
2: Pues no ho sé.
1: Perquè volien enclomar-li el mort a algú i en Sergi és el típic que sempre es presta.
0: Si vols, pots dir allò molt de pèl·lida, és el menys dolent del sistema.
2: És el menys dolent del sistema. Estic molt il·lusionat.
0: Sembla Winston Churchill.
2: Gràcies.
0: Laia, la pregunta d'avui...
1: Era
0: una pregunta que realment posa en valor el sentiment democràtic.
1: Sí, t'ho trobes? Bé, en tot cas, parlàvem de les taules de l'hemicicle del Parlament Europeu d'Estrasburg. Us preguntàvem de quin color són. Si són grogues, si són verdes, vermelles o bé blaves. Doncs mireu, la resposta correcta era la D, són blaves. Les grogues són les del Parlament de Brussel·les.
0: El meu truquet és aquest.
1: Que en realitat no són grogues del tot les de Brussel·les, són de color fusta, el que passa que des de lluny es veuen com més grogues. Les blaves d'Estrasburg es veu que tenen aquest color per recordar la bandera europea.
2: Que bonic, que bonic.
1: Havien de triar un color per pintar-les i van doncs triar el blau. Mireu, hem rebut 94 respostes, de les quals 85 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 85.
3: Va, doncs avui farem el número 77.
1: Doncs el 77 és en Salva, que té un número acabat en 07.
2: Felicitats, Salva!
1: Enhorabona!
0: Mira,
1: Salva.
0: També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president,
2: aquest to, puteta, Mireia.
0: I en Xavi també
1: Mireia,
0: diu,
1: és que en Sergi no sap dir que no. Penseu que en Sergi, si algun dia voleu encolomar el mort algú, busqueu en Sergi i ell...
2: Tema d'antiguitat, els altres
1: sí,
2: ja ho havien
1: estat.
2: Sí,
1: bueno. I tu no els has dit que et leves a les 3 de la matinada?
2: No,
1: no, no clar, és que ja no
0: si penseu que quasi...
2: Voleu un president adormit? Sóc el vostre.
0: Ah, 8 i 48, ara tu i jo, aquesta cançó tan bonica, Laia, d'aquesta formació que...
1: Tu i jo!
0: El nom de la formació fa referència a un habitacle construït amb aigua sota...
1: Iglú!

0: 9 minutets, 9 minuts i seran les 9 del matí. Moment de sentir les vostres veus. Avui, Laura, per atenció, que has de pensar també una resposta. Avui, objectes que sempre guardem i mai ens en desfem, malgrat sabem que no serviran per res.
1: Ja està rient la Laura.
2: No, és que ho tinc claríssim perquè sóc un especialista en aquest sector.
0: Però pensé que la gent ha dit la caixa del router, de cartró, que tampoc...
2: No, flipareu amb el meu objecte, sí.
0: Bé, en posem un tall d'exemple i ara dispara la Laura.
3: Hi ha una cosa totalment inútil, també. Tinc una caixa de cargols, que quan descargo un moble o el que sigui, em quedo amb els cargols, els poso allà a la capseta i estan allà. I no fan res, s'oxiden i es moren d'avorriment.
1: Jo, igual que tu, oient, estimada, també tinc una caixa de cargols de diferents coses que...
2: Però això sí que pot ser útil, perquè has de penjar un quadre.
1: Per què?
2: Bueno, has de penjar un quadre.
1: No. Aquests són inservibles.
2: Com un temoble de liquet,
1: aquests no serveixen absolutament per res. Va, que estàvem desitjant saber què guardes a casa.
2: No, és que aviam, ara story time. Jo aquests dies estic fent bricolatge, m'ha agafat molt fort per pintar tot el pis, posar un terra vinílic, que és una experiència que no us recomano per res, però bueno... No, al final és un procés d'aprenentatge. Jo quan vaig fer 30 anys vaig pensar que a partir d'ara ja cada cop aprendria menys coses noves i de veritat que això està sent una experiència.
0: Per posar en terres de sortir de casa, com es fa?
2: Has de retirar tots els mobles per començar.
0: I després?
2: Llavors és un terra que és com una mena de fals terra que tu vas enganxant a les fustes, diguem-ne, com si fos parquet, amb una mena de sistema clic. I has de, bueno, escombrar una mica i netejar el terra abans i posar unes com es diu en català, cunyes.
0: Unes falques
2: a la paret i has d'anar aixafant la fusta i és molt fàcil de fer, en realitat.
0: De què serveix?
2: Doncs de res, de fer bonic. De que el teu terra no sembli que has nascut
1: el que passa és que no sé si hauràs guanyat potser centímetres cap amunt i això, les portes com ho arregles?
0: Clar, com encaixa la porta?
2: Mira, hi ha coses que encara no sé com les arreglaré. El que he hagut de fer, ja us aniré informant perquè això va per llarg, em pensava que ho faríem un cap de setmana i ja us asseguro que fins al novembre estaré donant pel cul amb això.
1: Volem fotos.
2: La cosa és que estic havent de llançar moltes merdes que tenia guardades perquè jo, com tots vosaltres oients, també sóc de guardar les coses per si de cas. Però clar, és que hi ha nivells i nivells. Una cosa és la caixa de cargols, que mira, pots arribar a entendre o té un sentit. Els cables, que dèiem ara, cables que no saps de quin electrodomèstic són, però els guardes per si et trobes l'electrodomèstic i al final no tens el cable per carregar-lo, no? Bé, jo fa un temps, quan ho vaig deixar amb el meu ex, vaig desmuntar tot el menjador perquè em volia comprar uns sofàs més petits que el que teníem. I el que teníem era un sofà llit. I vaig pensar, això... Mai se sap quan ho necessitaràs.
1: Un sofà llit?
2: No ho sé, potser et mudes i de cop, no sé, tens 8 fills de cop i necessites posar-los en algun lloc i necessites un sofà llit o de cop tens convidats cada setmana a casa i necessites un sofà llit. Bueno, jo vaig voler guardar sí o sí aquell sofà llit.
1: Però Laura, tu tens un pis petit.
2: Aquest és el tema, que jo vaig desmuntar absolutament tots els ferros del sofà llit, que a més ara me'ls fas tornar a muntar i no sabria ni per on començar. I els vaig fotre sota del llit, sota el llit real, diguem-ne.
4: No.
2: I allà està el sofà llit desmuntat, que quan hagi de posar el terra de l'habitació, perquè també l'he comprat per posar-lo allà, doncs he decidit que m'hauré de desfer d'aquesta andròmina, perquè és que, clar, no ocupa poc a sobre.
1: Si només ha servit vinilitzar el teu pis per desfer-te tot això, ja haurà servit d'alguna cosa.
2: Però és que el meu cap era espectacular. És que, clar, quan et mudis i siguis pobre com una rata, perquè t'anirà molt malament la vida... Necessitaràs aquest sofà llit i penso, per l'amor de Déu, Laura, però si només pel pal que et faria muntar-lo te'n compraries un altre.
4: Laura, un sofà llit de segona mà o a la Bob val res i més.
2: No, i que te'l muntin els nois de l'IKEA encara menys, vull dir que...
0: Els mobles, mentre facis la vinilització, on els posaràs?
1: Clar. És com un Tetris, això.
2: Exacte, estic jugant una mica a fotre-ho.
4: Tota
2: una habitació,
4: tota l'altra.
2: I he fet la part més difícil, que és el menjador, que és on tinc més coses, i ara em queda la part fàcil, però ja us dic que fins al novembre no acabaré això. Ja us aniré informant de com va l'obra.
0: Bé, ara escoltem la lliçó, encara més important i tot, del nostre oient gamer oficial, la Montse de Juneda, que ens diu per què mai s'han de llançar les consoles.
5: Les consoles s'han de conservar perquè hem de saber d'on venim, per saber

0: I ara que ens acostem a les 9 del matí i després del Shake It Off de la Taylor Swift, una altra tria musical. Us triem aquesta sintonia d'atenció perquè, com sempre, quan ens acostem al punt de les 9, és el moment del dilema. Un personatge jugable del programa planteja un dilema amb contingut doncs, ètic, moral, econòmic, emocional, i heu de decantar-nos per una opció o l'altra. És obligatori.
1: A veure, la cosa va del següent. Jo, quan m'entro amb la Mariví, la nostra estimada tècnic, doncs ens posem a mirar quan toca el proper dia festiu, no? I l'altre dia...
0: Quan ho feu cada dia, això?
1: Bueno, de tant en tant ens reunim i diem, quan és el proper festiu? I plantejo el següent dilema. La jornada laboral setmanal ja no serà mai més de 5 dies, serà de 4 dies laborables, però ens diuen quan i on hem de col·locar el tercer festiu de la setmana. És a dir, l'enganxem als altres dos festius, de manera que quedi, per exemple, divendres, dissabte i diumenge festiu, o bé el col·loquem dimecres, de manera que sempre, com a màxim, treballem 2 dies seguits.
0: És
1: a dir,
0: és un win-win, no? Perquè sempre
1: treballes... Sí, és un win-win, però la qüestió
2: és...
1: Això s'ha de col·locar. On col·loquem el tercer dia festiu? Enganxat als altres dos o partim la setmana pel mig, de manera que sigui dilluns i març?
2: No, jo em quedo amb...
1: Dijous, divendres, festa.
2: Tres dies seguits, encara que és veritat que reconec que està molt bé el break, diguéssim, a mitja setmana, estaria molt bé, però em quedo els tres dies seguits.
3: Jo també, nois.
1: Jo agafo el dia entre setmana.
3: Sí,
1: és a dir,
3: ets d'aquests, eh?
1: Jo vull... O sigui, només el plaer de saber que com a màxim treballaré 2 dies seguits i a la resta llavors, de la meva vida sí. I patapam festiu...
2: I pots descansar, oi?
1: Home, també és meravellós.
3: A mi em trenca molt la dinàmica. Jo hi ha vegades que quan passa això, per exemple, jo que sé, el pont de la Puríssima o així... preferiria que no fos festiu.
1: Què dius?
3: Em trenca la rutina, Sergi,
0: totalment,
3: em trenca...
0: Totalment.
3: És com començar a córrer i al cap de 20 minuts parar i haver de córrer 20 minuts més. Jo prefereixo
1: però
3: córrer del
1: dilluns. Però el dilluns deixaria de ser dilluns.
0: A més, ara em ve el 12 d'octubre, sempre cau fatal.
3: Però sí, aquest any cau bé.
1: A veure, sí, el dilluns, penseu que el dilluns ja no seria mai més dilluns. El dilluns seria ja dijous, perquè el dimarts ja seria divendres i ja tens festa.
2: Però un dia vull tampoc dir... et recuperes.
1: I tant!
0: No he pogut jugar jo encara. Jo sóc com la Laura, prefereixo col·locar-lo dilluns o divendres i tal, però no per fer el mandra, com penseu la majoria, sinó perquè em destarota molt un festiu per llarg.
1: Ai, no, destroteu tan fàcil.
3: No passa res.
1: No en sabeu.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És el rei Midas de les ones i segurament l'heu vist amb els seus ditets màgics a les taules de so dels concerts de la Ludwig Band, que ens canten Xavier, el tècnic de so, per obrir aquesta nova hora de ràdio aquí als Experts ICAT. Són les 9 i 3 d'aquest dimarts càlid, avui que és 15 de setembre, i celebrem aquest bon temps amb la Laura Grau. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: La Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Sergi Vives.
2: Bon dia, veus? Demà seria festa, dimecres.
0: Mira, anem directament al que diuen els oients, també. A l'enquesta ha guanyat clarament l'opció que en la suposada jornada de 4 dies sigui festa divendres o dilluns.
2: Ai, senyor.
0: Algú sí que ha votat per la setmana, la Gemma, en Rafa, l'Ona i la Cristina, que a més afegeix que fa uns dies, fa unes setmanes, hagués votat per l'altra opció, però diu, després d'aquest últim cap de setmana, em decanto per partir la setmana.
2: No? Clar que sí, home.
0: 3 dies se li fan massa
2: llarg. Partim la setmana!
3: Partim la setmana!
1: Cristina... Hi ha països que tenen política interna d'ajuntar sempre

0: seria com dissabte.
1: Sí. Bé, aquí mateix teniu penjada aquí al nostre grup de WhatsApp l'enquesta de la cançó de les 10. Teniu 4 cançons per clicar i la guanyadora, la que aconsegueixi més vots, serà la que punxarem per acomiadar-nos. Com sempre, els tracks dels tria en Sergi, inspirat en...
2: La famèrdida!
3: Un 15 de setembre, com avui del 1983, naixia l'Eric Vergés.

0: A veure, Laura, com de ratllat vas tenir el disc Postals?
1: Molt. Potser el que també, més, dels catarres, eh?
0: Sí, home, jo crec
1: és el que és anterior al confinament, oi?
0: Sí, home, sí, molt anterior al confinament.
1: Postals va ser, diguem-ne, el primer disc en sèrio que van fer.
0: Sí, té sí, més de 10 anys, ja, Postals.
1: Després de la maqueta aquella que es deia Els Catarres.
0: Clar, ells van començar amb la maqueta amb el Jennifer el 2011 i jo crec que 2-3 anys després ja van treure Postals, vull dir que estem parlant de fa més de 10 anys.
1: Sí, bueno, i ara eren famosos perquè la maqueta ja se'ls va fer mega
0: sí,
1: viral.
0: Sí, però aquest disc jo crec que va ser el que va marcar un abans i un després, eh? Amb bueno, cançons com Rock and Roll o aquesta Vull estar amb tu.
1: Quan puges tan ràpid és una mica la prova de foc. Els Tallets també els hi va passar, que van treure el Coti per Coti i després van treure l'Epic Solete, que era una mica com, bueno, ens consolidem o ha sigut un one hit wonder? I els hi va anar tot molt bé, tant els Catarres com els Tiets.
0: Home, estem parlant d'un dels grups amb més concerts, amb més notorietat pel que fa a reproduccions de cançons en català, els Catarres, formats, ja ho sabeu, per l'Èric Vergés, que avui és el seu aniversari, en Jan Riera i la Roser Cruells. Avui ens hem fixat en el seu lloc d'origen, ja ho sabeu, és la prolífica comarca d'Osona. Algú no hi ens deia, és que Aiguafreda és del Vallès. No, va ser
2: ja
0: del
2: no,
0: Vallès.
2: Ja no.
0: Però van votar doncs anar cap a Osona i ara són d'Osona. I Centelles, que és la localitat d'on és la Roser Cruells, també és osonenca. Per tant, avui aquest grup osonenc competirà amb altres tres. Heu de votar o bé per aquesta cançó, el Vull estar amb tu, o per aquesta altra.
3: La pluja fa feliç el bosc, el bé i el mal es van vivint. Sempre que m'he callat els cops, se m'han anat quedant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot.
0: Sabeu qui són, no? Els protagonistes d'aquesta propera tardor, els Oques Grasses. Ja sabeu que el grup del Josep Montero omplirà d'aquí unes setmanes, no un, no dos, 4 estadis Lluís Companys, en els que seran els seus darrers concerts abans que deixin els escenaris. No sé si et vaig preguntar si aniràs, tu,
1: eh? Jo hi aniré el divendres.
0: El divendres, eh?
1: Sí. Jo dimecres.
0: Tu dimecres?
1: Sí.
0: Tu, Roger, hi vas? No. Ah, no, jo tampoc. Mira, doncs tindrem dos que sí, dos que no.
1: Sí, ja ho farem la crònica.
0: Una mica com el País. Ah, crec que dos de cada quatre catalans
1: sí, sí, sí. Van als concerts sí, finals. Sí, sí.
4: Ja s'acosta la cosa aquesta?
0: D'aquí 3 setmanes. Ah. Ja ho tenim a tocar, això. Dels Oques, sentim la cançó Està Guai. Més grups d'Osona.

0: la nostra oient Ilu diu visca Centelles.
1: Visca.
2: Visca. O ella hi viu. Què diu?
0: Ilu, digue'ns per què celebres la població de Centelles. I en Xavier diu oques grasses són Mr. Wonderful.
2: Hi ha molts grups que són Mr. Wonderful.
1: Sí, no? En aquest país tenim especialitat sí. de produir-ne.
2: Jo crec
1: bueno.
2: que no és el cas d'Obeses, no?
3: No.
2: Que no es casen gaire amb res. Són un grup molt eclèctic d'aquesta comarca, de tot el país, capaços de fer tota mena de sonoritats ben diferents. De la formació d'en Tordera, us hem escollit el tema Forta en la mort, aquest tema així com country del seu darrer disc. I acabarem amb en Dan Peralbo i el Comboi.
4: He buscat l'esperança i l'he trobat al fons del got.
0: La Ilu diu que sí, que és de Centelles i confirma...
2: Feia una mica pinta.
0: Sí, es diu Il·luminada.
2: Del nostre torellonenc més estimat us hem escollit la cançó He begut una mica massa, un dels temes més celebrats del seu penúltim treball de l'any 2024. Teniu quatre cançons de grups d'Osona. Quina botes, Laura, per tancar el programa? Vull estar amb tu dels Catarres, Està guai dels Oques, Forta en la mort d'Obeses o He begut una mica massa del Dan Peralbo?
1: Jo m'he de quedar amb el Dan Peralbo sempre, no? I és que... Ho has posat difícil avui. T'he de dir, Sergi, avui portaves uns quants dies de molt d'avorriment en aquesta tria de cançons de les 9.
3: Jo també he dit el mateix, avui m'agraden totes.
1: I avui, clar, hi ha molta cantera, Osona és flipant, ja no sé què el dia donen per esmorzar allà, deu ser el fuet.
2: És sí, veritat, doncs és que quan estava buscant-ne, és que em sorraven per tot arreu, de grups d'Osona.
1: En canvi, jo què sé, busca'm quatre grups de la Segarra,
2: clar,
1: saps?
2: És
1: no acaba de ser el mateix, sí, i en canvi sí. a Osona és que no pots parar.
2: Hi ha molta qualitat a Osona i jo també em pensava que estava molt més frec a frec, però Dan Peralbo ho està patant molt.
1: Home,
2: i fa pinta que serà l'última de les cançons que sonaran avui.
3: En defensa de la Segarra, he de dir que la població tampoc no és la mateixa,
2: Clar,
1: molt bé, d'acord, Laia.
3: Però ara m'ha de ser per la Segarra.
2: Laura, quin comentari?
1: Ja us buscaré una comarca de merda. Bueno, de merda, no, pobres comarques. No, perquè llavors se m'emprenyarà algú, però entén-me. Hi ha moltes comarques que no tenen tant talent musical.
2: El Maresme és molt prolífic, també.

0: Sí, el Maret, ara totes seran prolífiques, no et fot, però entén-me, jo crec que la ràtio d'Osona és bastant més elevada.
1: No hi ha tant a la selva, ara que penso.
0: No, i mira que jo soc de la selva i no m'emprenyo perquè ens digueu que no tenim talent, perquè no en tenim, ja està.
2: L'Estel Boix diu Dan Peralbo i el Comboi sempre, ja saps a qui votar. L'Albert Marín diu els obeses són els millors, doncs ja saps a qui votar. Tots podeu entrar al grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us moli. La guanyadora serà la cançó de les 10 d'avui. Ara són les 9 i 10 minuts, seguirem amb els Clima, que són de la comarca de...
3: Hosti, ni idea d'on són els Clima.
2: Digues
3: és que no tinc ni idea d'on són. Del barcelonès?
2: És correcte. I ara la Laura viatjarem al fascinant...
3: Quan no saps d'on són la gent, és que són de Barcelona.
0: Sí, totalment.
2: Anirem al fascinant món de...
0: Del teatre.
2: Del teatre.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Quasi un quart de 10, moment de parada de teatre. Laura, és d'aquelles persones que ja es mira bé la temporada a veure quines coses té més ganes d'anar a veure?
2: És que m'encanta la tardor per venir a Barcelona com si no hi visqués. Avui estic molt poc eloqüent, m'ho noteu, oi? Com no. Que tota l'estona m'entrebanco, no sé què dic.
1: Clar, perquè programa la gent vocalitza molt i es queda molt bé.
3: És una mica de vinil a la boca.
2: Sí, exacte. El bricolatge m'està trastocant.
1: Jo tinc 3, 4 ja de marcades, a veure si coincidim amb alguna.
2: Mira, jo justament avui el que venia a comentar és que és una temporada de teatre, la d'aquesta tardor-hivern, de molta reposició. I això a algú li podria semblar mandrós, no? Algú podria pensar, hòstia, tio, feu estrenes, poseu-me coses noves, no vull tornar a veure aquesta obra, tal. Però jo crec que té molt sentit que es reposin obres que han estat mesos treballant, aquests actors, actrius, aquest equip tècnic, els directors, l'equip artístic, com perquè després allò et duri una setmana, en el millor dels casos, i ja no ho facis mai més.
3: I senyal que si es torna a fer és que ha agradat. No?
2: Exacte, que ha agradat.
3: I que és una cosa d'èxit, que no és una provatura que dius, a veure què serà això.
2: I que, a més, hi ha moltes vegades que hi ha obres d'aquestes, diguem-ne, les que tenen més èxit, que s'acaben les entrades superràpid. Clar. I que si et quedes amb les ganes, què fas? Ja no la pots veure mai més. Estic super a favor de les reposicions. I avui us porto 4 obres que es tornen a fer aquesta temporada 2026-2027, potser amb canvis de teatre o potser no, i que jo les he vistes i que us les recomano.
3: Mira, una mica de fanfàrria teatral, que això sempre funciona.
2: Perfecte. Vinga, la primera que reposen ja d'aquí res, de fet s'estrena d'aquí 3 dies, és l'òpera dels Tres Rals. No és que la reposin, és que la van estrenar al Grec.
1: És una de les que aniré a veure, sí, sí, correcte.
2: De fet, ja començo per, mira, començo per una cosa que realment no és una reposició, és que és la temporada normal, la fan al lliure, passa que la van estrenar al Grec i molts la vam poder anar a veure doncs, la primera setmana de juliol allà al Teatre Grec, que era una experiència, jo penso, diferent, perquè ja sabeu que el Grec doncs, és aquell escenari a l'aire lliure, com que té una configuració especial en forma d'amfiteatre. A mi m'encanta el Grec, però entén-me, a vegades jo penso que les produccions no acaben de lluir perquè és un escenari que deu ser un repte també a nivell escènic. Llavors, jo tinc ganes de tornar-la a veure, aquesta sí, al Teatre Lliure, perquè aquesta obra clàssica, que ja en vaig parlar, em sembla, les últimes setmanes de temporada, de Bertolt Brecht, l'ha reformulada la Marta Pazos, i sortia tot Cristo en aquesta obra, disfressat de colom, i sortia la Míriam Muncles, l'Eduard Farelo, i sortia el Roc Bernadí, la Clara Sánchez, em sembla que es diu, el Biel Rossell, bueno, tot el talent jove del teatre d'aquest país estava fotut en el repartiment d'aquesta obra. I sí que va haver una mica de males crítiques. Jo penso que, sobretot per aquesta cosa d'ambient, del teatre grec, feia molta calor també, és una obra de 3 hores.
4: Clar.
2: Jo penso que assegut en una butaca de teatre, amb un escenari normal, on pots tu poder fer la decoració i l'art que tu pensis convenient per desenvolupar aquesta obra, crec que pot ser molt diferent. Per això tinc ganes d'anar-la a veure també reposada, perquè crec que canviarà el suficient com per ser encara millor. Després, ens n'anem al Teatre Lliure. Bueno, de fet, ens quedem, perquè aquesta òpera dels Tres Rals també la fan al Lliure.
1: Mira, la Núria ens diu que dissabte va veure l'òpera de... Ja es pot tornar a veure?
2: Bueno, potser van a algun assaig general, alguna preestrena.
1: Diu que hi va dissabte, Núria, i ens faràs la crítica.
2: Dissabte que ve, vols dir tu. Clar, sí, dissabte sí, sí. Que ve ja s'haurà estrenat. S'estrena sí, sí. El 17, fins a l'11 d'octubre.
4: Demà passat s'estrena, doncs.
2: Sí. Fins l'11 d'octubre la teniu al Lliure. I llavors, quan s'acabi l'òpera dels Tres Rals, a partir del 14 de novembre i fins al 13 de desembre, podreu veure el Lliure una altra vegada, exactament igual, L'Herència, aquella obra de teatre que dura 6 horaques.
4: Ah, sí, aquella. Però tu la vas veure?
2: Jo la vaig veure.
4: Però estic estava molt
2: sí,
4: bé.
2: Sí, m'encantava. Però s'ha de tenir paciència. Es pot veure en dues parts, que pots anar un dia a veure la primera i un altre dia a veure la segona, o la pots veure tot el mateix dia. I jo, és l'experiència que us recomano més, la veritat, perquè un cop ja has entrat a la història, ja no et ve de quedar-te allà, fer la pausa de mitjoreta, picar alguna cosa i tornar a fotre't al teatre 3 hores i seguir amb la trama. Jo penso que és una obra que justament s'aguanta perquè l'argument i el text és increïble, és un text original del Matiu López, que jo me'l vaig comprar en llibre, que encara no me l'he llegit, però perquè penso que és tan bona que m'agradaria tornar-la a llegir en text escrit. I recordem que també va ser molt... va tenir com molt renom perquè el protagonista és en Carlos Cuevas, en Albert Salazar, en Marc Soler, i fa un paper increïble que molta gent no coneixia aquest actor i que gràcies a L'Herència jo penso que se n'ha parlat molt més. I està dirigit pel Josep Maria Mestres. Moltes ganes de... no de tornar-la a veure, perquè jo ja m'he menjat les 6 hores, vale? Moltes ganes de que l'aneu a veure si us veu quedar sense entrada, perquè realment quan la vam fer per primer cop... De fet, l'hivern passat, han fet una temporada de descans, em sembla, van volar. Les entrades era molt complicat i sobretot el Tetris de que si només agafes la primera part, clar, a veure si després et quedes sense entrada per la segona.
3: Però té mèrit que una obra de 6 hores esgoti entrades, eh?
4: Però això, de fet, per això es fan les reposicions, no? Perquè el Bocorella arriba a vegades amb una mica de delay i ja no pots fer una... no pots prorrogar l'obra i, per tant, doncs la reposes perquè tota aquella gent que se'n va quedar amb ganes arran justament de la gent que hi havia anat i en parlava tan bé...
3: T'imagines que algú va anar-hi i després ara diu se'm va fer curta, la vaig a tornar a repetir.
2: Home,
3: 6 hores,
2: eh? Bueno, jo què sé, potser la vols tornar a veure amb algú diferent, acompanyant algú altre... Bueno, està molt bé, s'ha d'anar al teatre. Seguim amb una altra reposició exactament al mateix teatre on jo la vaig veure per primer cop, que és la tercera fuga de la Victoria Spunsberg del 28 de gener al 28 de febrer. I no sé si tornarà a ser protagonitzada per la Clara Segura, perquè aquestes obres que es reposen a vegades canvien de repartiment, doncs perquè ja no estan disponibles els actors principals, però clar, evidentment, res a fer contra Clara Segura. Em sap molt greu per si hi ha d'haver-hi una persona que faci el seu paper, però sí, en cas que la torni a fer la Clara Segura, aneu-hi, i si no també, perquè fa un paperàs, i perquè és una història que penso que és molt adequada pels temps que vivim, ja ho era fa un any quan es va estrenar, i ho segueix sent perquè parla justament de com integrem les persones que tenen una gran història de migració i de com la seva vida va tenint referències constants al seu passat familiar, als països on van viure les persones de la seva família. Bueno, és una mica inspirada en la vida real de la Victoria Spunsberg, però que penso que és molt d'actualitat, que també va generar com moltes controvèrsies interessants, no? Com per exemple si els actors que fan paper de, per exemple, d'argentins han de ser argentins o poden ser catalans fent accent argentí. És això, apropiació cultural? Aquí ho deixo.
4: Interessant.
2: L'aneu a veure del 28 de gener al 28 de febrer i us formeu la vostra pròpia opinió i fem una mica de debat.
1: Mira, la Núria, la mateixa Núria que fa un moment, diu que també té entrades per la tercera fuga. Així que ens faràs la teva crítica, Núria, també quan hi vagis.
2: Perfecte. I ja per últim, molt ràpid, el musical Germans de Sang, que es va estrenar la temporada passada.
4: Que bé, el tornen a reposar, no sabia.
2: El tornen a reposar aquest cop al Teatre Condal del 12 de febrer al 14 de març.
3: Tornarà a haver-hi en Roc?
2: Clar, no sé si tornarà a haver-hi en Roc i l'Albert Salazar, que també està a tot arreu. Si tots dos estan a la sopa, d'aquestes quatre reposicions que he dit, ja n'hi havia una altra que portava en Roc Bernadí i una altra que portava l'Albert Salazar. Vull dir, que jo no sé com tenen el temps aquesta gent de fer tantes hores de teatre, la veritat.
3: I en Roc ho va compatibilitzant amb el fet de pertanyar a Svetlana, vull dir que clar.
2: No, jo allò d'en Roc no sé com està viu, la veritat. Però en tot cas, Germans de Sang, jo la vaig veure la temporada passada. No acaba de ser el meu gènere, el gènere musical, és cada cop m'agrada menys. Mira que abans m'agradava molt.
4: Doncs mira que a mi em va encantar Germans de Sang, eh?
2: No, o sigui, la història en si és preciosa i sobretot jo crec que és una obra molt familiar, vull dir que per anar-hi amb canalla i tal en cap de setmana d'hivern és un pla perfecte.
4: Sí, molt recomanable.
2: I ells canten de puta mare.
4: Sí.
2: Clar, passa que jo ja et dic que se'm va fer una mica llargueta, dura 3 hores crec també, el narrador en Triquell, que no sé si el repetirà, que també era un ganxo.
4: Era el personatge més diferent de la primera vegada que l'havien fet, que era en Joan Crosses, i a mi he de dir que també em va agradar. Li han donat una volta, no han volgut imitar Joan Crosses, sinó que li han fet una altra volta i és molt xulo.
2: No sé qui ho farà aquest any, no sé si serà el mateix repartiment, però...
4: Jo crec que es mantindran tots, eh?
2: També és un bon repte, si canvien de repartiment, però a veure com ho fan els nous actors i actrius. Doncs res, ja ens direu si aneu a veure alguna d'aquestes reposicions i anem xerrant.
1: I tant, aquí que parlem de teatre ben sovint. I avui parlem de sèries també, amb la Sílvia Comet, quan siguin després de 2:15, després de la informació. Amb la Laura ens la trobarem demà al matí. Gràcies, Laura.
2: Adéu. Adéu.
1: I després de la Dua Lipa, Laia, què criticarem? Quin àmbit s'ha criticat? Amb una paraula.
3: Mapes, no?
4: Exacte. Dir, si parlem d'una bona notícia,
1: cartografia.
4: Sí, no és una crítica com una bona notícia.
1: No serà allò que Àfrica per fi no surt minúscula al mapa.
4: Sí, és això. Vale.

0: 2:45, parlem, sí, del món, sobretot de la seva representació. Saps, Laia, que m'encanta parlar de mapes i segurament molts oients han vist aquests dies una correcció del mapa de les Nacions Unides en què per fi es desfeia aquest greuge, que és que Àfrica sortia molt més petita que altres regions del planeta. És una herència colonial. També és veritat que una cosa, deixa'm dir, de cartografia, és que cada mapa té la seva utilitat. I llavors hi ha mapes que van bé, per exemple, per posar un compàs i fer coses de navegar.
1: Ah, exacte, que era el fet d'aquest, eh? Sí, d'això veníem.
0: Sí que és veritat que si agafes el mapa del món, de l'Equador cap amunt, quasi tot està allà, tot el territori trepitjable, i de l'Equador cap a baix, no tant, i a l'Antàrtida normalment no la trepitges. Llavors, doncs, es veia molt gros, però llavors veu Grenlàndia tan immensa que està a dalt quan és un fa la punta del planeta i és més petit, no?
1: I però també bé, ara en parlarem, però no hi ha una solució perfecta, eh? Però
0: no, perquè és impossible posar sobre un pla una esfera.
1: Exacte. Però no em xafes tota la secció. Va, sí, mira, sí, t'explico. Hi ha certa satisfacció entre els col·lectius africans per aquesta decisió recent de les Nacions Unides que tu et referies d'impulsar un mapa que reflecteixi l'extensió real dels territoris i no aquesta visió colonial reduccionista de fa 500 anys. L'Àfrica s'havia sentit històricament menys tinguda per aquest mapa clàssic del cartògraf Mercator. Ara, per fi, sembla que el nou mapa posa en valor, doncs, aquesta realitat africana. De fet, el més pur estil tintinià, a l'ala oeste de la Casa Blanca, ja es van avançar aquest capítol de la història.
2: Son la organización de cartógrafos por la igualdad social.
3: Seré breve. A nuestra organización le gustaría que el presidente apoyase firmemente una ley que obligase a las escuelas públicas a enseñar geografía con el mapa hecho con la proyección de Peters en lugar del tradicional de Mercator.
4: Les costará $100. ¿En serio?
2: No. ¿Por qué quieren cambiarlo?
5: Porque la proyección de Mercator ha fomentado las actitudes imperialistas de Europa durante siglos y creado un prejuicio étnico contra el tercer mundo.
2: ¿Ah, sí?
3: El cartógrafo alemán Mercator realizó el diseño del mapa en 1569 como herramienta de navegación para los marineros.
4: El mapa agranda zones de los polos para crear líneas rectas de orientación o dirección geográfica.
1: Bueno, ja ho veieu, aquí.
0: Dels compassos que hi
1: havia. Ah, exacte, és a dir, anava una organització a demanar, si us plau, que es canviés, i en aquest cas, no és la ficció, sinó a la realitat, hi ha hagut diverses organitzacions. En aquest cas, per exemple, Africa No Filter és una organització panafricana, que efectivament aquesta sí que és real, que busca canviar la narrativa que es té sobre el continent africà. De fet, el 2024 van llançar una campanya amb el nom Corregiu el mapa, amb la intenció justament de assenyalar que el mapa de Mercator Groenlàndia tenia una mida similar al continent africà quan aquest és 14 vegades més gran.
0: De fet, perquè ho teniu a la ment, la projecció de Peters, la bona, per dir-ho, la proporcional, és la que Groenlàndia surt com esclafada, que ja ho sabem que no està esclafada, però és que...
1: O respectes les mides o
0: sí,
1: respectes la forma.
0: Respecte la proporció i, a més, això passa. Si una esfera la poses en un pla, el que està a les puntes surt més esquifit.
1: Mira, a més, els companys del 3CAT han contactat amb el nigerià Victor Onie, que és un dels impulsors d'aquesta campanya que us comentàvem, la de Corregiu el mapa, i ha explicat que els mapes són molt més que unes simples ulleres per veure el món.
6: Els mapes poden tant reforçar les jerarquies de poder com contribuir a desmantellar-les. Els mapes, de fet, tenen molt de poder.
1: Fixem-nos en el nou mapa que ha aprovat l'ONU, que té el nom justament Mapa de la Terra Igualitària.
6: Veure l'Àfrica en la seva veritable dimensió és un dels primers passos per reparar segles de desinformació i tergiversació sobre el continent. Les falses narratives i les falses referències tenen conseqüències reals.
1: Anem a allò que dèiem, eh? Representar una esfera en un pla és el problema de geometria pura més important probablement que hi ha, o almenys un dels que més ho són. S'intenta resoldre des de fa més de 2.000 anys sense èxit. Un mapa pla pot representar fidelment una o diverses característiques del territori, com per exemple la distància, la forma, la direcció, però mai totes alhora, i per tant sempre flaqueja d'algun cantó. Sempre hi haurà algun tipus de distorsió, i en el cas de la recent resolució de l'ONU, el problema de Mercator rau en la mida dels continents. Mercator sacrifica les proporcions de mida exagerant les zones més properes als pols. En canvi, altres respecten la mida, però distorsionen les formes. Per tant, tot no es pot tenir. L'elecció de la projecció adequada depèn, però, de la regió que vulguem representar, del missatge que vulguem transmetre, i per tant és una decisió important. I l'ús de la projecció de Mercator arreu del món durant 450 anys és el que ha portat l'ONU en aquesta votació històrica impulsada per Togo i amb el suport de la Unió Africana a canviar per una que representi amb més precisió la mida dels continents, com aquesta de l'Equal Earth, de la Terra Igualitària.
0: Encara s'han dit quejiques per xarxes, que no sé si val la pena donar-los altaveu, però gent dient que com pot ser que un país tan petit ens passi canviar una cosa de fa tants anys. Doncs és igual Togo o Tigui, que en aquest cas almenys sí que és més proporcional.
1: I, exacte, més, és més proporcional.
0: I el resultat és que no canvia tant.
1: Exacte, no és tan diferent. No és, tan diferent.
0: És el més proporcional i ja està. Són dos quarts, ja hem parlat de cartografia. Seguim amb el matí d'avui.
7: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
8: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
0: Mira, mira, tornada.
1: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
8: Escolta, escolta. Happy People. Happy People.
9: Happy People. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Dos quarts i un minut. Bon dia de nou, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Moment de l'actualitat general de la jornada d'avui, que és 15 de setembre, és dimarts, què hem de saber?
10: Doncs comencem amb la notícia del dia, i és que el govern aprovarà avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat, en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. L'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus. D'altra banda, el Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Més coses. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. I acabo explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, l'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets.
0: Ara passen 3 minuts de 2 quarts dels titulars d'esports.
10: L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant al Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui es juga l'Elche Madrid i l'Alavés València. I ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1-Betis 2. La UEFA ha de decidir avui si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final. I en bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador basc no té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat. En canvi, a l'Ilerna Lleida, el pivot Atuma Dianyer té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
0: I el temps que farà avui?
10: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arribarà un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures.
0: Mira, Laia, per demostrar que aquí tenim un oient per cada tema, mira qui ens ha respost, un topògraf.
1: Caram, i què ens diu el topògraf?
0: Antoni ens constata que sí que cada projecció serveix per una cosa i el que realment és útil és que per cada zona fer una projecció diferent i diu que té un desenvolupament matemàtic molt complex, però clar, és el que deies tu, si volem fer una projecció de tot el planeta doncs sobre un pla, doncs és problemàtic.
1: Clar.
0: I diu que recorda que quan va estudiar a la carrera projeccions cartogràfiques d'aquesta assignatura, diu, avui en dia amb ordinadors és tot molt més ràpid, però quan vam aprendre a fer-ho analògicament, a fer-ho bé per aprendre-ho, diu, era un carro seguit de fórmules, és molt complicat fer cada projecció i per això en cada intenció que vulguis en fa servir una o una altra. Si vols apostar per una proporció i que no quedi Àfrica massa petita, doncs, la de Peters que comentàvem fa un moment. Bé, ara passen 5 minuts a 9:15. Volem seguir amb més música. Ara entra l'Anna Aina i els seus compatriotes, la

0: escoltes ICAT.
1: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
2: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contractar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. Els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT al Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
4: Moment de parlar de sèries amb la nostra especialista, la Sílvia Comet. Bon dia de nou.
5: Hola, bon dia.
4: I avui que ens hem despertat amb els resultats, amb els premiats a la gala dels Premis Emmy, als Oscars de la tele, que s'han lliurat aquesta matinada a Los Angeles. I t'agradarà saber, Sílvia, que aquí vam fer una mica de porra experta.
5: Sí.
4: I et puc dir ja l'oient guanyadora, l'Aina, que de fet n'ha encertat de... A veure, sèrie dramàtica de Pitt, aquí ho vam dir, era fàcil,
5: bueno,
4: era
5: fàcil. És una sèrie més del gust de Hollywood, sí, que algunes de les competidores, o sigui, jo no hauria que volgut que guanyés aquesta.
4: Quina haguessis dit?
5: Una altra, ja t'ho diré.
4: Vale. I l'Aina encertat, de Pitt com a dramàtica, Widows Bay com a comèdia, que aquí m'has d'introduir perquè la tenia fora del meu radar, i també va encertar l'actriu Rhea Seehorn de Pluribus.
5: Home, justícia!
4: I a la Matthew Rhys, que és el meu ídol, no només per The American, sinó per
5: meu,
4: més
5: també
4: coses, per Widows Bay, que en comèdia no l'he vist tant, eh? No sé si el seu paper és més de comèdia dramàtica, Widows Bay.
5: Bueno, parlem una mica de Widows Bay.
4: Primer, perquè és la que jo vull descobrir. Sentim la sintonia una mica de segons d'aquesta sèrie.
6: There is something about these seafaring towns.
4: Perquè és la que tenia jo més pendent d'aquesta temporada i més havent vist els premis que ha aconseguit aquesta matinada. És comèdia i és terror.
5: És comèdia i és terror, i aquest any ha estat un any d'Emmys de bastant de barreja de gèneres. M'ha agradat bastant per això. Després en parlarem d'una altra que també barreja gèneres de forma sorprenent. És una sèrie ambientada en una illa de Nova Anglaterra i que té referències a milers, a moltes sèries de terror, i podria ser una sèrie de Stephen King, perquè triomfa com la Coca-Cola, Stephen King. A veure, explicant una mica de què va, és una sèrie on hi ha... És una illa, perdona, on hi ha factors sobrenaturals, però l'alcalde del poble, tipus tauró, diguéssim, el que vol és que hi vagi gent.
4: O sigui, ell diu que no passa res.
5: Ell diu que no passa res, però en el fons sap que passen coses.
4: Quan has dit Nova Anglaterra, em refereixo, és l'època dels colonitzadors, o és una època més cap aquí?
5: Bueno, això seria un spoiler,
4: oh,
5: perquè després...
4: Ja? Wow.
5: No, en un dels capítols ja final se'n va a l'època dels colonitzadors.
4: Ah, vale.
5: Llavors, aquests factors sobrenaturals tenen un origen en el passat.
4: Vale.
5: Llavors, aquest alcalde del poble ha de sobreviure a la resta del poble, que li diu constantment, escolta, aquí estan passant coses, re, i després ell és vidu i això ho ha de compaginar amb criar el seu fill. O sigui, el component familiar,
4: vale,
5: i el passat té molta importància.
4: Jo m'imagino una mica de bruixeria, una mica de... Clar, perquè és l'est americà, una mica de, el conte de Sleepy Hollow, del cavaller sense cap.
5: El cavaller sense cap, no, però vale, hi veurà veuràs referències a Tauró, com he dit, i veuràs referències a It, a Carrie... Sí. I totes perfectament identificables, que és una de les gràcies de la sèrie, i aquesta gran dificultat de fer tenir por i fer riure alhora. O sigui, és que és una sèrie fantàstica, i després el protagonista.
4: Matthew Rhys,
5: aquest ídol nostre que avui ha fet història, perquè ha estat el primer actor que s'ha endut el premi principal a millor actor en totes les categories que existeixen als Emmy. És a dir, avui, a la cerimònia del 2026, s'ha endut el premi per Widow's Bay com a millor actor en comèdia, també s'ha endut el premi a millor actor en sèrie limitada per La bèstia en mi, que no sé si heu vist aquell clip que canta el Psycho Killer, està fantàstic.
4: Com es diu aquesta, La bèstia de?
5: La bèstia en mi, aquesta és una sèrie de Netflix. I com deies tu abans, es va endur anys enrere el premi al millor actor en categoria de drama per The Americans. És una sèrie que ha arrasat, ha aconseguit 14 Emmys, s'ha endut també el premi a millor actriu secundària de comèdia, el millor actor secundari de comèdia, el millor guió de comèdia i la millor direcció de comèdia per Hiro Murai, que aquest és un director, és una d'aquestes ments privilegiades de les sèries actuals, director i productor executiu de sèries com Atlanta, Mr. and Mrs. Smith, Station Eleven... la teniu a Apple TV, Widow's Bay, i no us la perdeu, perquè és una de les sèries de l'any, no perquè l'hagin premiat els Emmy, sinó perquè és una de les sèries de l'any.
7: Aquest actor que t'agrada tant, veig que és la parella de la Kerry Russell.
5: Correcte.
7: Que és la Felicity.
5: Sí. És la Felicity, bueno, la protagonista de la Diplomàtica.
4: I la tia de The Americans, també.
7: Ai, la tia d'Americans, exacte.
5: A veure, la part de salseig, es van conèixer a The Americans, es van super enamorar.
7: Quin és el de The Americans?
4: Sí!
7: No el reconec!
5: Home, és que fa molts anys, The Americans fa molts anys.
7: No l'havia reconegut.
4: Perquè no sabia que s'havien liat.
5: Es van enamorar la sèrie, es van casar, tenen fills.
4: A veure,
5: si la parella jove són Tom Holland i Zendaya, la parella de Hollywood protagonista de totes les passarel·les i que tots els ulls van amb ella són Matthew Rhys i Kerry Russell.
4: Jo abans quedaria amb la Kerry Russell. Laia, què creus que voldria més amb mi, la Zendaya o la Kerry?
7: No sé, cap de les dues, sincerament, però a mi m'agraden molt les dues,
5: sí. És que les dues són meravelloses, i avui hem vist a la Kerry supercontenta pel seu company sentimental, seu marit, estava eufòrica. Ella estava nominada per La Diplomàtica, on fa un paper també molt divertit, molt rellevant. És una sèrie molt recomanable, d'aquestes més lleugeres, però molt recomanable. No l'ha guanyat, però ella sempre està contenta. No sé si us hi heu fixat, clip que surt Kerry Russell, clip que surt somrient. És meravellosa.
4: Els papers que fa són més seriosos, els que fa, però vaja. Sí. Bé, oients, digueu-nos si esteu enganxats amb Widow's Bay. De fet, la Montse ens ho comenta, diu que és força divertida. Curiosa, aquesta clip.
5: I no li fa por, també?
4: No, diu que es queda amb la part còmica.
5: Hosti.
4: I la resta, recordeu que la teniu a Apple TV. Anem al premi millor actiu de comèdia. Well, aren't you a big brain girl? I això ens serveix per parlar de l'altra gran sèrie guanyadora d'avui, o d'aquesta matinada, per dir-ho bé, a Los Angeles, dels Premis Emmy, que és Hacks.
5: Hacks tenia moltes nominacions i s'ha quedat amb bastanta poca cosa.
4: Perdona, no ho he dit bé. Partia amb moltíssimes nominacions, però no ha estat tant com es pensava.
5: No, la comèdia guanyadora no ha estat precisament aquesta, però Jean Smart, que és la protagonista d'aquesta sèrie sobre una còmica veterana que perd gràcia i fitxa a una guionista jove per actualitzar-la una mica, doncs per aquest paper de Debra Vance, Jean Smart s'ha endut el 8è Emmy de la seva carrera i ha entrat a la llista de les grans dames de la comèdia amb més Emmys a les prestatgeries de casa seva. Tu imagina't el seu menjador amb 8 Emmys, Jean Smart. I ha fet història per una qüestió, perquè s'ha endut un Emmy per cada temporada d'aquesta sèrie. Té 5 temporades i cada temporada se n'ha endut un Emmy. I ha protagonitzat un dels millors moments de la nit. Si vols, l'escoltem.
8: Okay, just the men stay standing, the girls get to sit down. I'm serious. No, I'm serious. Every time this happens, I think of the girls.
5: Bé, el que diu és que els homes es quedin drets, però les noies poden seure perquè porten cotilla, porten unes sabates que els hi tallen els dits dels peus i acaba dient, mare meva, s'aixequen perquè no és que sigui tan bona, sinó perquè sóc una senyora gran. És a dir, fa un discurs una mica com el de la protagonista de la sèrie. Ha estat fantàstica.
4: Ho està criticant, perquè diu, segurament porteu moltes faixa, cotilla o cinta adhesiva en els vostres vestits.
5: Clar, clar. Cinta adhesiva també per aguantar coses.
7: Sí, sí.
5: Sí, sí, però és una crítica.
4: Sí,
7: clar, clar, clar.
4: En canvi, els homes, com que van tots iguals, ens podem posar...
5: No porten talons i van còmodes. Clar, clar, això és el que està dient. Hi ha hagut un altre moment molt xulo, a mi m'ha agradat molt, que han protagonitzat la mare dels dracs, Emilia Clarke.
4: La Daenerys Targaryen.
5: Daenerys Targaryen.
4: Sí.
5: Exacte. I la Rhaenyra Targaryen, que és la Emma Darcy, que ara és la protagonista de La Casa del Dragón.
4: Però és la Rhaenyra jove o la gran?
5: No, la Rhaenyra gran, l'actual
4: sí,
5: de La Casa del Dragón. Llavors, la Emilia Clarke ha presentat els premis amb Alba Liri, amb la llengua de Joc de Trons, i la Emma Darcy l'ha traduït a l'anglès. Bueno, ha estat divertit.
4: Estic segur que ho devien tenir pactat, però vaja.
5: Home, clar, evidentment. Clar. Ja ha sortit així Emma Darcy, ha dit, parlarem amb la llengua de la nostra sèrie, de la sèrie que protagonitzem, i jo us la traduiré.
4: Bé, doncs, als fans de les llengües inventades, com que el Klingon sempre té protagonisme, sapigueu que aquesta matinada hi ha hagut una mica d'Alba Liri a la cerimònia dels Premis Emmy.
5: Exacte.
4: Anem a la millor sèrie dramàtica, que, com dèiem, avui fa una estona llarga, a les 7:00 del matí, dèiem, ha guanyat The Pitt, no hi ha hagut sorpresa.
9: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today.
4: Aquí, cada temporada que ha sortit, l'hem comentada i cadascú ha dit el seu personatge preferit, el seu cruix, amb qui es liaria, quina és la més antipàtica, també ho hem dit, amb això no estàvem coincidint ningú d'aquí el programa, però la Sílvia Comet, que és l'entesa, ens diu que ella hagués votat una altra, com a millor sèrie dramàtica, perquè quina et sembla millor que The Pitt?
5: Una altra. Alguna altra. O sigui, The Pitt m'ha semblat poc arriscada, la veritat, però bueno, és una molt bona sèrie, a veure, és fantàstica, és aquesta sèrie mèdica hereva d'urgències, amb totes les de la llei. S'han dut el premi a millor drama i millor actor en la categoria per Noah Wyle, que és aquest actor que també és productor executiu i que també sortia a Urgències. Els més joves potser no heu vist a Urgències. Jo la recomano molt. No
4: sé... és el protagonista, aquest actor, el Noah? Que sí.
5: El Noah Wyle és el doctor Robbie.
4: Va, és el protagonista, sí.
5: És protagonista, productor executiu, és un dels creadors de The Pitt, però és que a Urgències era el becari. O sigui, Urgències és una sèrie llarguíssima i el van veure amb tots els papers de l'auca, el doctor Robbie, des de que va començar fins que es va acabar la sèrie, que ja era metge. O sigui, primer va entrar com a interí, després va fer el MIR... Bueno,
7: tu vols dir una mica que el The Pitt és l'Urgències de la generació actual, vols dir, per exemple, aquell com que va agafar i va voler... va veure que Urgències anava tan bé que va dir, anem a fer The Pitt.
5: Bueno, tal qual. Ah. És la continuació d'Urgències i els familiars dels creadors d'Urgències, que si no recordo malament és Michael Crichton, li han posat una demanda.
7: Ah.
5: O sigui, això està sub judice una mica, no sé si ja s'ha acabat de resoldre, fa dies que no estic mirant què passa, però claro, ells volien que fos la continuació directa, si més no sé si amb el mateix personatge, però és que és igual.
4: Però al top podrien... O sigui,
5: no, és que és Urgències.
4: Sí.
5: És el que diu la Laia. Són Urgències del segle XXI.
4: Mira, Laia, mira l'actor quan feia de becari Urgències, mira aquest fotograma.
7: Quin, el d'aquest? Què li passa?
5: No, a Wiley, penseu...
7: Que no he vist The Pitt.
5: Que porta tota
4: la... no has vist The Pitt?
7: No he vist The Pitt.
4: Què estàs comentant aquí?
5: Porta tota la vida fent de metge. Aquest senyor no és metge, però podria ser-ho. Jo si sóc en un avió i diuen algun metge a dintre la sala i tal, i surt no a Wiley, jo me deixo atendre per aquest senyor.
7: Ja ho sap tot.
4: Bé, jo sempre he volgut ser antropòleg i que digui algun doctor a la sala i dir jo en antropologia. Però he fet dos salts de coses que és impossible que em passin a mi. Bé, per acabar.
10: Hey, Carol!
11: We just want you to be happy.
4: També és una de les oients, una de les sèries que els oients ens han anat dient els últims mesos, Pluribus.
5: Aquí tens la sèrie que jo voldria que hagués guanyat.
4: Ara.
5: Pluribus.
4: Per què?
5: Perquè és una sèrie arriscada, és una sèrie de ciència-ficció Vince Gilligan, el creador de Breaking Bad, és el creador d'aquesta meravella, també, i o sigui, ha fet referència precisament a això, al risc de, ostres, me n'enduc un premi per una ciència, per una sèrie de ciència-ficció, no és una cosa que passi sovint als premis en general i als Emmys en particular, però la justícia que dèiem abans. Ray Seahorn, que és la protagonista d'aquesta sèrie, ha saldat un deute que tenia pendent, és el seu primer Emmy, podia haver-ne rebut com a mínim 3 més per Better Call Saul, on feia un paperàs, i finalment doncs s'ha restituït això. Pluribus també ha guanyat el guió de drama Vince Gilligan, com dèiem. És una sèrie sobre la identitat i la veu pròpia en un context de persones felices al món. Tothom és feliç, excepte el personatge interpretat per Ria Seahorn, i parla de les ments connectades, la poca identitat individual i la resistència a coses com la intel·ligència artificial.
4: Doncs la Ria Seahorn, que s'ha endut aquest primer any de la seva vida pel seu paper a Pluribus, aquesta sèrie d'Apple TV. Tenim comentaris com el de la Núria, que ens diu que ella és Team Hacks, per tant, creu que hauria d'haver sigut més premiada aquesta matinada. Gràcies, Sílvia. La setmana que ve, més sèries.
5: Fins la setmana que ve.
4: I dels vostres xats anem als vostres àudios, amb el recull que sempre fem a aquesta hora dels que ens han fet més gràcia al llarg de tot el matí. Avui que us hem demanat per aquells objectes que guardeu, tot i que sabeu que no serveixen per res.
12: Bon dia, experts. Mira que en guardo de tonteries, però el que més nos en fa són les plantes velles i mortes i tots els testos que guardo. Se moren les plantes. Que accepteu-ho, no hi dedico temps, no me'n surto de fer-les créixer bé i ho hauria de fumbre tot el vent. Però mira, allí estan, guardant-se, per vés a saber què. Se'm penseixen al cap de pocs
13: dies i no en sé el per què. Jo guardo el meu primer iMac del 2006 amb l'esperança que es pugui convertir en un monitor extern. Que vagi molt bé el dia.
14: El fet de tenir una...

0: l'USB que va connectat i ja, sí que ja no té sentit. Un món de gots de cerveses belgues que mai faig servir, perquè és que si convido gent a beure cerveses a casa, som 5-6 persones i tinc com 15 o més. Ocupa espai per res, puc estar ahí caminant a dins de casa i començar a pensar, això l'hauria de llançar, això també. I res, és una mica depriment.
1: Ara sí, eh?
2: Les consoles s'han de conservar perquè hem de saber d'on venim, per saber on anem.
3: Una mica més de 4 minuts i seran les 10 del matí. Fem repàs de tot el que ha donat de ser aquest experts en el que hem punxat música.
4: Tu i jo, aquesta cançó tan bonica, Laia, d'aquesta formació que...
1: Tu i jo...
5: Amor?
1: Tu i jo...
3: Hem celebrat també el Dia de la Democràcia.
4: Que ahir em van votar com a president de la comunitat
1: veritat,
4: de veïns...
1: És veritat, enhorabona, Sergi!
4: ...de la
1: Sergi.
4: Meva escala.
1: Volia encolomar-li el mort a algú i en Sergi Gràcies. És el típic que sempre es presta.
4: Pots dir allò molt de pel·li de és el menys dolent del sistema.
6: És el menys dolent del sistema.
4: Estic molt il·lusionat. També et felicita la Mireia, Sergi, que et diu president,
6: aquest tofu, teta.
7: I el que us va parir, cabrot.
3: Hem jugat amb el joc del Connectats.
1: Jo he trobat intendent, monitor i coordinador. Que serien juntes, però és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
4: No.
1: Per què no? Perquè menor va amb major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
4: No.
1: Intendent, monitor, menor i coordinador.
4: Menor, però segur, menor, què vol dir?
1: És el menor d'edat. Són no tots els personatges que hi ha en un campament.
4: Tu prova-ho, si no, faria una altra. Prova aquesta.
1: Oh, merda, canvien una. D'aquestes quatre n'hi ha una que no és.
4: Menor.
1: Que deu ser menor, no?
8: Sempre
1: no
8: passa és. Això, eh?
1: Tresorer.
4: Sí.
1: A veure, provem.
4: No, tampoc.
1: Sí,
9: doncs no ho entenc.
3: Sí, no ho hem entès gaire, tot i que tampoc hem entès gaire com es juga.
1: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4 per 4, i hem de fer grups de 4 paraules.
4: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
1: 16, ja ho hem dit al principi.
10: Ui, això serà un liu.
3: No ha estat fàcil, però ho hem aconseguit.
1: Però si era molt senzill.
3: Hem arribat al punt de les 10 del matí i, a més, ho farem escoltant en Dan Beralbo, perquè avui us fèiem escollir entre 4 grups de les comarques d'Osona, els Obeses, els Oques Grasses, en Dan Beralbo, i finalment el guanyador ha estat aquest, no els Catarres, també, que també hi participaven, sinó aquesta. He begut una en xic massa.
4: Heu demostrat, oients, de nou, ser els més Peralbers de l'escena. Gràcies per ser-hi, gràcies, Anna, Laia, Sergi, tornem demà a les 6 del matí.
1: Adéu, Roger.
8: Fins demà.
4: Demà serà divendres, Laia.
1: Home, i tant.
4: Què dius, que no?
1: No, és dimecres, demà.
4: I ara.

l'últim concert de la gira d'aquest estiu el faran aquest proper dissabte a Camp de Bànol. És la Flashy Ice Cream. Aquí teníem l'Imagina. Què tal? Bon dia a les 10:03. Més música per aquest dimarts amb Almost Monday.

0: una de les bandes femenines més destacades del K-pop, les Spy, preparant nou àlbum.
1: Una amiga que li agrada fugir.
0: Nou bell bé.
1: Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

darrere, tal com si t'hagués parit de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Escoltes i cats.

Maria Arnal, que continua impulsant la seva carrera en solitari i aquest dissabte passarà pel Festival B al Parc del Fòrum. Una mica més de glamour per aquest dimarts 15 de setembre i així seguim a un quart d'11 del matí amb el so dels Balma. Aquesta és el Kikio.

Nits joves i històries salvatges que ha presentat també aquest estiu Benny Blanco amb la veu de Bibi Ruick. I en 5 minuts arribem a 3:15, navegant al costat de Messalles.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
1: Calla, veu d'ICAT.
2: Sí, que ens talles el rotllo.
1: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
1: De 3 a 5 de la tarda és l'hora.

0: És ben fàcil reconèixer Dani Sixi Iskit amb la seva aventura més estiuenca. I arribarem ja a les 11 amb Fades.
1: Comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: És una de les noves bombes musicals de la temporada amb Carly Rae Jepsen, a punt de publicar aquest divendres nou àlbum.
1: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música.

A partir de les 5 de la tarda, Nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.

connexió i energia també estiuenca amb Nakari CH, reversionant novament aquest Un Feeling. En punt un quart de 12 i tenim a Lil Damia, Contracorrent.

música ideal també per deixar-se portar aquest dimarts 15 de setembre amb Jessy Reyes i és el so de les Flow amb Mamacitas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Coixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A iCat, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

els Hipnosi, que ens obren la gana també amb aquesta nova aventura titulada Got de llet. 3 minuts ja per 2 quarts i a punt per continuar en aquest assolellat matí de dimarts. Ho fem en directe des de Lleida i també amb la 31 fam. És la família... Yeah.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Nou repertori de l'Alfred García, una més en català. Vinem a buscar i així hem arribat a 11:45. Moment per Party Next Door, Drake i Yeva. És el Day Train.

0: tots els
1: dies. Cançó que va camí també de convertir-se en un altre dels himnes dels catarres. Diumenge sense drama i ara arribem als Amics de les Arts.

animal. Una altra de les enganxoses de les Cat's Eye és l'Animal. I arribarem al migdia d'aquest dimarts, moment de posar-nos al dia amb una altra de les propostes de Jove Drive. A partir de les 12, i Cat continua amb Josep Maria Palau, que acabis de passar molt bon dimarts.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: La maldició de Widow's Bay arrasa els premis Emmy.
2: These guys are so poor with us. I can't go into Widow's Bay.
3: 14 estatuetes s'han portat aquesta sèrie que barreja comèdia i terror. 14 guardons de 19 nominacions, entre els quals el de millor sèrie de comèdia, que, com sentíem, han anunciat Woody Harrelson i Matthew McConaughey, i, a més, fent història com la sèrie amb més guardons aconseguits mai en el gènere de comèdia.
0: Això en una nit en què The Pitt s'ha endut el premi a millor sèrie dramàtica i DTF St. Louis s'ha embutxacat el guardó a la millor sèrie limitada o minissèrie. Ha seguit la gala la nostra companya i codirectora del programa Sèries Selector d'ICAT, Sílvia Comet.
4: Uns Emmys marcats per la mescla de gèneres i cert risc. La gran triomfadora ha estat Widow's Bay.
5: There is something about these seafaring towns.
4: Una combinació de comèdia i terror ambientada en una illa de Nova Anglaterra que també ha aconseguit l'Emmy a millor actor protagonista per a Matthew Rhys, que ha fet història. És el primer actor que s'ha endut la preuada estatueta a totes les categories. Els Emmys 2026 se l'han dut per Widow's Bay en categoria de comèdia i a millor actor en sèrie limitada per La bèstia en mi. Anys enrere el va aconseguir a la categoria de drama per The Americans. En comèdia també hi ha hagut moment històric. A Jean Smart se li ha aconseguit cedit el cinquè Emmy per Hacks.
6: Well, aren't you a big brave girl? I guess I am.
4: Un per cadascun de les temporades d'aquesta sèrie sobre una veterana actriu còmica del món de l'stand-up i el vuitè de la seva carrera. Entren a la llista de les intèrprets més premiades de la història en aquesta categoria. El jurat no s'ha arriscat tant en la categoria de drama i ha tornat a premiar la sèrie mèdica de Pitt.
7: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
4: Ho ha fet per la seva segona temporada i el seu protagonista, Noah Wyle, s'ha endut el guardó a millor actor en la seva categoria. Finalment s'ha fet justícia i Ray Seahorn ha aconseguit el seu primer Emmy per Pluribus.
8: Hey, Carol.
9: We just want you to be happy.
10: Can I ask a question?
9: Certainly, what would you like to know?
10: How do I reverse all this?
4: D'aquesta manera s'ha saldat el deute pendent per no haver-li concedit mai pel seu paperàs a Better Call Saul. També s'ha endut el premi a millor guió per Pluribus Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, cosa que també té el seu mèrit tractant-se d'una sèrie de ciència-ficció sobre un futur distòpic. I una altra sèrie arriscada, DTF St. Louis.
11: Is he your best friend?
12: Clark? Yeah, it's a cool guy.
4: Una barreja de drama, thriller i comèdia negra que gira al voltant d'un triangle amorós i la crisi sobre la mitjana edat. Tot plegat en una gala amb bons moments com el que han protagonitzat Emma Darcy i Emilia Clarke, Rhaenyra i Daenerys Targaryen a la ficció. La mare dels dracs a Joc de Trons ha presentat el premi en llengua valíria.
13: Gemme il algon rigles es emit sos issa.
4: I la seva descendent a la Casa del Dragón l'ha traduït a l'anglès. Una gala també amb molts homenatges a actors i actrius recentment desapareguts, com Dolly Parton, Rob Reiner i Catherine O'Hara.
0: Gràcies, Sílvia. Els Emmys són una de les grans notícies d'aquestes últimes hores. L'altra, ara sí, ara ja és oficial, Oasis torna i torna a Barcelona.
3: Feia que els germans Gallagher no trepitjaven la capital catalana. Agafeu l'agenda perquè el proper 10 i 11 de juliol de l'any que ve és quan el duet de Manchester trepitjarà l'estadi olímpic. L'anunci oficial va ser ahir a la tarda després de dies d'especulacions que ja apuntaven Barcelona com una de les parades del tour.
0: Un tour que començarà a Glasgow el mes de maig amb 5 dates. Després farà una residència a la seva Manchester natal on s'hi estaran tot el mes de juny. Al juliol giraran per Europa, per Múnich, Barcelona, Amsterdam, París i Roma. A l'agost creuran l'Atlàntic per tocar a Boston i Los Angeles i el tour acabarà al setembre amb dues ubicacions emblemàtiques per la banda Slane Castle a Irlanda i Knebworth al Regne Unit.
3: La Les entrades de Barcelona valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. Això sí, per optar a comprar-ne cal registrar-se entre avui i demà a la web d'Oasis. Aquesta nova gira de retorn dels germans Gallagher coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: I parlem ara de teatre, perquè la Sala Beckett de Barcelona arrenca temporada demà amb un cicle d'homenatge a l'actor badaloní Oriol Genís.
3: La Beckett li vol reconèixer el risc i la qualitat artística, la fidelitat amb la llengua i la concepció personal de l'ofici. El cicle arrenca aquest dimecres amb l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, que homenatja el personatge que Oriol Genís va crear l'any 1992. Sentim l'autor i director de l'obra, Marc Rosic.
14: Llavors, tot l'espectacle parla sobre aquesta dualitat, no, entre què és realitat, que és ficció, però aquesta ficció que ensenyem en el fons és tan real. Aquesta falsedat és completament real, diguem, en ensenyar aquestes dues cares de la moneda. Això ho fem en un espectacle, com us dèiem, en què Oriol Genís ens explica qui és Andrés Villarrosa i després Andrés Villarrosa ens explica què plasta i què insuportable és ser indissociable de viure contínuament amb l'Oriol Genís.
0: Una nit amb Andrés Villarrosa es podrà veure de dimecres a diumenge. Durant la temporada també es reposaran dues obres protagonitzades per Oriol Genís, Compto cada passa meva sobre la terra, de Lluïsa Cuniller, i Verbagàlia, de Víctor Català. També s'estrenarà un espectacle al Festival Grec de l'any vinent.
3: De mica en mica anem coneixent més noms destacats que passaran pel Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges. Els últims, Kevin Bacon i Kira Sedgwick.
0: S'afegeixen a una llista de noms en què també figuren estrelles com el director Peter Jackson i els intèrprets Danny DeVito i Amy Irving. Bacon i Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges i també hi

0: i alta fidelitat al britànic Stephen Frears.
1: Ho han avançat aquest matí els companys de Catalunya Ràdio. Frears serà el protagonista de la inauguració del CLAM, rebrà el premi honorífic del certamen i també hi oferirà una masterclass. Manresa i Navarcles seran un any més les seus del CLAM, que es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
0: I un últim apunt de cinema, perquè un estudiant de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema Audiovisual de Catalunya, ha guanyat per primer cop l'or a l'Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood.
1: És Stasin Gygmunt, i el premi que ha rebut és l'equivalent als Oscars per als estudiants. L'ha guanyat pel curtmetratge The Dragon Letter, que ha quedat seleccionat entre gairebé 3.000 projectes presentats per prop de 900 escoles d'arreu del món.
0: El premi permet a Stasin Gygmunt ser seleccionable per als pròxims Oscars en la categoria de millor curtmetratge d'animació, ficció o documental.
1: I acabem amb una proposta per mirar cap al passat i pensar en el futur. Dimecres arrenca el primer congrés de la Xarxa Ibèrica d'Estudis de la Memòria, que reunirà escriptors, historiadors i investigadors per parlar de memòria i qüestionar les maneres com expliquem el passat. Hi participaran, entre d'altres, l'escriptora Edurne Portela, el catedràtic de literatura Antonio Monegal, l'antropòloga Paula Godinho i l'escriptora Marta Marín Domine. Fins divendres al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra i al CCCB.
0: Això és tot per avui. A les vies de so, Fran López.
1: A la redacció, Sílvia Comet i servidors, i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
1: Que passeu el bon dia.
2: Escoltes i cats.

0: aquesta vida.
1: Descobrint el talent que tenim a casa amb la nova proposta de la Julia Lum, sona l'Ofi de fons. Així obrim Desicat una hora més del dimarts. Fins les dues que estarem per aquí, acompanyant amb totes les bones propostes que tenim entre mans. Com aquesta, que ens arriba amb Chloe, Chloe

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

Des de Londres i conquerint el mercat internacional, aquí teníem a la nova promesa de l'escena electrònica Nimino, posant ritme i color de març amb el Eat Me Better. De les Illes Britàniques, a Nashville, amb la nova música de Thomas Day.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Una de les veus més en forma de casa nostra, Rigoberta Bandini, sonant ben florida amb aquesta cançó de primavera. Més talent local amb un dels artistes que podràs escoltar en directe a Pericat aquest divendres des del Mercat de Música Viva de Vic. Mamaduixa, fent-nos vibrar amb aquest nen petit. Jo vull fer

Ho tens? Rascals de guitarra i cat amb el Sodi, una de les bandes que descarregaran les seves cançons en viu aquest dissabte a les festes de Santa Tecla de Tarragona. 7:01, vibracions ara alegres i positives, en mans de Paul Russell.

0: Nil Moliner, la veu convidada d'aquesta nova cançó dels Ginestar, una altra de les bandes que seran aquest dissabte en concert al Mercat de Música Viva de Vic.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: D'aquesta col·lap del voltatge, el nou capítol després d'un descans per motius de salut mental de Lola Young.

Nemo, ampliant el seu currículum, forat de ritme i de talent amb Mark House i de talent que no li falta, Arnau Ballbé. Més que demostrat, queda amb Mentre el monstre.

Nuri Santa Fe i Lam Leaky, a cap d'aquest reggaeton amb l'imaginari de la Costa Daurada com a escenari d'aquesta cançó. Va, que aquí arriba Naikat, fent bandera altre cop del so tan característic de la Costa Est. Almost Monday, No More Regrets.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia és nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
5: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
6: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
5: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
6: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
5: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
6: Apialia, la força de vendre junts.
0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Àlex Pérez, radiant positivitat pels quatre costats, abraçant l'optimisme dies millors. I de la millor manera, avançar el dimarts dedicat, recuperant la cançó amb la que van fer Diana als Black Eyed Peas, el Where is the Love?

Somebody to everybody. Així sona el primer tastet del que serà el nou disc de la Paula, Paula Jornet. I sense sortir de la nostra escena, que aquí que et porto les relacions breus però intenses de l'estiu amb Lluna Plena.

0: Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Que s'aturi el temps. L'Himne Rombero i dels que ha marcat el ritme de l'estiu amb el tàndem Tennessee Skid. 3:42, temps ara i cat per un dels temes més celebrats del nou disc de Karol G, aquest al costat de Judeline i Rusovski. Baby, wow.

Que coixa més linda, eh? La nova cançó de Los Frequences, Para i jo. I aquí seguim, Aikat, fent-ho bonic, camí a les dues, amb el cop de sort que suma la seva carrera. René Rap, el Lucky.

0: que sona la Lucky.
1: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui, 15 de setembre, és dia de fer servir la paraula polifacètic en més d'una ocasió. I és que avui ens visita un actor que ha tocat molts pals diferents. El teniu vist en comèdia al Polònia i al Cracòvia. Atenció, que hi ha nova edició del Cracòvia, i a veure si ell en forma part. També l'heu vist cantant dalt dels escenaris com una de les grans veus del nostre teatre musical, posant veu a actors de cinema de primera línia i també com un dels protes de la magnífica sèrie, aquí una aposta personal, Departament Amades, que es confirma hi haurà segona temporada, i em sembla que és sensacional notícia que així sigui. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Avui rebem un d'aquells actors que pensen gairebé tot el dia en feina, que això és un clàssic entre els actors i actrius que convidem, però em consta que a la vegada ell ha après a abraçar la pausa, que és una cosa que potser no havia fet gaire.
1: I ens aniria bé aprendre'n.
0: Sí, nosaltres també. Sí, perquè nosaltres anem, doncs això, de gent pausada, tenim aquest programa, tenim aquesta empresa impossible de que la gent baixi a ritme i anem amb un coet al cul, tu.
1: Som els pitjors.
0: Per tant, ens hi posem i n'aprenem, va. I avui dimarts dediquem el programa a la gent tot terreny. Us envejo. Benvingut tothom a pausa.

0: Tenim assegut a l'estudi el senyor Ivan Labanda. Bon dia, Ivan, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Què? És així? Has après a abraçar la pausa?
1: Sí, la veritat és que sí. Sí, sí, aquest estiu he pogut fer una bona pausa, que merescuda, també t'he de dir. Sí. I l'he abraçat molt bé, la veritat. Jo pensava que se'm posaria una mica malament i em pujaria per les parets i em sentiria culpable per parar i tal. I no, no, la veritat és que ha estat en moda plàncton total.
0: Hòstia, sofà? Has fet molt sofà?
1: He fet molt sofà.
0: Hòstia, que guapo, tu. Sofà, sí, pila sí. De llibres.
1: Pila de llibres, és que no, ni he llegit.
0: Ah, ni això.
1: No he obert ni un llibre.
0: Sí,
1: tenia una pila de coses per llegir i la veritat és que no he fotut res. O sigui, mirada contemplativa a l'infinit i ja està, i veure la vida passar.
2: És que no sé si et passa, Ivan, també que quan llegeixes o quan estàs consumint audiovisual ho extrapos a la feina. A mi em passa molt estic veient una sèrie, en podré parlar a la ràdio, llegeixo un llibre, ah, d'això em podria escriure.
1: Clar.
2: I és com, no, pareu maquinària. Prou.
1: Sí, i crec que hi ha una cosa que és inevitable perquè ens agrada el que fem, que és pensar en possibilitats, no? És a dir, és a dir, les ments creatives no paren, és a dir, bueno, crec que cap ment para, no? Però en el nostre cas, com ens agrada molt el que fem, jo crec que és inevitable, és a dir, jo puc estar fent una vida contemplativa mirant els ocells i els arbres i alhora, com una pista allà llunyana, que està una mica run-run pensant, i aquest arbre, això podria ser una sèrie, no?
2: La història de l'art.
1: Sí, sí, sí, però jo crec que la qüestió està en aprendre a calmar una mica aquestes veus.
0: Avui ho farem durant una hora amb aquest actor que seu avui a la cadira de convidats, l'Ivan, que és actor, que és un tio sensacionalment versàtil. Atenció, que ja van tres sinònims. He dit versàtil, tot terreny i polifacètic. Vale? Ja en tinc tres. Tenim moltes ganes de repassar aquesta trajectòria marcada per, jo diria que molts èxits, diguem-ne mainstream alguns i més underground els altres. És un tio que trepitja molta diversitat, diguéssim, i avui, per tant, se'n gira feina i el que farem és posar una cançó que faci sentir còmode com a casa, l'Ivan Labanda, avui que ha vingut a la ràdio.

0: Deixeu que els nens perdin el cap. Deixeu que els nens facin boogie. Boogie en el sentit una mica de festa. És,
1: I els adults també.
0: I els adults també, sí. Però crec que David Bowie en aquesta Starman justament deia... es venia a referir a tothom com a nens, no? Perquè ens agrada jugar. I a Bowie, malaurat Bowie, una abraçada des d'aquí, si on siguis. Bueno, si ja sabeu on és, el cel. És el cel, fet d'astronauta. On sigui. Ets un dels grans. Per què Bowie? T'agrada molt de tota la vida?
2: Molt, sí. Jo sóc el petit de quatre germans. A més, vaig ser un accident. Ningú m'esperava quan vaig arribar.
0: Ets molt més petit que el tercer?
2: Sóc bastant més petit que el tercer, sí. I vaig arribar molt al límit, eh? O sigui, de fet, em van explicar que van estar a punt de no tenir-me, diguem-ne, ja, perquè era un embaràs de molt risc. Però van dir, mira, doncs tirem milles. I
0: vaig als Isur Artista. És que
2: sí,
0: que...
2: sí.
0: Bueno, la teva família
2: la
0: ja...
2: La meva família ja... ja... Bueno, la meva família, el meu germà, diguem-ne.
0: En Jordi, no? Il·lustrador.
2: Sí. I jo què sé, se sentia molt a casa. El meu germà sempre ha estat molt fan de Bowie i jo crec que he heredat moltes coses de conviure amb els meus germans. I aquesta n'és una.
0: Escolta, posarem moltes cançons avui. Sonarà Bowie, sonarà Dolly Parton, sonarà Svetlana. Amb una cançó concreta.
2: Sí, m'agrada.
0: Sí, home, sí, et claves a l'algoritme.
2: Una reproducció més.
0: Et claves a l'algoritme, exacte, una reproducció més. I un 0,01 euros.
2: Més. Ni això,
0: ni això,
2: què dius?
0: Ni això, m'he passat,
2: no.
0: Oi?
2: M'he
0: passat.
2: Bueno, no sé, jo encara no he cobrat res.
1: Jo
2: diria
1: que és un 0,0001.
0: Escolta'm, a l'estiu has pogut fer vacances, com dèiem ara fa una estona, Ivan, i ha sigut per voluntat, i també, fora de micro, ens deies, tinc la sort d'haver-ho pogut decidir, sí. Això, perquè no tots els actors... Aquest és un mantra, un tema transversal que hem anat tractant aquí amb molta gent que és del teu gremi. No tothom és... té la sort de poder decidir a vegades.
2: Absolutament, i crec que en aquesta feina, o en aquest cas en qualsevol feina artística, sempre és un privilegi poder triar i poder i decidir parar, no? Sí. És a dir, són feines molt precàries, on la feina va molt buscada, i el que dèiem una mica abans, que som al final quan et dediques al que t'agrada, i és vocacional, el coco no para i la voluntat de poder viure del que t'agrada és constant, no? Aleshores... parar, decidir parar, ostres, sembla que no, però a mi m'ha costat, és a dir...
0: Bueno, perquè tu no pares molt... És a dir, els teus dies, pel que jo sé i t'he sentit o t'he llegit en entrevistes, recordo una entrevista de fa 6 anys amb els companys del Adolescents XL, és que m'he perdut, aquí a la ràdio, sí. A Icar mateix, que tu hi deies en Roger Carandell i a la Juliana Canet que tenies una persona que et feia els àpats, que et cuinava,
2: sí.
0: Perquè no paraves per casa.
2: No, clar, sí, és que havia de tenir...
0: És aquest nivell.
2: I a més, cuinar se'm dona fatal, també t'ho dic, i havia de, en aquell moment havia de seguir com una dieta molt concreta.

0: Sí. Amb l'Àngel Llàcer?
1: Sí, dirigint. Sí.
0: Dirigint
1: sí, sí,
0: l'Àngel, sí. Hi havia l'Helena Cadell?
1: No, el Cantando no. Hi havia l'Ariana Roig.
0: Era cabaret.
1: El Ricky Mata. El cabaret era amb l'Helena, sí.
0: Era amb l'Helena Cadell.
2: Mira, és una cosa que crec que no hem abordat mai, però tu, Ivan, et notes que amb l'edat les teves condicions físiques han empitjorat, sobretot en tema musicals?
1: Home, absolutament.
2: Sí, eh?
1: Però no només... És a dir, en temes musicals... és a dir, depèn del personatge que et trobis. Yeah. Ara, per exemple, l'últim que he fet va ser Tutsi. Sí que m'exigia, i crec que era és de les coses més potents que he fet a nivell vocal, però físicament no... És a dir, ho trobo molt més heavy el que va ser Cantando bajo la lluvia, que volien reproduir la pel·lícula en teatre, i això és de bojos, ni a l'espectacle de Londres ho feien. I altres coses. La Jaula de les Loques, per exemple, era un espectacle també... Uau, no paraves tota l'estona, no? Tutsi era un espectacle més actoral. I amb les coses més actorals, diguem-ne, on no impliquen tant el cos, la dansa i tal, doncs, bueno, tu pots dosificar una mica més.
0: Sense anar més lluny, l'Enric Auqué, la setmana passada, que ell no fa musicals, però fa teatre... És un actor molt físic, no? També perquè hi posa molt el cos, sí. L'Enric, en això. Ens deia que sí, al pas del temps, ha fet que ara de tant en tant, quan acaba una funció, si no fa els escalfaments a posteriori, el tio arriba a casa amb l'esquena fotuda, que tal, que l'edat avisa, no?
1: Absolutament.
0: Has de canviar de modus operandi quan ja comences a fer uns anys com a actor, en aquest sentit? Pots potser posar-hi menys el cos?
1: No, és que ja depèn del projecte i depèn del personatge i de l'exigència. Sí, sí, sí, sí. No sé, jo de moment encara no he tingut problemes.
0: De moment no. Està fort, aquest home està fort.
1: Toquem fusta, sí. A la vida sí que et vas trobant amb coses que dius, uau, ostres, això ara em costa més de fer que no fa uns anys. Però vaja, sobre l'escenari encara no.
0: Escolta'm una cosa, hi ha un tema que n'hem parlat, recordo parlar-ne molt amb la Maria Molins el dia que la temporada passada ens va visitar Maria, gran actriu, un petó des d'aquí, que parlàvem d'aquesta neurosi, que de fet això ho deia Stanislavski, segons he llegit aquests dies, que ell era, ja saps, aquest mètode actoral tan profund de posar-te dins el personatge, però alhora ell mateix avisava i deia que sortiu dels personatges, si us plau, no us passeu, que això pot provocar certes neurosis. A tu aquesta baixada de ritme aquest estiu t'ha anat bé per sortir de personatges i per tornar a ser l'Ivan 100% tota l'estona?
1: És que, a veure, per començar, jo el que deia Stanislavski, trobo que és...
0: Tomats.
1: Bueno, tomats. És que crec que no... És zero aplicable a la vida real. Teòricament, trobo que és molt complet, molt maco i és molt interessant. Però jo sóc més de l'escola David Mamet, segurament més pràctica. Crec que la tècnica Stanislavski, a no ser que hagis de fer, jo què sé, m'ho invento, una pel·lícula, i hi ha gent que treballa amb aquest mètode, on tinguis tot el temps per preparar-te, tal i qual, jo crec que la vida és molt irreal a dia d'avui, al ritme que anem, diguem-ne. Sóc més pràctic, vaja. A mi m'agrada el concepte de jugar.
0: No n'estic mai d'un personatge que se t'hagi ficat molt a dins i que t'hagi costat treure-te?
1: No, sí que em va passar una mica amb el mestre de cerimònies de cabaret, justament, però no era tant del personatge, sinó perquè per preparar-me'l me'n vaig anar a uns llocs, bueno, una mica foscos. Sí.
0: Bueno, perfecte.
1: I cabaret és un dels meus musicals preferits, per no dir el que més, i és un dels personatges que crec que més afortunat em considero d'haver pogut interpretar. És un Carmel, i com... La característica que té el mestre de cerimònies és que te l'has de cuinar tu. És a dir, és l'únic personatge del teatre que no té descripció de personatge. Per això sempre es fa de forma diferent, i és una mica el que tu puguis aportar, no? Jo, com a intèrpret, sentia la responsabilitat de, val, què puc donar-li a aquest personatge que sigui meu i que no s'hagi fet abans?
0: Perquè la peli està allà com a referent.
1: La peli està allà com a referent meravellosa, però jo crec que...
0: Però construir el teu.
1: Bueno, és que crec que els intèrprets i els creadors tenim l'obligació d'anar sempre un pas més enllà. És a dir, quan una cosa ja està vista i assimilada i és un gran referent com és cabaret, no pots anar a copiar al mateix lloc.
0: Clar.
1: Ja està fet, i està meravellosament fet. És que qualsevol intent de reproduir allò és absurd. Per tant, has d'anar a un altre lloc genuí, connectat amb tu, que sigui interessant i que facis un pas més enllà.
0: Cabaret, un espectacle que jo vaig tenir la sort de veure amb un Ivan la banda sensacional.
1: Gràcies.
0: Però deixa'm dir també una Helena Gadel superba.
1: Superba.
0: Increïble.
2: Com sempre.
1: Com sempre.
0: I, atenció, que

0: La mateixa Helena Gadel ara mateix ens explica quin és el seu moment de pausa.
1: Doncs el meu moment de pausa és quan comença el dia, quan encara és fosc, molts cops, quan faig un cafè. Depèn de l'època de ser a una cafeteria i depèn de l'època de ser a casa. Depèn de com estigui el meu cos per dins. I és el moment en què prenc el cafè, en què deixo... escolto els meus pensaments, escolto el meu cos, relaxo, i realment és un moment en el que tot és possible, perquè comença el dia i és una nova oportunitat per tot. Llavors allà em venen moltes coses creatives, prenc moltes decisions de manera molt inconscient i està comprovat que funciona. Ho recomano.
0: 100%. Helena Gadel, gràcies per ser-hi.
2: Jo dic que és perillós prendre decisions molt d'hora pel matí.
0: I és perillós també un cafè molt d'hora al matí, perquè després en venen 4 o 5 més.
3: Ja, ja.
0: Que és una cosa també perillosa. Tu tens relació amb el cafè així com...
3: Molta.
0: Molta. Perquè, puc dir-ho?
3: M'agrada molt, sí.
0: Ara que són les 2 del migdia, has demanat un cafè llarg.
3: Sí.
0: Aquesta hora.
3: Tot el dia. Tot el dia. A més, me'l puc prendre a les 12 de la nit, que no m'afecta per dormir. Vull dir que...
0: Ah, no, eh?
3: No.
2: Ets el tipus de persona, eh?
3: Sí. Soc més nocturn, això és veritat, i em poso a mi la creativitat també de nit. Tinc aquesta mala sort, però soc molt cafetero, m'agrada molt.
0: Et ve la creativitat de nit i alhora molts dies t'has de llevar d'hora per anar a fer polònia?
3: I tant! I tant, doncs sentiment és una putada.
0: Sentiment de culpa alt?
3: No, culpa cap, perquè estàs enxufadíssim. O sigui, tens allà el coco crec que no hi ha millor, no sé, cosa per experimentar que la creativitat, diguem-ne, no? És a dir, quan brolla i estàs inspirat, és meravellós, però clar, si t'has de llevar, doncs això, a les 4 i mitja, a les 5 el dia següent, és una putada, però bueno.
0: L'Ivan, que és un tio polifacètic, com hem dit en algun moment ja del programa, també ha dirigit, per exemple, videoclips, amb l'Helena Gadel.
3: Per exemple.
0: Vas dirigir un videoclip que és sensacional i que fa molt mal i que està excel·lentment coreografiat, deixa'm-ho dir. Hi ha una... és un videoclip d'una agressió masclista, molt heavy. Posa els pèls a punta i, a més, amb una coreografia que està... Bueno, m'encanta aquell videoclip. Si dic això és perquè l'Helena... De res. A l'Helena li hem demanat que ens parli a tu i també destaca això de El Lobo.
1: L'Ivan és de les persones més talentoses, intel·ligents i creatives que conec. Dit això, tinc una anècdota que va ser el nostre accident de moto, que hi ha gent que ja ho sap, però va ser molt bèstia, va ser quan fèiem cabaret, que érem els dos protagonistes i veníem d'una promoció a Catalunya Ràdio i anàvem cap al teatre i la moto va xocar contra un cotxe i els dos van volar pels aires i evidentment no vam arribar al teatre perquè vam haver d'agafar la baixa els dos i Teatre Victòria ens esperava, però no passa res perquè hi havia els dos covers que van fer la funció meravellosa, però va ser dur, vam estar jo crec que 2 mesos ben bons de baixa i era guai perquè com que cada dia ens comunicàvem, cada dia ens dèiem com estàs. Això ens va unir molt, ja estàvem units, no? però ens va unir molt. I a mi m'encanta tenir l'Ivan a prop. Hem de quedar, l'altre dia vam estar a punt de quedar. Vull, m'estic enrotllant molt. I una altra anècdota, que no és anècdota, que és un record per sempre, que és el videoclip de Lobo, que va dirigir ell, i que ja us deixo que us expliqui ell, si vol, com ha fet que aquesta cançó creixi encara més i impacti de manera molt, molt, molt, molt, molt, molt bèstia a la gent que escolta la cançó i que veu, sobretot, el vídeo. Ja està. Perdó, m'he enrotllat molt. Petó. Oh, yeah.

0: El Lobo, aquesta cançó de l'Helena, Helena Gadell, que ja ho sentiu, eh? Aquesta personificació, vaja, o aquest referent de la Caputxeta, i que és una història molt crua, que dius tu, en un videoclip es pot ser narrativament encertat i que tot s'entengui, tot quadri? Doncs en aquest sí, en aquest definitivament. Per tant, felicitats a nou, Ivan.
1: Gràcies.
0: Explica'ns, bueno, hi ha dos temes aquí. No, n'hi ha tres. Un que m'he quedat, que és vam estar a punt de quedar. celebrar això. És una victòria, a vegades.
2: És que no vam arribar a quedar. No,
0: però
2: no,
0: ja és una victòria.
2: Vam estar a punt. Vam estar a punt. És que fa molt de temps que ens perseguim i és allò... Hosti, ens està costant molt aquesta vegada. Mira que, o sigui, unya i carn, però, Helena, si m'estàs sentint, segur, ens hem de posar una mica les pines.
0: Helena, també has de venir al programa, que tens moltes coses a explicar.
2: I tant.
0: L'altre, l'accident, que jo no ho sabia. L'Helena deia, ja ho sap força gent, però, ostres, o sigui, venint, a més, venint d'aquí, de la ràdio.
2: D'aquí, d'aquesta casa, sí, anàvem directes, teníem aquesta entrevista... I res, havíem d'agafar la moto i baixar per Viladomat fins a arribar al Teatre Victòria a fer funció. I un cotxe es va saltar al semàfor en vermell i sortia com d'un pàrquing, jo crec que no el va veure. I no vaig tenir temps de reacció. És increïble quan tens una experiència així, perquè ho tinc gravadíssim a la ment. O sigui, soc plenament conscient d'aquell segon, si arriba, que és etern, I totes les coses, tots els algoritmes que et passen pel cap per evitar-ho. O sigui...
0: En una mil·lèsima de segon.
2: En una mil·lèsima de segon. Sí. Vaig pensar, o sigui, vaig tenir l'impuls físic de què faig. Giro, però si giro, ens la fotrem de lateralment i potser serà pitjor. No tens... És allò... Res, i no, al final no pots fer res.
0: Ja. Déu-n'hi-do.
2: Xucar.
0: Dos mesos sense fer funció.
2: Sí, i a més...
0: Que això et trenca els esquemes, a part de que et trenques ossos, també, no?
2: Sí, no, i va ser fort, perquè a més jo era l'única persona que sabia que l'Helena estava embarassada.
0: No!
2: Sí, de molt poc.
0: Sí.
2: Però ella feia uns dies al teatre, en el camerino, m'ho havia explicat, i clar, jo em vaig morir. O sigui, el primer... Recordo... a veure passar els arbres, com volant, allò com si fos una pel·lícula, o sigui, fent, rodolant com en l'aire, sí. Caure a terra, tornar a obrir els ulls i arbres, no? O sigui, i aixecar-me de seguida, veure l'Helena allà tirada enmig de la cruïlla i anar a buscar-la amb tota aquesta informació al cap. Pobre, o sigui, em vaig morir. O sigui, és allò de senyor, canviem parella ara mateix. O sigui, no. Afortunadament no va passar res. I
0: res,
2: va quedar...
0: tot bé.
2: Val. I tot va quedar un susto i ja està. Però jo en aquell moment... O sigui, crec que és dels pitjors moments de la meva vida.
3: I tot i que l'error fos de l'altre, hi ha un inevitable sentiment de culpa, de dir... Merda, igual si... O si hagués sortit 10 segons abans o...
2: Però és que això és l'atzar, això és la vida. És a dir, si hagués sortit 10 segons, sí, potser sí, però l'entrevista va durar el que va durar i nosaltres havíem d'agafar la moto i anar cap al teatre a treballar com qualsevol altra persona. L'únic que sempre he pensat és, hòstia, si l'Helena estava embarassada, per què vam anar amb moto, diguem-ne, no? Però clar, era molt incipient, vull dir, era un dia tranquil, tampoc no era, vull dir, no tenia per què passar res, i va passar això com ens podia caure, jo què sé, qualsevol cosa al cap,
0: un test
2: al cap, o qualsevol cosa. Al final, si et poses a pensar, si entres en aquest bucle de pensar què podria haver passat, què no podria haver passat, és que no podria viure ningú.
0: No t'ho acabes mai. Tens raó. Escolta, el videoclip, hem d'acabar amb això del videoclip, vull dir, aneu a YouTube i busqueu-lo, oients, perquè és que de veritat que val molt la pena. Explica'ns com va anar tot plegat, perquè tu n'havies dirigit de videoclips o de peces audiovisuals?
2: No, aquest va ser el primer en aquest sentit. Jo recordo l'Helena quan em va portar la cançó a casa i em va dir, vull que dirigi el videoclip, hòstia, que guai, em va fer moltíssima il·lusió. Jo sempre m'he sentit íntimament relacionat amb la direcció, que crec que és la cosa que més em realitza, més que com a intèrpret, fins i tot. I el vaig veure claríssim. I no hi ha res millor a la vida que quan tens clara una cosa, no? I ja està, és a dir, sabia que no només volia fer un videoclip, volia fer un cop de puny a la taula,
0: sí.
2: i volia que tingués forma pràcticament de curtmetratge.
0: Que ho és.
2: Que ho és. I vaig comptar amb uns actors meravellosos, el Jordi Coll, la Maria Rodríguez, que està meravellosa. La cançó de l'Helena per si sola és espectacular, o sigui, és increïble, i jo només havia de... Bueno, al final, que és el que hem de fer els creadors, que és ser honestos i servir a la ficció. I ja està, és que la cançó ho té tot. Jo només ho havia de posar en imatges.
0: Maria Rodríguez Soto, per cert, estàs convidada al programa quan vulguis.
2: Estupenda.
0: Perquè ens caus tan bé i ets tan boníssima. Doncs això. Escolta, posem una altra cançó. Dolly Parton, que ens ha deixat.
2: Ens ha deixat.
0: Com sí. Ho porta això? Tu eres fan de la Dolly Parton?
2: No, però mira, va sortir la notícia de la mort. Pobre, perquè sempre és una persona que... És d'aquestes persones que quan la veies és com que te la traia un somriure, no? Sí, és una persona que sempre em feia com feliç veure-la. I de cop i volta vaig recuperar aquesta cançó i em posa de molt bon humor. Sí. I crec que és molt guai per començar un dia.
0: A més, una dona que, malgrat ve del country, que és un lloc que moltes vegades associem com a una dreta yankee, plena de rednecks i tal, Dolly Parton, situada políticament al lloc... al bon lloc.
3: On toca.
2: Al lloc on toca.
0: 9 to 5.

0: Durant molts anys Ivan ha format part del Polònia, un programa doncs, que ha fet humor de presidents, ministres, persones de l'església de tot arreu.
1: Sí, sí, sí. Monarquia.
0: Monarquia, també. Vivim en moments tensos, convulsos.
2: I quin moment no ho és?
1: Ja.
0: Ja, és que potser el Polònia també neix una mica de la necessitat de fer humor en moments tensos. Però creus que és més tens ara fer humor de política que quan va començar?
2: No.
0: No, eh?
2: No. De fet, jo crec que ara és un moment... És a dir, jo... crec que el moment més convuls va ser quan va passar tot l'1 d'octubre. És a dir, per tot el que va representar, va ser un moment molt difícil on fer humor de la política era molt complex. I afortunadament, el programa que dirigia el Jaume Buixó en aquell moment i que compta i continua comptant amb uns guionistes excepcionals i saben fer humor d'una pedra, doncs afortunadament, però era difícil, era molt difícil perquè tocava molt la sensibilitat de molta gent en un moment molt crític pel país. Ara estem en un altre moment crític, també, segurament, però potser una mica més estable, no? On la política no... És a dir, sempre hi ha crispació, però no tan al límit com en aquest moment, no? On es decidien coses molt importants del que depenia el futur del país. Clar, però al final a Polònia crec que és un programa molt necessari en democràcia, crec que és un molt bon símptoma tenir un programa com el Polònia, però que al final es nodreix de la controvèrsia i com pitjor es portin els polítics, millor ho tindrà el Polònia. És allò que diu molta gent, és que us ho donen tot fet, és que us donen els guions fets. No. S'han d'escriure.
1: És molt difícil transformar la realitat, per molt boja i polaritzada que sembli, transformar-la en un gag. De fet, quan les coses ja acaben... És a dir, l'exemple de Rajoy sempre ha estat allà, no? Rajoy com el tio que s'equivocava, que tenia els seus lapsus continus i tal. Fer un personatge d'un personatge que ja fa riure de per si, que per cert, sempre he defensat que no sé per què ens feia riure un senyor com aquell que dirigia un país, però bueno, això és una altra cosa.
0: És que potser ens faria riure si no dirigís un país, si fos el teu tiet.
1: Exacte. Però... És per això que deies, home, els guionistes han de ser boníssims.
2: Ho són.
1: No pots agafar un Rajoy i reproduir-lo tal qual, perquè ja ho tenim fet, això.
2: Clar, i a més, és aquesta... depèn molt de l'equip d'intèrprets del Polònia i de tothom, o sigui, crec que com tot és una feina molt coral, molt de grup, i crec que té uns equips brillants, ja no només a nivell de guió, també a nivell de caracterització, de direcció, és que de realització, crec que és un molt bon lloc on està.
0: Tu, Albert, parles molt, com és la fórmula d'humor... No, tragèdia més temps...
1: Igual a comèdia.
0: Igual a comèdia.
2: Exacte.
0: Clar, però vosaltres ho fèieu a temps real.
1: Sí, exacte, sí.
2: O sigui, és el que té el Polònia.
0: L'endemà dels fets ja s'estava fent humor.
2: I el mateix dia. Nosaltres hem arribat, mira que el Polònia... Clar, el dia que va sortir a parlar Puigdemont... no recordo quin dia era, no va ser el dia de la Duy, crec que no, crec que va ser un altre dia, però ens vam haver d'esperar fins a les 6 de la tarda, el programa s'emetia a les 9, caracteritzats, clar, esperant a veure què passava.
0: L'imitador de Puigdemont assegut pensant que sortia aquest home, que l'estudia el guió.
2: Sí, perquè a més els guionistes també una mica pendents de veure què passava, perquè ja no és que passi la cosa, és que s'ha d'escriure, o sigui, s'ha de convertir en humor, escriure produir-la, fer-la, i fotre-la a una cinta i enviar-la a TV3.
0: I que funcioni i faci riure.
2: I que estigui al nivell del programa.
1: Qui estaves interpretant en aquell moment?
2: Jo en aquell moment feia Rufián, feia Junqueras, Iceta, feia mogollon, i per això ho vaig deixar en el 2020.
1: Vas fer 4 anys de relax, de descans a Polònia.
2: De pausa, exacte.
1: De pausa, després vas tornar. Sí. Però era possible o és possible que interpretis més de 2-3 personatges en un dia?
2: I tant.
1: Sí, per tant, això significa caracterització...
2: I tant,
1: etcètera.
2: Clar, sí, però això és que és així. Si jugues.
1: És la feina, tu.
0: En termes legals, que crec que és el que li interessa la gent saber, és... Us poseu en risc vosaltres en el moment en el que feu humor, imitacions i sàtires de gent sistemàticament important?
2: No veig el motiu. És a dir, crec que el programa i la productora tenen un equip d'advocats, però nosaltres som intèrprets.
1: Sí.
2: Nosaltres estem contractats per un programa per fer humor, i sàtira política sobre allò que toqui certes sensibilitats. Clar, si, una altra cosa és si el sistema jurídic, per exemple, o tal, hi ha gent amb uns interessos polítics i partidistes. Aquí ja nosaltres no podem, és a dir, no hi podem fer res si de cop i volta algú és, no sé, molt fatxa, per exemple, i li toca la pera que se'n riguin d'ell o d'una situació i digui, pues os voy a denunciar, no? No sé, endavant, però nosaltres estem fent com a intèrprets la nostra feina.
0: Per tant, després d'una missió d'un Polònia o d'un Cracòvia, si busquéssim Ivan Levant de Twitter, estaria el panorama calmat.
2: Home, jo crec que sí, crec que mai m'he trobat amb una...
0: No ho has fet mai, després d'un episodi que diguis, uf, aquí...
1: A veure què li diuen a ell, no? Vols dir?
2: Com?
1: No, a veure què et diuen a tu, buscar a Twitter, a veure què et diuen a tu personalment per haver interpretat un personatge de...
2: No, ho sol mirar, jo faig la meva feina, me'n vaig a casa.
1: Això en tot cas...
2: A preparar la següent.
1: Això en tot cas és un telèfon que s'aixeca.
2: Sí.
1: Això sí, que tu estàs en contacte amb l'equip de guionistes i amb
2: direcció... Sí, però tampoc... És a dir, jo crec, per exemple, que el cas més heavy que ha passat amb això, diria, és darrerament el de la Judit Martín fent l'Està passant, no?, quan va representar la verge d'aquella de Andalusia, no? No recordo com es deia.
1: Que era un personatge de ficció interpretant un personatge de ficció, que no ens n'oblidem.
2: Clar, això. És a dir, és la Judit com a, bueno, com feia el Joaquín Reyes amb el muchachà de Nui, no? Sí. Que feia, oi, Macaulay Culkin, no? I feia, doncs, una paròdia d'aquell personatge. Bueno, doncs, no, és que era meravellós.
1: Són molt, molt fan, molt fan.
2: Són molt
1: grans.
2: Sí.
1: Són molt fan, absolutament.
2: Doncs, clar, després va haver-hi un judici, clar, tot el rotllo de l'igual, i evidentment, doncs, la Judit va sortir innocent, no?, perquè al final és una intèrpret que està fent un guió, no?, que li han escrit i que està parodiant una situació.
1: Per anar finiquitant aquest tema, Ivan, que hem de parlar de moltes altres coses, els canvis de govern que has viscut tu des que ets a Polònia, han apretat en algun moment més que altres vegades? Ho has notat?
2: Jo no ho he notat.
1: Tu no ho has notat.
2: I, de fet, el Polònia, que jo sàpiga, és un programa des del qual es vetlla perquè tothom rebi per igual.
1: Això diuen. Ai, això diuen. Ah, val. Que tothom sí. Rebi per igual. Perdó,
2: sí. Clar. És, jo crec que és una cosa fonamental. És que, si no, crec que ja estaríem parlant d'una altra cosa.
0: Yeah.
2: No? I, a més, s'emet des d'una televisió pública. Vull dir, jo crec que...
1: Hi ha d'haver la paritat.
2: Hi ha una... Bueno, és que és necessari. I jo crec que hi ha molt l'ull posat en això.
0: M'encanta la idea de paritat, però en negatiu. O sigui, que tothom rebi per igual.
1: Exacte. És salut, salut democràtica, diguéssim. Eh?
2: Sí. Salut democràtica.
1: Jo el que sí que, és un mantra que s'ha repetit moltes vegades, des dels Guinyols al Canal Plus de fa 40 anys, o 30, fins a Polònia i tal, que és que els polítics ja estan d'acord amb la paròdia, que molts polítics ja demanen una paròdia, que si no ets parodiat és com si no existissis.
2: Totalment.
1: No? I això passa i seguirà passant.
2: Això passa i crec que també és que els hi fem un favor. O sigui, és que al final, o sigui, humanitzes fills de puta, no?
0: Ja.
2: Clar, i la gent els compra. I ja no és... És el que dèiem abans, no? Per mi, per exemple, és molt més important fer una recreació del personatge que no una imitació perfecta del personatge.
1: Tu ets aquest tipus d'imitador, sí. Tu ets més de recrear.
2: És a dir, jo com a imitador, vamos, síndrome de l'impostor elevado a N. Jo, o sigui, jo era el típic que anava a classe al col·le, imitava el profe i tal, bueno, amb certa gràcia, no? Però crec que la gràcia de tot està en la comèdia, no tant en la imitació. Ja. És a dir, tenir la capacitat d'imitar com té el Carlos Latre o el Xavi Espinosa, que la trobo brutal, o sigui, poder modificar la teva, el teu timbre, no?, com per que la veu s'assembli al màxim i tal, uau, ho trobo fascinant. Mm-hmm. Però jo crec que la cosa està en fer riure. No només amb la capacitat d'imitar, sinó que en aquella situació, aquella ficció, arribi l'espectador i faci riure.
1: S'ha anunciat recentment, Ivan Levanda, que torna a Cracòvia. I sí. És clar, ens podem imaginar que Ivan Levanda serà a Cracòvia. Això es confirma?
2: Això espero.
1: Això esperes?
2: Jo hi compto.
1: Tu hi comptes?
2: Sí.
1: Val. Se n'ha parlat, això, se n'ha parlat.
2: Se n'ha parlat. Sí, no sí, res, estem parlant. No, bueno, que torna, cosa que ja sabeu.
1: Sí.
2: I la veritat és que jo és un programa al que li tinc molt carinyo. Crec que en els últims temps vaig fer personatges que bueno, em van recordant, i això sí que em surt de cop i volta a Twitter, doncs que eren personatges molt estimats, uh-huh. I els quals jo els tinc molt carinyo, el Ferran Luis Enrique, l'Alfredo Duro, del jo què sé, Friquis, o sigui, m'ho passava superbé, i espero que tot això pugui tornar.
1: Fer enfadar un polític o fer enfadar un futbolista? Què prefereixes?
2: Ostres.
1: Qui s'enfada més?
2: Home, se'n fan més els polítics, no, diria jo.
1: Sí, eh? Quan sí. els imiten, vull dir. Eh?
2: Ah, home, que jo sàpiga, ja sé d'alguns casos que sí, que s'han enfadat.
1: Polítics?
2: Sí.
1: Futbolistes? Futbolistes? O entrenadors o presidents?
2: Crec que cap.
0: No, i mira que els futbolistes els faig gent amb més ego. Saps com és?
2: Sí, bueno, l'ego té tothom, eh?
0: Bueno, ja.
2: Però que hagin expressat la seva animadversió per la seva paròdia, sí. Són polítics. De futbolistes, gent del futbol, no m'arriba cap.
1: Ara ve Joan Laporta, que tindrà gairebé nova imitació, perquè han passat molts anys, ell ha canviat, no només físicament, sinó també a nivell d'estat emocional, que sembla que estigui boig, que va boig tot el dia. Llavors pot ser molt divertit veure doncs això, un Joan Laporta embogint aquí a Autosuts o a
2: l'Ultragas. No, i jo crec que el Cracòvia són molt hàbils, crec, perquè crec que torna en el millor moment.
1: Sí. Sí, sí,
2: jo crec que torna en un moment meravellós.
1: Ha tornat
2: Mourinho, el Barça està en molt bon moment, s'ha renovat la plantilla de jugadors. Vull dir que crec que és un programa que pot donar molt de joc.
1: Ens quedem una estona abans de la publi amb aquesta Qui més estima de Mishima, que és una cançó que també he triat.
2: Ai, m'encanta.
1: Que bo que és, eh?
2: Molt.
1: David Carabén, un petó.

0: AICAT, pausa. Amb Mariona Batalla i Albert Miralles. I Dani Expósito.
1: Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Pausa. Converses a fons amb creadores que ens inspiren. A les 2 del migdia, de dilluns a dijous, a ICAT. Relájese.
2: Ens queden 20 minutets escassos de programa, avui amb una conversa d'una hora que m'està encantant i que voldríem que en fossin dues, amb el senyor Ivan Labanda, actor, director, i això sí, de director, també. Ivan, ens deies abans que t'hi sents quasi més identificat.
3: A mi,
2: que no pas
3: jo
2: em
3: sento més realitzat, sí, dirigint que interpretant, m'ho passo superbé i m'encanta, però jo... Si tot va bé. A mi m'agradaria acabar els meus dies dirigint.
2: Val, doncs jo crec que serà així.
3: Ojalà.
2: Amb l'empenta que et veig, tio, no pot ser d'altra manera. Però no parlem de la mort, parlem de l'inici de la vida. I anem al petit Ivan, l'Ivan que tenia 8 anys i que era un petit cantor.
3: Sí.
2: Explica'ns això, si us plau.
3: Doncs és molt fàcil. Jo, quan estudiava, feia EGB en aquell moment, tenia 8 anys, i aleshores va venir un senyor a l'escola a fer-nos cantar, un per un, classe per classe. I ho va fer així amb totes les escoles de Sant Andreu, que jo sóc de Sant Andreu, de Barcelona.
4: Qui era aquest senyor?
3: Aquest senyor es deia Miquel Fernández, i era el director d'aquesta coral que volia muntar, vale. Petits cantors de Barcelona. Aleshores va agafar com les veus que més li van agradar de totes les escoles, les va juntar i va fer una coral que es deia així, Petits Cantors, i va agafar un local a Sant Andreu i anàvem allà, doncs, a fer cant coral i solfeig, aprendre a tocar un instrument.
2: Que tu quin era? Quin vas agafar?
3: El piano.
4: Era gratuït?
3: Com?
4: Era gratuït?
3: No, pagàvem una quota.
4: Vale.
3: Sí, sí. Ens ho preníem una mica com un extraescolar que a poc es va anar fent gran, perquè de cop i volta, doncs, anàvem a concursos, a, jo què sé, cantates amb altres corals, trobades, a França, no sé què... Bueno, vam començar de tal. Total, que en un moment donat, quan el musical a Barcelona era bastant incipient, però ja començava a trobar una mica el seu lloc... Hi havia un musical que es deia Memory, que va fer l'Àngels Gunyalons al Teatre Tívoli, dirigida per Ricard Raguan, que va ser un superèxit, que era un matxembrat de musicals. Hi havia un número coral d'una peça de l'Andrew Lloyd Webber que es deia Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.
2: Home, Joseph i el meravellós Abric Technicolor.
3: Exacte. I que el Lloyd Webber havia fet una reducció de 15 minuts on intervenien nens. Sí. I el Ricard Raguan, de cop i volta, doncs, ens va venir a buscar i ens va fer la proposta de poder participar en aquest musical durant aquests 15 minuts que durava aquesta intervenció a totes les funcions que es feien al Tívoli. I així va ser, i a mi allò em va canviar la vida, perquè jo tenia en aquell moment 12 anys. Sí, sí, sí, va ser
2: l'any de les Olimpíades. Biel Durant vibes, eh? El Biel, bueno, Biel també comença aquesta edat, eh?
3: Sí, però treballem al Vigues Luna, també. Ja és tot el lío. I allà, clar, doncs, sota la llum dels focus, el fum, la boira... teatral, els camerinos, l'experiència d'anar cada dia amb l'autocar al teatre, els bocates, els entreactes i corrent per descobrir el món del teatre, doncs a mi em va fer adonar que m'hi volia dedicar.
2: Se't desperta allò, eh?
3: Sí. Sí, sí, em va despertar el bitxo.
2: Que fort. Doncs aquí el tenim, el bitxo.
3: El bitxo.
2: Tants anys després, encara aquí dins i fent de les seves, eh?
3: Doncs sí, sí, sí, m'ha durat. M'ha durat la cosa.
2: Deixa'm dir una cosa. Recordo que jo sóc sabadellenc i és una cosa que no dic gaire jo en antena, que sóc sabadellenc.
4: No, no.
2: Però dir-vos que el Josep, aquest musical a què feia referència, es va fer a Sabadell al Teatre del Sol durant molts anys.
3: Ah,
2: fins al punt de fer rècord. Rècord de no sé, musical més longeu, de no sé què.
3: Carai.
2: De Catalunya, potser.
4: Hòstia,
2: de Catalunya. Mira aquest, que el llenç, no? Fins i tot amb això. Sí, sí. Per tant, una abraçada a la gent del Teatre del Sol, que no hi som, perquè el teatre ha deixat d'existir, lamentablement. Escolta, posaré... Vull parlar, per cert, del laberint d'ombres. Ara, el laberint d'ombres és de Sabadell? Sí.
3: Era Sabadell.
2: Era Sabadell.
3: Sí,
2: ho veus? Sí,
4: sí. Prou ja, Albert.
2: No és voluntat. Ja, però sí, és ell, jo no he sigut. El laberint d'ombres ve just després d'això? És a dir, ja se't comença...
3: Sí.
2: Et comença a arribar a feina o la vas a buscar?
3: No, mira, jo en aquell moment estava estudiant a l'Escola Memory, que era, a part de la Coco Comín, eren les úniques opcions per fer alguna cosa relacionada amb el teatre musical que hi havia a Barcelona.
2: Sí.
3: I tenia un amic que estava a l'Emilio Llodres, que estava allà en aquella escola, i que, a més, era l'escola del Ricard, de l'Àngels, en aquell moment i tal, i era, per mi era el lloc on havia d'anar, no? I hi havia un càsting, allò típic de que el tauló, el taulell aquell d'entrada, doncs busca gent, no sé què, ta-ta-ta. I em vaig trucar, em vaig apuntar, i era un càsting per TV3 perquè buscaven adolescents.
2: Sí.
3: Per fer laberint d'ombres. I vaig anar i em van agafar.
2: I ja està.
3: I ja està.
2: I allà, adolescent, en aquest moment?
3: Bueno, 19 anys, postadolescent.
2: Ja, postadolescent.
3: Sí.
2: Escolta, què deien a casa, de tot plegat, quan vas decidir que volies ser actor?
3: Ui, doncs em van dir, bueno, primer que no, que jo havia d'estudiar periodisme. Potser ara estaria assegut a la teva cadira.
2: Sí, jo la teva no.
4: Tu fent musicals. Ja,
2: imagina't.
3: No, i a mi, jo crec que el periodisme m'hagués agradat molt i crec que se m'hagués donat bé, però...
2: Crec que sí, Ivan, és que t'estic veient.
3: Però... No, gràcies, però no, el meu camí era un altre i ja està. Aleshores ells em van dir, vale, fes el que vulguis, però... Tu hauràs de pagar tot espavilat. Nosaltres no t'ajudarem. Si passa qualsevol cosa, aquí estarem. Però tu has de currar tu.
4: En canvi, els teus germans sí que els hi vam pagar la formació?
3: Sí, però perquè, per exemple, el meu germà Jordi va estudiar disseny industrial, que era una carrera, en una universitat. Allò meu no.
4: Sí. Clar.
2: Allò teu era una escola.
3: Allò meu era una escola i...
2: No hi havia una titulació universitària.
3: Exacte. I era una mica un salt de fe. I una apel·lació, apel·lar una mica a la confiança. En què...
4: Clar, i a tu t'agafar... Clar, és que no sé, jo m'ho porto al meu terreny, però jo hagués pensat, hòstia, als meus germans els hi pagueu això i jo m'he d'espavilar. No et feia com ràbia de dir, hòstia...
3: No.
2: No, eh?
3: No mai vaig fer aquest raonament.
4: Ja.
3: L'únic raonament que vaig aprendre, diguem-ne, i que vaig assolir és, bueno, si tu vols alguna cosa a la vida, te l'has de currar. Uh-huh. I ja està.
2: En Jordi Lavanda, el teu germà, uh-huh, també s'ho va currar, i s'ho curra, de fet pinta molt, especialment sí, l'estudi pintant. És un dels il·lustradors de, diguéssim, tombant de segle.
3: Sí.
2: Sí, cap al 2000, no? Aproximadament.
3: Sí, els 2000 van ser forts.
2: És un il·lustrador que va, exacte, va passar per uns moments de popularitat admirable, uh-huh, és a dir, portades de revistes a Nova York, molts imitadors a posteriori, molta gent que va agafar la seva estela, i és
3: sí,
2: un temazo, cosa que li ha passat a gent com la Paula Bonet, per exemple, que també, uh-huh, en això de l'il·lustració passa, i és un temazo que podríem comentar un dia amb el Jordi, que vingui al programa i en parlem. I per què us estic dient això? Ah, sí, perquè en Jordi Lavanda també parla de l'Ivan Lavanda.
5: En sèrio? Doncs no vull explicar-vos cap anècdota o record o curiositat. En canvi, enviaré un missatget. Ivan, ets un crac, ets massa bon actor, ets un tio excel·lent en tot allò que fas, ets molt treballador i crec de tot cor que el públic encara té que veure moltes facetes teves que encara no han sortit a la llum. Molts ànims i molta sort, encara que crec que no la necessites. A tu.
2: Gràcies, Jordi Lavanda, per ser-hi.
3: Que bon, ostres, m'ha sorprès molt, perquè és molt tímid, amb
2: ja,
3: el germà.
2: I a més estava molt adormit, però deixa'm...
3: Segurament.
2: Poso context, això era ahir a les 12 de la nit, que ens ho va enviar i ens va dir, és que em fa molta il·lusió, ho vull enviar encara que estigui ja a les últimes del dia.
3: Que mono.
2: Val, que ho sàpigues.
3: Que mono, que mono.
2: Hi ha admiració fraternal aquí, pel que veig, no?
3: Sí, bueno, clar, jo per mi va ser... És a dir, vaig aprendre molt. O sigui, jo crec que observant-lo, i convivint amb ell va ser un... Bueno, jo... És que crec que no sabria ni la meitat de les coses a nivell cultural. O sigui, és una persona, el meu germà, el Jordi, que es va preocupar molt de la meva cultura quan jo era petit i de cultivar-me amb tot el que té a veure amb cinema, amb teatre, amb la cultura, amb referents, amb l'art. No, va ser...
2: El germà gran, que necessitaves.
3: El germà gran, però en un sentit, sobretot artístic, molt potent.
2: Uh-huh. Ara una persona que també vol dir les seves coses...
3: Ai.
2: Sí. És que se'ns està acabant el programa i hem de sentir aquesta gent. Vol dir les seves coses i vol dir que... Bueno, surts d'aquí, no passes per les portes avui.
3: A veure.
2: Val? Sentim aquest senyor, sí.
6: Hola! Soc l'Àngel Llàcer i Pinós. Escolta'm, i aprofitant que teniu l'Ivan aquí... Ai, Ivan, ja tens por, oi? Perquè et deuen anar posant àudios i deuen dir ara què diran, saps? I ara dius, ai, què dirà l'Àngel? Doncs mira, escolta'm, jo vull dir, i vull que tot Catalunya ho sàpiga, que l'Ivan és una màquina. Una màquina. O sigui, i jo sempre m'ha agradat, l'Ivan, jo sempre el veia i tot, i tal, i no sé quantos, tal, i sempre he treballat junts, menys quan el castigo, ara us explicarà per què el castigo, però... sempre m'agrada tenir-lo. I és un màquina, o sigui, mira, el que va fer amb Cantando bajo la lluvia, el que va fer l'Ivan amb Cantando bajo la lluvia, jo no conec a persona en el nostre país capaç de fer el que fa l'Ivan. I això ho dic així i ho dic clar, convençut, amb la boca ben oberta, perquè tinc raó. Busqueu-me'l. I ja està. Dit això, només us envio petó a tots, a totes, a totis, i fins aviat. Un petó, Ivan. I'm singing in the rain,
2: just singing in the rain. És una folklòrica, l'Àngel.
3: És una folklòrica, és la nostra folklòrica.
2: És absolutament. Esteu sentint la veu d'Ivan de banda fent aquest Singing in the Rain, cantant Bajo la lluvia, musical, diguéssim, amb prou èxit ja a la història.
3: M'he posat vermell.
2: Què és? Quin és aquest càstig al que fa referència l'Àngel Llàcer?
3: No, és... quan li dic que no a algú perquè no puc fer-ho, perquè a mi m'encanta treballar amb ell, ho sap perfectament, però a vegades la vida... Bueno, doncs allò, he hagut de triar, no? I a vegades, doncs, per motius, jo que sé, vitals, no? Perquè si fossin artístics, òbviament sempre treballaríem junts. De fet, jo vull tornar a fer el Petit Príncep i no em deixa. O sigui, bueno, no em deixa.
2: Què hi feies tu, el Petit Príncep?
3: L'aviador. Havia fet l'aviador 2 anys després d'ell.
2: Ara ho fa ell?
3: Ara ho fa ell, sí, però és que m'agrada. És un espectacle que, t'ho juro, és que el vull tornar a fer, és que el vull tornar a fer, et fa molt feliç fer-lo. Yeah. I a la gent. Total, que quan li dic que no a vegades, doncs em castiga. Aleshores em diu, vale, doncs la propera no la faràs tu. O tal.
2: Però això passa amb tot. És a dir, si el Xavi Duc, per exemple, li diu que no de fer el Petit Príncep, la temporada següent no el farà?
3: Si l'Àngel no vol, no.
2: Val. O sigui, que és el seu modus operandi, una mica.
3: Bueno, amb altra gent, no sé, amb mi, doncs tenim aquesta conya de, doncs ara estàs castigat.
4: Clar, pensa, Ivan, que igual no estàs fent el Petit Príncep perquè estàs pagant el càstig d'alguna cosa anterior.
3: Clar. No, sí, però perquè li he dit que no en alguns moments i ja està. Però jo he de dir que és, bueno, un dels talents i directors més... valuosos que tenim, o sigui, i que em mor de ganes de tornar a coincidir amb ell.
2: Ivan Labandé, hem d'acabar parlant de... perquè ho he anunciat al principi del programa i se'ns està acabant el temps, de doblatge, que és un món que a mi m'interessa especialment perquè sempre s'ha dit que Catalunya és un gran planter d'actors, d'actors i actrius de doblatge. Tu t'expliques per què? Per què ha passat això històricament?
3: Mira, ara potser em cancel·laran, però jo crec que Barcelona, a Catalunya, es fa molt bon doblatge i té molt a veure amb com parlem amb les influències europees.
2: Sí.
3: I com ens expressem amb el nostre tipus de... en català, òbviament, i amb el tipus de castellà. És a dir, jo et sabria diferenciar perfectament quan un doblatge s'ha fet a Madrid o s'ha fet a Barcelona.
2: Sí,
3: I crec que els de Barcelona, els d'aquí, sempre sonen més naturals, més que els de Madrid. Que no vol dir que hi hagi, que a Madrid no hi hagi gent excepcional, però hi ha una forma de dir, una forma de fer, que jo crec que a mi m'agrada més el d'aquí.
2: A mi m'agrada molt la gent llatina. llatinoamericans.
3: Ells estan? No. Estan bojos amb el tema del doblatge. O sigui, sí. Ens odien.
2: Perquè
3: sí.
2: Pensen...
3: Ens odien.
2: Els hi sembla que és cinema eròtic tota l'estona.
3: No. O sigui, ens odien. En canvi, el seu doblatge és com el millor del món, no?
4: I clar,
3: al revés. El que passa és que ells són molt viscerals amb això. O sigui, odien el doblatge d'aquest país. No, és molt fort. I a mi és una cosa que em diverteix bastant. A vegades busca en plan... Però no, que xinga, que no sé què, tal, que pinxa. No, són molt forts.
2: Escolta'm, tinc un... és, bueno, ja me'l resoldràs, el dubte. Quan tu amb doblatge ets un actor que es posa en un altre personatge. Però hi ha pel mig un filtre, que és l'actor que interpreta aquest personatge. Llavors, quina és la diferència? M'estic explicant, oi?
3: Crec que sí.
2: Saps per on vaig? Hi ha una diferència entre posar-te tu en un paper determinat com a actor i posar-te en la pell d'un actor que està interpretant un personatge?
3: Mira, al final el que has de fer, i és una mica el que he dit abans, tu com a intèrpret t'has de posar al servei d'allò que estàs fent.
2: Sí.
3: O sigui, jo aquests actors de doblatge, que és "Qué voz tan bonita tengo", i passo por "me peto el personaje, me peto el actor, me peto todo, porque tengo una voz tan bonita". Y voy a sonar así todo el rato. Que la gente se va a cagar en las bragas. A mi això no m'interessa una merda.
2: S'apropa molt al micro, també.
3: Bueno, no ho sé, però...
4: Que són les pes, així...
3: Sí. No, al final tu com a intèrpret has d'estar al servei de l'actor que en aquell moment està interpretant aquella pel·lícula i a l'hora del personatge. És a dir, hi ha un actor que s'ha treballat un personatge per fer una pel·lícula.
2: Sí.
3: I no pots arribar tu en una tarda i petar-te tota aquella feina que ha fet aquell actor. Perquè tu el que has de fer és traduir dins de dels teus límits físics, les cordes vocals i tot el teu instrument, allò que aquell actor fa en aquella pel·lícula en el nostre idioma.
2: Val. Tu et poses a la pell de gent com Andrew Garfield sovint, no?
3: Sí.
2: Com el guapo aquell, Chris Hemsworth.
3: Sí.
2: L'has fet bastant, també. Així a la Buff, també.
3: Sí.
2: Increïble actor. Llavors, aquests actors tenen uns tics propis, entenc, no? Tot actor té...
3: Sí. Com...
2: Llavors, els tens en compte o no?
3: Jo tinc en compte el que l'actor fa a la pantalla.
2: El que l'actor fa a la pantalla. És aquest el dubte.
3: I si són els tics, doncs hi són. Uh-huh. I segurament els reproduiré si és que en aquell moment està fent un tic o està fent el que sigui.
2: Però projectes diferent, per exemple, quan fas moltes vegades en Chris Hemsworth. No em surt aquest nom
3: mai.
2: Sí,
3: és a dir, depèn de l'actor, et demana unes coses a unes altres, però depèn de l'actor en aquella pel·lícula. És que estem parlant dels actors com si només sapiguessin fer una cosa.
2: Clar.
3: I tu veus l'Andrew Garfield en una pel·lícula com La Red Social o el veus en una altra com...
2: Spider-Man,
3: i són coses absolutament diferents.
2: Doncs aquí tenim un dels grans actors de doblatge. Per cert, qui hauríem de convidar com a actor de doblatge al programa? Que és una cosa que no hem fet.
3: Uau.
2: Qui creus que seria la nostra dona, el nostre home?
3: Home, no sé, ara el primer que em ve al cap és el Pep Anton Muñoz.
2: Pep Anton Muñoz.
3: Que és un clàssic.
2: I en
3: Buixaderes. És que tenim una cantera aquí que no te l'acabes. És excepcional.
2: De fet, deixeu-me dir, oients, crec que ho puc dir, que l'Ivan ha fet vacances, excepte per fer una mica de doblatge.
3: Una miqueta, per no rovellar-me.
2: Per no rovellar-te, o per també fer pasta, que aquesta és una altra, que els actors
3: també treballen... Bueno, amb el doblatge no et pensis.
2: Ah, no, eh?
3: No, això també és una altra mita, una llegenda urbana.
2: És a dir, doblatge i teatre, almenys pagat.
3: Sí, depèn com, sí, però el doblatge, sobretot, sí. A mi em fa molta gràcia perquè diuen sempre, però en el doblatge com a tot arreu, no, paguem el conveni, sí, que és el que s'ha de pagar, no? I ningú entén que el conveni és un conveni de mínims.
4: On... És que si el conveni és ridícul...
3: De mínims, exacte, o sigui, és un conveni de mínims on una persona, si surt acabada d'estudiar, doncs el conveni serveix per garantir que no el timaran, no? Que no li pagaran una merda indigna, no? Però el conveni hauria de tenir una casella que sigui que sumi els anys d'experiència.
4: Veterans.
3: Exacte. Sí, perquè és absurd de cobrar el mínim de conveni.
2: És absurd.
4: I m'encanta acabar el programa amb això.
2: Sí.
3: És absurd cobrar el mínim de conveni.
2: Ara, la denúncia i la pancarta d'Ivan Lavanda, que mira, quina hora és, són les 3 ja. Te n'has d'anar a dinar o has dinat abans?
3: No, ara he d'anar a Ikea a buscar una prestatgeria.
2: Te'n vas a Ikea, eh?
3: Sí.
2: Molt bé. A quin Ikea?
3: Aquí, al de Travessera.
2: Ah, d'aquí de Travessera.
3: Sí.
2: Oients, si voleu veure aquest senyor fent una vida mundana,
3: exacte,
2: també la fa, com tota persona del món. Ivan Lavanda, un plaer.
3: Igualment.
2: Que vagi
3: moltes gràcies
2: a tu, i ens veiem, doncs espero que aviat als escenaris.
3: Als escenaris d'aquesta temporada,
2: de moment no.
3: De moment no m'han llogat.
2: A la tele.
3: A la tele,
2: sí. Cracòvia segur. Maria Batalla.
4: Fins demà.
2: Que vagi molt bé. Fins demà. Demà qui ve? Demà?
4: Demà és Xurros?
2: Ah, demà, no, demà ve el Marc Cerrudo, que ha fet un llibre preciós.
4: Ai, parla de llibres, m'encanta.
2: Preciós. Oients, fins demà, que vagi bé. Dani Expósito, adéu.

0: Escoltes i cat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Albert Togader.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Ai, doncs avui molt bé, molt content. I tu?
1: Ah, per què estàs tan content?
3: Jo crec que és reaccionari al dia d'ahir, que va ser pèssim. Llavors, és com una forma de compensar-ho que ha dit el meu cos. Anem a cardar-li dopamina a aquest nen tan mono.
1: Tan mono? Jo estic molt bé, tinc son, no sé què m'ha passat, però bueno, jo sé que m'animaré.
3: És perquè hem dinat molt aviat i ara estàs aquí estirada i...
1: És culpa meva, oi?
3: El cos ha dit migdiada ja, per aquesta nena tan bona.
1: Doncs no, no, el cos no pot dir migdiada perquè això és el Loft, el pis compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 15 de setembre, sabem que...
1: Oh!
3: Relsby ha anunciat que avui mateix publicarà un nou disc i atenció, perquè el títol és en català.
1: Què?
3: Es diu Fill de la Mar i estarà disponible a les 8 del vespre. En un post de fa uns dies, ell ja va avançar quin so tindria el seu següent projecte, perquè va dir que estava ara obsessionat amb aquesta vibra bossa nova, amb aquests sons lofi, és a dir, un so completament diferent al que hem sentit d'ell fins ara, perquè fins ara recordem que era més rap, més hip-hop, més urbà, etc. I de fet, ens va avançar un trosset molt petit d'una de les cançons. Mira, l'escoltem. Aquells vídeos de YouTube per estudiar durant 6 hores.
1: Sembla una cinta de fons del Loft. A veure si haurem de posar Relsby al Loft de fons.
3: Potser ell és Lofty, però bé.
1: Ah, segur que ho ha fet per nosaltres.
3: No tots són flors i violes.
1: Ah, vale.
3: Perquè sembla ser que està sent tota una estratègia de màrqueting perquè el català està de moda. Si llavors entres a l'àlbum i llegeixes com són els títols de les cançons,
1: quin
3: veus
1: fàstic.
3: Que totes són en castellà o en anglès, excepte una que té un títol així ambigu, que és Un poema de mar, que clar, jo ho llegeixo en català, però potser és Un poema del mar, qui ho sap?
1: Que malvat, és malvat.
3: Primer va ser en Bad Bunny, després en Quevedo, i ara s'assuma Relsby a aquesta tendència de tornar a les arrels, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Llavors surt avui les 8, eh?
3: Sí, recordem que només l'hem vist parlar a l'anunci d'Estrella d'Am en català, per tant...
1: No, que l'altre dia vaig veure una entrevista que deia alguna cosa en català, ahir. Ahir, ahir. No, no, ell últimament li està funcionant el català perquè
3: promo.
1: Com que està de moda. Segur, segur que ho és, perquè l'han criticat alguna vegada, no?
3: Sí. Bé, creus que serà Sant Domingo Forever de Shane?
1: No, jo crec que serà molt pitjor perquè Sant Domingo Forever és bo i a mi aquest tio que ara em vingui aquí a fer servir el meu idioma amb que jo no em puc comunicar a Barcelona per culpa de gent com ell que no el manté, em molesta.
3: Perfecte.
1: Fins aquí.
3: Vinga, va, si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Família! Que pari tot! S'ha muntat un bon sidral perquè el raper Macklemore ha estat expulsat com a taloner de Chirana en la seva gira després d'haver-se pronunciat en suport de Palestina. Ell és força activista i ha fet un comunicat bastant contundent on diu que ha tingut una conversa difícil amb l'Ed Sheeran, en què aquest li ha dit que vol mantenir la seva postura apolítica i no vol prendre partit en cap dels dos bàndols. A veure, Ed Sheeran, tu feies cara de persona que li costa respirar i no cagar-se alhora. Però t'estàs passant per mi. Estan parlant per mi, no calia demostrar-ho tant.
3: Literal.
1: Per mi t'estàs passant i per mi justament que el Macklemore aquest, que jo ni l'escolto ni sé ni qui és pràcticament...
3: Bob.
1: És aquest?
3: I'm gonna get something.
1: Hola,
3: què diràs? I'm turning over to my pocket. Sí,
1: has de l'anunci del MediaMarkt.
3: Ah, sí, que és veritat.
1: Es devia fer d'or en aquell
3: Shop.
1: Moment.
3: Es diu la cançó més viral.
1: Ai, sí, que viral. Bueno, doncs pues això, que jo no el conec, però per una persona que es posiciona, que vagis tu i el facis callar, ho trobo demencial. Però espera, perquè el més fort ve ara, perquè molts artistes s'han posicionat en el conflicte, ja sigui per una banda o per l'altra. Per exemple, la Pink ha sortit a defensar l'Ed Sheeran dient que parlar d'aquest tema en un concert era molt ofensiu.
3: La Pink és la tubo aquella, els cabells roses?
1: Sí.
3: Ah, vale.
1: Bueno, clar, Pink, no?
3: Sí,
1: jo
3: sí,
1: sé.
3: Sí.
1: I perfectes com la Zara Larsson o la Pink Panthers han donat suport a Macklemore. Molt bé, les nostres perfectes. Que, per cert, Ed Sheeran ha perdut 100.000 seguidors o una cosa així.
3: És que, però qui segueix l'Ed Sheeran encara? Una pringada.
1: Sí, i a la Pink també, perquè la Rosalía, que no és pringada, l'ha deixat de seguir.
3: Uf, molt bé, imagina't que...
1: Segur que tenia unes ganes de deixar-la de seguir històrica.
3: Imagina't rebre un follow de Rosalía, jo ploraria.
1: Jo ploraria segur, i ara canvio de tema radicalment, perquè aquesta temporada encara no havia sonat això. I ho poso només per dir que s'ha anunciat la final de la Champions, que la final de la Champions del 2029 serà al Camp Nou. No sé si m'agrada o no, crec que no.
3: Segur que anirà fatal
1: per la
3: ciutat. Segur
1: que és demencial, oi que sí?
3: Bueno, llavors serà un horror, però
1: bé. Total, tampoc hi podrem anar perquè els preus de les entrades seran desorbitats. Si ara ja eren cars, d'aquí el 2019 serà una cosa demencial.
3: Ara que ja ens hem actualitzat...
1: De què parlaràs avui, Alberto Gadel?
3: Doncs faig una mica de repassada de la vida de la Tate McRae, que avui celebrem el seu primer... Ai, el seu tercer any d'aniversari de la cançó que va
1: maco,
3: fer
1: preciós.
3: Un canvi a la seva vida.
1: Preciós.
3: Qui vindrà per la gala?
1: Doncs mira, parlarem amb l'Àlex García, que és un noi català que és enginyer de la NASA, i aquesta temporada ja sabeu que també tenim a la Mariona Córdoba, que en comptes de fer-nos el tema del dia, ens fa l'obsessió del dia.
3: Avui de què xerrarà?
1: Pues avui s'ha obsessionat amb els Emmys, que van ser ahir.
3: Ah, perfecte. Doncs a veure què ens porta. A més, també estrenarem col·laborador perquè ve en Cesc Torres, que ens parlarà de música.
1: Perfecte. Ai, família, abans de marxar comentarem alguns dels titulars més surrealistes que hem vist aquesta last week, última setmana. Dit això... Ja us hem explicat tot el programa i ja podem plegar, anem cap a casa.
3: No, home, no, que hem de començar encara.
1: Va. Oh, no, porfa.
3: Va, com sempre, per començar el programa, una mica de Feng Shui al lloc, no?
1: Està flipant, jo ara
3: no, home,
1: sí.
3: No, no, abans primer hem de descarregar
1: no,
3: una mica
1: sí,
3: de...
1: No, sí, jo t'ho dic, va, Alberto, avui, què et fa ràbia? Crida una mica, sisplau, jo m'he de despertar. Mira, no, no, pujo tinc, el volum dels auriculars.
3: Vale, puja-te'ls, i a casa també, i al cotxe també puja-vos el volum.
1: El tinc molt fora, cuidado.
3: Jo em pregunto... A mi la meva queixa té un nom que és la putíssima pols. El polvo, la pols, d'on surt? I per què jo el 2026 he de lluitar contra aquest problema diari que ens persegueix a totes? Perquè no és que sigui ni un problema social, ni un problema de classe, és un problema universal que tenim totes, a totes hores i a tots puestos, que tampoc queda a un lloc del món. És a tot arreu. Per tant, per què hem de lluitar contra això? I per què he de ser jo la persona que lluita contra la pols?
1: No, tu no ets, som tots.
3: Bueno, també, però contra la pols que tinc jo al meu voltant. Em fa ràbia.
1: Què vols dir? Que hi ha d'haver una màquina.
3: No, que haurien de desinventar-la. Tia, jo què sé. Han trobat la cura a qualsevol enfermetat gairebé. Podem espavilar i trobar la cura a la pols? Ja està, aquesta és la meva queixa, perquè em fa ràbia que penso, és que ja ho he netejat, per què ho he de tornar a netejar? Si cuino, ho entenc que ho netegi. Però per què allò no es toca i quan no ho toca s'embrut?
1: Perquè s'acumula la pols.
3: Per això i per què hi ha pols?
1: Perquè la gent deixi de ser una guarra i netegi més.
3: Pues quin horror.
1: Però no t'agrada, a tu?
3: No, a la cova d'Aina netejaven la pols, també. Amb un plomero fet amb plomes de...
1: Coves d'Altamira.
3: Això. No, la cova d'Andaina és una cova que hi ha al meu poble.
1: Ah, vale, està flipant. Segur, segur que sí.
3: Joder.
1: Pues va, bueno, què, ja?
3: Sí.
1: T'has acabat de queixar?
3: Sí.
1: Doncs pues va, ara ens calmem, perquè ja sabeu que la novetat d'aquesta temporada, a part de totes les que ja hem mencionat, és que avui, o sigui, que aquesta temporada sou vosaltres qui decidiu la música que obre aquest petit nostre programa. Cada dia rebem notes de veu al 6670761716, número al que vosaltres també podeu enviar una nota de veu demanar una cançó. I llavors la d'avui sona així.
0: Hola, Loftis. Com que em vaig preparant pel Mercat de Música Viva de Vic aquest cap de setmana, us volia demanar a veure si em podíeu posar una mica de Damper Albo, si pot ser en col·laboració amb el Comboi. Gràcies, adeu.
2: Benvingudes al Loft.
1: Bueno, moltes gràcies, oient anònim, per demanar-nos Damper Albo i el Comboi, el meu grup preferit, la veritat. Avui porto una samarreta de Damper Albo i el Comboi.
3: Encara hi és l'enganxina de sota el micròfon.
1: No, perquè el mateix dia que vam venir me la vaig emportar a la meva casa, a casa meu, Nadia, a la meva habitació. Posem els amics de Damper Albo i el Comboi i de seguida tornem, va.

0: quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garen.
1: Passen 12 minuts de les 3 de la tarda i seguim al Loft ICAT.
2: Som
1: la Gala Castelltort. I qui va?
3: I l'Alberto Gadel!
4: En nuestra zona!
3: No, a la teva, oient, des d'on ens estiguis sentint i escoltant.
1: Okay. Vinga, va, avui és l'aniversari d'una cançó que va marcar la carrera d'una de les futures reines de la indústria musical internacional. Estic parlant de Greedy, de la Tate McRae.
3: Aquesta. Estic al·lucinant.
1: He decidit que ràdio musical avui només escoltava a Greedy. D'ella ja hem parlat alguna vegada abans, perquè cada vegada que surt a un escenari a fer una actuació és digna de recordar per sempre. Ho fa tan bé tot la... Amo! Però bé...
3: What the fuck, t'encanta.
1: Sí, no, és que ella m'encanta molt. Avui analitzarem una mica com ha estat el seu rebranding i com ha passat de ser una adolescent qualsevol pringada a la seva habitació, a ser una superestrella.
3: Era una pringada.
1: No, gens.
3: Ah.
1: Però els seus vídeos són com allà, a la seva habitació, tiesa.
3: Vídeos?
1: Sí, sí, ara ho sabràs tot. Comencem pel principi, d'acord?
3: D'acord.
1: La nostra estimada Tate va néixer l'1 de juliol del 2003.
3: Oh, l'1 de juliol, que maco.
1: I, de fet, té 23 anys, nostra perfecta, per tant, podria seguir. De
3: Hosti,
1: fet, si el Loft es fes a Canadà, ja hagués passat per aquí. Segur.
3: Segur.
1: Però segur. Però bé, ella va néixer a Calgary, al Canadà, té 23 anys
3: Calgary,
1: i...
3: Calgary?
1: Etcètera, etcètera.
3: Com la cançó d'Antònia Font.
1: Doncs pues mira, com la cançó d'Antònia Font. Mm-hmm. Aquí tinc una foto d'ella de petita. Realment ella és molt mona i, com pots veure, sempre ha estat una nena bastant explotada.
3: Sí, ja ho veig, això a mi em preocupa.
1: Des de molt petita havia estat fent formacions de dansa, però també cantava i tocava el piano... Però així tot, ella sempre havia destacat per la seva dansa. De fet, si mires el YouTube, te trobes molts vídeos d'ella joveníssima.
3: Ballant molt bé.
1: Ballant increïble.
3: Vaya loca, mi loca.
1: No, no, ho fa perfecte. A sobre, a més, tothom flipava i ella era bastant reconeguda dins el món de la dansa, perquè és això, amb un any de vida ja destacava per sobre de tothom. Però bé, com que tots els esports que es fan a Amèrica no tenen sentit si no fas competicions, ella va començar a recórrer moltes de les competicions de dansa que es feien en aquella època. I no només hi participava, sinó que, a més, arrasava amb tot el que es trobava per davant.
3: Bueno, és que ho està fent molt bé. Jo estic veient aquest vídeo i estic al·lucinant.
1: A mi m'han sortit TikToks.
3: Uns salts i unes coses.
1: I unes piruetes que feia, però... A mi m'han sortit vídeos a TikTok de noies que deien en aquella època, rotllo, si tu anaves a una competició i veies que la teva contrincant i que la llista dels contrincants hi havia la Tate, tu ja sabies que t'havies de despedir del primer premi, però de goleada.
3: Així de bona era.
1: Ella era molt
3: que
1: bona.
3: Que fort, mira, pelos.
1: No, no, era increïble. Però bé, de fet, avui dia és això que

0: tothom comenta que s'ho emportava absolutament tot, i de fet en un dels programes més importants del planeta tothom es pensa que hi va participar, però és completament mentida. Avui vinc a desmentir-te una cosa que tenim totes al cap. Tate McRae no ha participat mai al programa Dance Mom. Saps què és el programa?
1: Sí.
0: És aquelles
1: no,
0: nenetes.
1: No, perdó.
0: Vale. És un grup de...
1: Bueno, m'he imaginat que era de ballar.
0: Sí, era una acadèmia que tenia la Abby Lee, que era com una senyoraca de la parra.
1: La típica senyora que t'ensenya a ballar. La meva profe de ballet devia ser com aquesta.
0: Sí, efectivament, la més cruel del planeta. Llavors, ella tenia una acadèmia on portava a 5 noies, un ambient de competitivitat, tia, extrem.
1: Només
0: vale?
1: 5 noies.
0: No, eren més, però bueno, imagina't, un grupet de 4
1: vale.
0: persones que ballaven.
1: Exclusives.
0: I... Sí, era molt exclusiu perquè més era un reality, llavors... Hi havia...
1: Ah, és un reality.
0: Hi havia tota aquesta part de que les mares es barallaven entre elles, es barallaven amb l'avi, l'avi era dolenta amb les que hi havia, de fet, feia com piràmides per posar les posicions i les destacava segons el que havien guanyat, el que no... Era full tòxic, d'acord? Però bé, hi ha un efecte Mandela, que és que la Tate va sortir d'allà, però això és mentida. Ella mai havia format part d'aquell cast. Com a màxim, el que passava era que competia a les mateixes competicions que les protagonistes del programa.
1: Ah, vale.
0: Però en cap cas formava part del cast d'aquell reality show. I de fet, hi havia vegades que els solos que feia ella guanyaven a les que en principi eren tan bones i per això sortien a un programa de tele.
1: Que fort que fos tan bona ballant.
0: Uh-huh. Era boníssima. El que sí que sabem és que la Tate normalment guanyava tots això, les noies de Dance Mom, però fins i tot així encara es porta amb elles i hi ha entrevistes i tal, que amb la Maddie Silger, que és una de les grans personalitats que va sortir del programa i tal, doncs encara s'hi porta, s'hi fa, es van escrivint de tant en tant, etc. Ara bé, amb qui no es porta gens bé és amb la jefa màxima d'aquell programa, amb la Abby Lee.
1: No li agrada la Abby Lee.
0: La odia.
1: Molt bé, perquè si era mala, molt bé.
0: Jo crec que és perquè era una persona bastant tòxica, almenys pel que es veia de cares en fora. I ella no li deu agradar gens aquest ambient de competició.
1: Molt bé.
0: Perquè més tothom que parla de la Tate diu que és una persona com superhonesta, superamigable, i segur que les males vibres deu dir no, no les vull per mi.
1: Ella és la millor.
0: A una entrevista que li van fer a l'avi, va dir que la Tate li va girar la cara a un restaurant i tot, imagina't.
1: Ah, sí, que l'odia, odia, odia.
0: L'odia amb tot el seu...
1: Molt, wow, vale.
0: Ara bé, el programa en el qual sí que hi va participar activament és So You Think You Can Dance. Allà va guanyar molta popularitat perquè era molt petita i, a més, cada vegada que sortia, el jurat quedava completament
1: meravellat.
0: Una de les jurats fins i tot li va arribar a dir un dia que era un regal de Déu la seva, bueno, el seu talent i la seva forma de ballar sent tan petita. Tot i tenir una carrera molt bona dins del món de la dansa, com ja pots veure, que ella era la més viral del moment.
1: No, estic al·lucinant amb els vídeos que m'estàs posant.
0: És que ho fa perfecte, tia. Hi havia un altre hobby que no la deixava estar tranquil·la i que també era una inquietud que tenia ella des de ben petita, que és la music.
1: La music.
0: Ella, vale, com tota gent Z, tenia un petit canal de YouTube on penjava les seves coreografies, feia algun blog de tant en tant, feia també algun cover, però no era gaire popular lo de fer covers. Ella era més per penjar, doncs això, si va a aquesta competició ho penja, si vaig allà ho penjo i tal.
1: Fins era viral, dia...
0: Era viral, però perquè com que havia fet tantes coses...
1: Nínxol.
0: Era un nínxol molt concret.
1: Oh.
0: Però tot i així era viral. O sigui, a veure, tenia bastantes reproduccions.
1: Vale.
0: Però, clar, no era com si fos la Lolita, saps?
1: No, vale.
0: Llavors, un dia decideix que es cansa de penjar els seus covers i escriu una cançó i penja un vídeo que es titula He escrit una cançó.

0: Quina barbaritat.
1: En aquesta època crec que tenia com 15 anys o 16, no me recordo.
0: És guapíssima.
1: Però aquest vídeo se li va fer molt viral perquè, clar, no et vulguis donar en aquell moment aquest títol, aquesta cançó, tot remava a favor perquè això fos popular i no va parar a partir d'aquí ni un segon de publicar cançons seves. Va deixar de banda els covers, es va centrar en a veure com podia, què podria treure d'ella a l'hora d'escriure cançons i tal, i així és com una discogràfica de cop i volta la va fitxar amb aquesta, oh, amb aquest primer vídeo.
0: Només amb això?
1: Ells van veure que allà hi havia un potencial que s'havia d'explotar.
0: Molt bé, estaven encertats.
1: I de fet devien veure que aquesta xavala guanyava tots els concursos de ball i van dir, aquesta noia serà una popstar. Però bé, a partir d'allà va estar publicant els seus temes i les seves coreografies al YouTube i tenia, doncs, això, la seva audiència, perquè aquesta cançó es va fer molt viral. Sí que és veritat que després les resta van baixar una mica, però perquè és lògic.
0: Normal.
1: Però tot i així ja va arrastrar molt públic del que tenia, més el que s'havia sumat, i podia, doncs, anar fent coses, la discogràfica la recolzava, tot i així encara feia covers, és a dir, treia les seves cançons que es notaven, que es notava que estaven fetes amb discogràfica, però també li demanaven que fes els seus vídeos, bueno, no sé si li demanaven, però jo suposo...
0: Segur que sí, que li van dir no deixis de fer això tampoc.
1: Clar, perquè és el que tirava realment. No era una tia que passés desapercebuda, però era, tampoc era una bestialitat lo viral que era. Així tot, les seves seguidores l'estimaven perquè era una típica noia que podria ser com elles, que feia bedroom pop i parlava del crash del seu institut. Però bé... Un dia la Tate s'asseu al seu escritori de l'IKEA, escriu You Broke Me First... I aquesta cançó, l'any 2020, ho peta.
0: Home,
1: com res.
0: M'encanta, m'encantava a mi aquesta cançó.
1: Es va mantenir 38 setmanes seguides a les llistes Billboard dels Estats Units i el Regne Unit, recordem-ho. I ella, el 2020, en tenia, què, 16?
0: No vull saber.
1: Imagina-te.
0: Oh, em trobo malament i tot.
1: De cop, això, la discogràfica li va encantar i durant els anys següents va seguir traient cançons d'aquest caire trist i melancòlic i amb aquesta vibra de bedroom pop, sense evolucionar gaire. És a dir, tot el rato tornava una mica com en aquesta essència i no es movia d'allà. Fins que el 15 de setembre del 2025, uns 5 anys més tard, apareix per la cara amb una nova imatge. Es presenta amb Greedy, que de cop i volta deixava enrere tot el que havíem conegut d'ella fins ara, una aposta molt més sensual, supersegura, un espectacle pensat per combinar show i ball, que era com barrejar els seus dos mons, el cant que li estava funcionant molt bé i la dansa que l'havia deixat una mica apartada. Oh. Recupera la seva identitat com a ballarina, utilitza una estètica molt marcada i explica que es veu molt reflectida amb la Britney Spears i la Christina Aguilera perquè eren dues superestrelles que no només cantaven sinó que també integraven el show com a part de la seva personalitat i de la seva trajectòria com a superestrelles. Aquest va ser el single perquè uns mesos més tard publiqués Think Later, que encara fa que s'intensifiqui més aquesta imatge de tia empoderadíssima, cançons com aquesta que està sonant, que es diu Exes. Una nova era.
0: Sí, sí, des de luego.
1: Abans de reaparèixer amb un nou àlbum el 2025, és a dir, l'any passat, ella va decidir preparar una mica de terreny amb el seu següent àlbum, que és una cançó que es diu It's Okay, I'm Okay, que a mi personalment no m'agrada, però crec que sí que marca ja cap a quina direcció anava la nostra perfecta. It's okay, I'm okay, and I'm in the first place. It's okay, I'm okay, okay. Aquest va ser, va, primer single per començar una nova era. Som-hi, tirem cap endavant, no acaba de funcionar, en tiro una altra, a veure què passa.
0: Aquesta és millor, no?
1: Aquesta és way better, que diria ella, però en aquesta ocasió ja podíem veure com havia canviat l'estètica anterior d'una popstar com qualsevol, perquè realment l'anterior sí que és veritat que era molt més mogut que el que havia estat fins ara, però ara sí que trobàvem que ja té un so més concret. Ara tot era molt sexy, molt esportiu i molt més com salvatge, adrenalínic, saps? Però sense perdre aquesta elegància que la caracteritza i que li ha donat la dansa, segur.
0: Vale.
1: De fet, el següent single que va treure es titula Sports Car i és realment la cançó que considero que més contextualitza com és aquesta nova marca personal de la Tate. Com a esportiva, tu sents aquesta cançó i t'imagines una sala
0: sí,
1: de body
0: pump. Sí, sí, absolutament, absolutament.
1: Un xandall suat, no sé, sí, una vibra molt concreta. I l'altre moment viral que va protagonitzar abans del llançament del seu últim àlbum és el següent videoclip de Revolving Door. But I keep coming back, like a revolving door, so I don't want you less. on bàsicament hi apareixia fent una acrobàcia molt complicada que ràpidament tothom va voler imitar a TikTok i, de fet, li sortia a tothom molt malament i deien que això marcava que realment era una cosa com que només podia fer la Tate. Bàsicament ella s'agafa la cama per darrere al cap, a veure si podem veure el fail, i de cop s'intenta fer el pont. No sé com explicar això per la ràdio, però
0: no,
1: una cosa molt rara que ningú aconseguia i que desmarcava la Tate com no és només una ballarina, sinó que és una ballarina professional.
0: No, clar, perquè és boníssima, molt bé.
1: A partir d'aquí ja tots són èxits. Apareix a l'MTV fent una actuació molt icònica, amb sorra, amb foc, amb acrobàcies.
0: Ah, però si això ho vam comentar.
1: Això ho vam comentar perquè va ser espectacular. També l'hem pogut veure banyant-se en or a un festival a Lollapalooza aquest estiu, que això també va ser una cosa que a mi em va sorprendre bastant com podia haver fet. I he estat investigant i resulta que per por a que no sortís bé aquest invent, perquè clar, penseu que ella es cardava dintre una banyera i apareixia banyada amb or.
0: Sí.
1: Amb paper d'or. Per tant, havia de sortir bé. Ho tenien gravat per si hi havia un fail, poder posar el vídeo com si sortís perfectament.
0: Però va sortir bé, no?
1: En principi va sortir tot bé. I ara una cosa que no és tan espectacular, però que a mi m'ha fet gràcia començar, i és que se l'ha cancel·lat per fer una promo de Neutrogena, a la qual es pot veure clarament que no està utilitzant cap mena de producte. Hi ha un vídeo d'ella fent veure que es desmaquilla.
0: Ai, no, que tonto.
1: I amb la tovalloleta es passa la tovalloleta per la cara, però està aguantant-la amb la mà, és a dir, no s'està tocant la pell, ni s'està posant la crema. Està fent veure que es passa la mà per sobre la pell.
0: I per què no es treu el maquillatge?
1: Tia, perquè segurament la meva idea és que li van dir, tia, hem de gravar això, merda, se'ns ha oblidat, grava-ho ara. I ella va dir, foc, vaig amb la full face, i ella en plan, ho hem parlat amb Neutrogena i s'ha de penjar avui. I ella va dir, vale, doncs ho gravo ara així, pim-pam, i m'ho trec de sobre. Però bueno, clar, això, la gent, té de dir que per sort s'ho van prendre bé, i la gent se n'enriu, i per tant no crec que Neutrogena estigui enfadada perquè ha funcionat més que si s'hagués desmaquillat i ja. Per tant, a favor. Però bé, a mi crec que m'agrada molt la Tate. La veig encara molt jove com per acabar de definir-la, és a dir, crec que encara pot explotar-se una mica més i que hauria de centrar-se també en crear una mica més de relat com a personatge. És a dir, ara ja ens està donant tot a nivell professional, és a dir, canta, balla i fa absolutament tot el que no pot fer cap altra superestrella, però a nivell de discurs i de personatge s'hauria de treballar una mica més si vol perdonar el temps. Aquest és l'anàlisi que li faig jo des d'aquí fora.
0: Molt bé, quina anàlisi, estic al·lucinant.
1: M'encanta. Ja està, perdó per la xapa.
0: No, he entrat un... A veure, estem aquí 2 hores cada dia.
1: Ja, però és que ara he parlat d'un tema que m'agrada molt.
0: Estàs desnudo una mica, emocionalment.
1: Sí, per mi és l'antidiva del pop.
0: Vale, molt bé.
1: Imagina't.
0: A mi m'ha funcionat una mica, no em caia bé i m'ara m'agrada una mica.
1: Ja descobrireu una mica més de secrets de la Tate. Cantem-los! Ara, però... Digues, a veure què...
0: No, digues, t'estava preguntant.
1: Presentem a la nostra Tate, l'única ella no sabia ballar i ara n'ha après a ballar una mica, és l'Aitana. Això és connexió psíquica.

Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Estàs sentint el Loft.

0: Vale.
1: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
2: Passen 5 minuts a 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I avui tenim un convidat que fa que qualsevol cosa que hagin fet nosaltres sembli bastant mediocre. Literal. I mira que nosaltres hem fet moltes coses.
3: Literal, literal, 100%.
2: Importants, no. Moltes, moltíssimes. També. Això, tot se'ns ha de valorar, les coses.
3: Seria una llista infinita, crec.
2: Sí. Ell és de Vilanova de Sau, un poble de 300 habitants a Osona, i va anar a una escola on, atenció, perquè m'he sentit molt identificada amb això, va ser, en algun moment, l'únic nen de la seva edat.
3: Sí, no hi havia cap altra persona de la seva edat.
2: A mi això em va passar al meu col·le, a Gósol, quan vivia allà, en fi.
3: Que fort.
2: És molt fort. Ara treballa en un lloc del qual sabem ben poca cosa, però tenim molta curiositat. Àlex García, enginyer de la NASA, benvingut al LOB. Com estàs?
4: Bon dia, què tal?
2: Bueno, clar, per tu és bon dia, perquè quina hora és allà on ets?
4: Doncs ara són les 9:30. Tenim 6 hores de diferència horària.
2: Perquè estàs a Washington, pot ser, a prop?
4: Exacte, molt a prop de la capital dels Estats Units, Washington, D.C.
3: I ara t'estàs preparant per anar a treballar?
4: Sí, bueno, normalment aquesta hora ja he entrat, però avui he treballat una estona des de casa per poder fer aquesta trucada, però sí, normalment sobre les 9:30 ja sóc a la feina.
3: Hala!
2: Ah, sí, tu entres a treballar 9:45.
4: Sí, diguem que no és un horari molt fix, perquè com que treballem en projectes i segons el projecte en el que estem i en el moment del projecte la feina pot variar molt, hi ha dies molt llargs i hi ha dies més curts segons l'època, diguem que no tinc un horari fix, però sí, per la meva rutina solo entrar entre les 9:00, 9:30.
3: Escolta, i tu ets conscient, o sigui, fas l'exercici cada matí de ser conscient de buah, estic treballant a la NASA, no sé què, o hi ha un moment que dius, bueno, ara és feina igualment, em fa mandra, avui no em ve gens de gust anar a fer això?
4: Doncs mira, hi ha dies de tot, no? Quan tens un dia bo i un dia que tot ha sortit bé, pues estàs feliç i content, i això pues si et fa pensar i estàs com orgullós de tu mateix, no? També hi ha dies dolents a la feina, com qualsevol altra feina, quan no t'ha sortit algú bé. Llavors aquests dies, pues, diguem que no hi penses tant, però sí, intento ser conscient i tocar de peus a terra i valorar la sort que tinc en aquest sentit.
2: Perquè la teva feina en què consisteix exactament? O sigui, nosaltres sabem que treballes a la NASA com a enginyer, però no sabem... O sigui, jo no entenc res. Mira, clar, que m'he llegit entrevistes, però sóc lerda i no m'he enterat de res.
3: Rollo, és una feina d'oficina avorrida, per exemple, o com va?
4: Bueno, bona pregunta. Doncs dins de la branca d'enginyeria hi ha moltes parts, no? Hi ha des d'enginyeria mecànica, enginyers tèrmics, que es dediquen a assegurar-se que tot el que és la dissipació de la calor dels satèl·lits i dels instruments sigui la correcta, i jo en el meu cas sóc enginyer electrònic i més concretament em dedico a dissenyar i a construir o dins d'un equip construir instruments per detectar partícules a l'espai, partícules que normalment venen del Sol, solen ser electrons i ions que venen del Sol i que els estudiem per intentar entendre com el Sol interactua amb la Terra i tots els fenòmens que es produeixen arrel d'això. Concretament, un d'aquests fenòmens podrien ser les aurores boreals, en el qual estudiem molt, molt, molt específicament, ja que és una forma molt directa d'entendre aquestes interaccions entre el Sol i la Terra.
2: Que fort. Aurores boreals, que entenc que en deus haver vist un muntó, o no?
4: Doncs sí, mira, és curiós perquè no és una cosa que jo no, en cap moment hagués pensat, mira, vull anar sí o sí a veure una aurora boreal, no? A veure, tothom l'impressiona des d'entrada quan veus fotos i tal, però arrel de la feina la veritat que ja he estat un parell de cops a Alaska per llançar coets des d'allà i he tingut l'oportunitat de veure-les diverses vegades, perquè aquestes finestres de llançament solen durar diverses nits per poder trobar les condicions perfectes. Llavors, que diguem que durant aquestes nits pues, he vist diferents tipus d'aurores, i de molt maques, altres més disperses, i la veritat que és un fenomen molt, molt, molt impressionant.
3: I llavors, o sigui, d'això, que te combinen una mica de sortir cap a fora, a portar-te cap aquí, cap allà, i una altra cosa d'estar més assegut a una taula, doncs entenc que pues, calcular el que coi feu, perquè jo no tinc ni idea.
4: Doncs... Sí, els projectes des de us els explico això una mica des d'inici a fi, anant ràpid. Els projectes primers fa com una concepció de què es vol fer, de quins instruments es volen construir i com es vol que aquests instruments detectin aquestes partícules. Pot ser un satèl·lit que estarà a l'espai durant X temps, o pot ser, per exemple, un coet que només puja fins l'espai i torna a caure, de forma que és una missió molt curta, no? Llavors, es concep aquesta missió i es comença a treballar en el que és el disseny i fabricació o test d'aquests instruments. Llavors, durant aquest període sí que estem treballant pues, amb més feina d'oficina i de laboratori, com fem tot aquest disseny i construcció dels instruments, i llavors arriba el moment en el que aquests instruments van a l'espai, que sí que seria quan anem, pues, en el cas d'un satèl·lit es llença amb un coet gran i se'n van a l'espai directament, i nosaltres podríem, diguem, veure aquest llançament, o quan fem el llançament directament amb un coet de l'instrument, que és en un tipus de coet que es diuen sounding rockets, que la traducció serien coets de sondeig. En aquest cas sí que estem més com, diguem, treballant directament en l'instrument i en integració de l'instrument en el coet, i ens desplacem en el lloc a on es dona aquest llançament.
2: I quan esteu fent aquestes coses que després aniran cap a l'espai, com sabeu que aguantaran allà? O sigui, com ho proveu a la Terra que una cosa sobreviurà a l'espai? Perquè les condicions entenc que són molt diferents.
4: Doncs això és molt, molt bona pregunta, la veritat, perquè a l'espai la primera condició diferent de la Terra és que no hi ha atmosfera. Estem en el buit. Llavors, per poder... Llavors, quan tu estàs en el buit, tot el que són temes de termodinàmica i de comportament de l'electrònica pot variar molt respecte a quan estem aquí. Llavors, el que fem, tenim unes càmeres que simulen aquest buit on posem els instruments i els comencem a fer tests de forma que podem simular aquest ambient espacial i comencem a el que és simular la missió. És a dir, pues, podem fer ciclats de temperatura perquè l'instrument es sometí a estrès de temperatura i durant aquests ciclats pues, fem funcionar l'instrument per veure com es comporta. I llavors una altra situació que s'ha de testejar també molt bé és el llançament del coet. El coet somet a l'instrument a uns estressos, sobretot de vibracions molt grans, i això és una cosa que ens hem d'assegurar de que sortirà bé i que no hi haurà cap dany mecànic en l'instrument.
2: Entenc que es fan màquines raríssimes, no, això?
4: Sí, bueno, després quan les veus no és tan raro, no? Podríem dir que és com una rentadora molt gran. No una rentadora, seria com una taula molt gran i aquesta taula es mou.
2: Ah, vale.
4: Es mouen en les diferents direccions. Llavors tu poses l'instrument, el subjectes molt bé doncs amb cargols, amb el que es faci en aquell cas concret, i aquesta màquina doncs s'inicia i es comença a moure molt ràpid a diferents freqüències, de manera que pots com estressar l'instrument, i a part en aquest instrument tenim el que són acceleròmetres que ens permeten detectar doncs, si hi ha alguna freqüència, el que es diu freqüència de ressonància, que ens permet detectar que algú no està funcionant bé.
2: Que fort. Ara que parlaves que molts cops sí que és feina d'oficina i això, vosaltres, entenc que cadascú té el seu espai, tu pots entrar a tot arreu de l'oficina o hi ha llocs que tens prohibits?
4: Hi ha espais més restringits, òbviament, com a tot arreu. Ja no, a vegades no és ni per temes de secretisme i tal, sinó que molts cops és per temes de seguretat. Però això és com a qualsevol altra empresa, no? Però, en general, diguem que dins del meu edifici o dins de on treballo jo, tinc bastanta llibertat, pues, bàsicament per poder assegurar que la teva feina pot sortir endavant de la forma més fàcil possible.
3: Així tot, hi ha bastant secretisme? O si ho sents, això?
4: No, que jo sàpiga, no he sabut res mai secret, però sí que és veritat que la tecnologia és una tecnologia, molta de la tecnologia que fem servir és protegida, i no es comparteix la informació dels dissenys i tal, però secretisme com a tal de conspiracions sí que no he escoltat mai.
3: Vale. Però què vol dir tecnologia protegida? Que només és allà? O només certes persones poden tenir-la? O com va?
4: Bueno, al final la tecnologia que es desenvolupa és bàsicament NASA és un centre d'investigació, no? I quan es desenvolupa nova tecnologia, aquesta tecnologia es pot aplicar a molts camps diferents. Llavors, s'intenta que aquesta tecnologia pues, estigui protegida en el sentit de que no es dona a conèixer directament tots els dissenys i tota la tecnologia pues, perquè es mantingui un bon ús d'aquesta.
2: Però llavors tu això no ho has estudiat, no? Perquè si està protegit i hi ha coses que no se saben, entenc que tu vas arribar allà, et vas trobar amb allò i et devien explicar com funcionava.
4: No, llavors, segons en el projecte que tu estàs assignat, se't dona accés a unes coses o unes altres. I et permeten pues, treballar amb el que tu et toqui, però diguem que no, clarament no pots estar ficat en tots els projectes i tenir tota la informació en un lloc que sigui una base de dades que, a la que tu pots accedir, per entendre'ns d'alguna forma.
3: I escolta, nosaltres ens imaginem com supertecnològic, sí. Bueno, el més heavy de la història de la humanitat, però a tu et va sorprendre quan vas arribar alguna cosa que diguessis no em puc creure que això sigui així de cutre, de cop i volta, aquí enmig de la NASA?
4: A veure, jo estic en un dels centres més antics de NASA i és un centre molt, molt gran. Llavors, sí que em va sorprendre una mica que les instal·lacions, jo m'esperava el típic edifici així de vidre, supermodern, i com ens
2: com
4: imaginem
2: Google.
4: Tots, no? Exacte. Però quan vaig arribar doncs vaig veure que no, que al final els edificis eren antics de quan es van construir, però diguem que tot el que és l'equipament i les instal·lacions que nosaltres fem servir doncs, s'han anat actualitzant i es mantenen gairebé totes doncs, per poder fer ús de cada una d'elles.
3: Vale, vale. I si, per exemple, és que és una cutrada, vale? Però no he pensat, tipus, si hi ha una cafetera a l'Ofi, la cafetera és la cafetera cutre de turno o és una cafetera supermoderna?
4: Ara et podria dir que és molt modern i tal, però no, és bastant cutre. És bastant cutre.
3: Vale, vale. Home, l'essència aquesta no s'ha de perdre mai. Nosaltres també tenim una cafetera molt cutre que no funciona.
2: Per cutre ni funciona, també et diré.
4: Imagina.
2: I com és que acabes treballant a la NASA? És un missatge que reps, una trucada, algun conveni raro amb la universitat? Com funciona?
4: Sí, doncs va ser un conveni entre la meva universitat i un exestudiant de la meva universitat. Jo vaig estudiar a la UPC de Barcelona. I hi havia un exestudiant que estava treballant aquí a NASA i ja tenien un conveni en el que cada any s'emportava un alumne cap allà a fer el treball de final de màster.
2: Ah, val.
4: I en la meva promoció doncs, vaig aplicar aquesta posició i em van agafar. I res, vaig venir aquí per fer els primers 6 mesos de treball de final de màster i em vaig quedar treballant.
2: I és un procés gaire llarg?
4: És un procés llarg, sobretot el tema del visat. Aconseguir el visat per venir als Estats Units no és fàcil i has de fer pues, entrevistes a l'ambaixada d'Estats Units que està a Madrid i tal, però bueno, al final l'haver-hi la universitat pel mig i tot no va ser tan complicat com molta gent m'ho pintava.
3: I el canvi de vida? Perquè clar, has hagut d'anar a viure fora, deixar com tota la teva vida aquí enrere, això què tal?
4: Sí, jo diria que és com el canvi més radical, us diria, el tipus de vida, clar. Inclús més que la feina en si. La vida als Estats Units és molt, molt diferent, sobretot per tal com està construït, quasi tot són cases, llavors per anar als llocs necessites el cotxe sempre, i diguem que és una vida molt, molt individual. Quan la comparem amb el que estem acostumats nosaltres a Catalunya i la resta d'Espanya, no? O el que seria la vida mediterrània. Aquí la vida és molt més individual, no hi ha tant... l'aspecte social no és tan freqüent. Llavors, sí que això m'ha costat un temps bastant llarg adaptar-me.
2: T'has acostumat, bueno, però ja.
4: No et diria que estigui acostumat.
2: I no, entenc que no t'acaba de funcionar, no?
4: Bueno, o sigui, diguem que una part et compensa una mica l'altra, no?
2: Clar.
4: Al final, la feina, si t'agrada i disfrutes amb el que fas, són moltes hores del dia que dediques, llavors et compensa una mica que la part social no sigui tan activa, però sí que és veritat que en algun moment m'agradaria com tornar per poder retrobar aquesta part més social i familiar que li dono molt valor al final.
2: Perquè hi baixes gaire aquí a Catalunya? Sí, hi vens?
4: Sí, intento venir un parell de cops a l'any. Vinc per l'estiu a l'agost i després al Nadal. Sí, sí.
2: I en el moment en què tu els expliques als teus amics i a la teva família que te'n vas a viure allà i que no seran només 6 mesos, quina és la seva reacció?
4: Home, bastant xoc, la veritat. Tothom s'alegra molt al principi, però quan es van apropant les dates i tal, a la meva mare cada cop li feia menys gràcia, la veritat. per això, per la distància, per lo lluny que està, la diferència horària, el temps que passa està lluny de casa. Però bueno, tots ens hem anat acostumant i cada cop es porta millor.
3: Perquè, clar, entenc també que quan arribes de cop i volta a un país nou, estàs lluny de casa, etcètera, etcètera, una feina que entenc que a tu et crea una mica de vertigen, si més no al principi. De fet, ho has explicat alguna vegada, que tu acabaves d'arribar de la universitat i hi havia gent que portava dècades treballant-hi. Com ho vas portar i com ho portes ara?
4: Doncs sí, aquest també ha estat un altre aspecte que ha estat com un repte, no? Arribes allà i al final hi ha gent que està quasi a l'edat de jubilació, porta tota la vida fent la feina que faràs tu i a la vegada t'ho has de poder portar en aquesta gent d'alguna forma. Llavors, el vèrtic és important. I bàsicament al final, com ho he anat portant, ha estat amb el pas del temps i amb col·laborant en diferents projectes. El anar col·laborant i anar portant cada dia un granet de sorra als diferents projectes m'ha fet que em vagi sentint útil i que vagi sentint pues, que puc aportar alguna cosa. Però sí, ha estat un canvi fort perquè a més jo just sortia de la universitat quan vaig venir cap aquí.
3: I fas amics allà? És a dir, tret de la feina, a part d'estar currant doncs, les hores que hagis d'estar aquell dia amb aquell projecte, després no es fa alguna cosa fora o alguna festivitat especial, el que sigui?
4: Doncs et diria que la majoria dels meus amics són bastant espanyols. De fet, jo visc amb dos catalans, comparteixo casa amb dos catalans. I sí, diguem que suposo que una mica també pel tema cultural tenim com més afinitat amb gent mediterrània, sobretot. Llavors, diguem que els amics que he anat coneixent pues, són més mediterranis. I això, llavors, quan passo més temps amb socialitzant i tal, és amb gent així.
2: Escolta, ara fa una estona deies que t'agradaria tornar a Catalunya en algun moment, sobretot pensant en el futur i això. Què hauria de passar perquè diguis, bueno, ja n'he tingut prou, jo me'n torno?
4: Bueno, suposo que és un cúmul de circumstàncies, no? Primer, pues, que jo cregui que la meva etapa aquí ja ha estat suficient, que he après lo suficient com que he pogut aportar en projectes en els que m'he sentit lo suficientment productiu. I després, pues, prioritats de la vida, no? Que van canviant. Pues, una vegada ja vol crear una família i començar ja a tenir el seu nucli familiar, doncs llavors suposo que això també seria una cosa que ho acceleraria bastant.
3: Ara de moment, però, la teva vida és allà, no? Vibres això?
4: Sí, per ara sí, per ara sí.
3: Escolta, doncs, moltíssimes gràcies per passar pel Loft. Ens ha encantat parlar-te una estona. Quan tornis, si vens per aquí per Nadal, quan sigui, si vols venir a fer un tour...
2: Claro, fem un tour per la ràdio.
3: T'ensenyem el piset compartit a Catalunya, ens vens a xerrar, el que sigui. D'acord, Àlex?
4: Perfecte, molt bé. Doncs moltes gràcies, m'ha agradat molt.
3: Que vagi molt bé el dia, la feina
2: gràcies.
3: I tot. Amb la
4: gràcies,
3: cafetera moderna.
4: Això, gràcies.
3: Que vagi bé.
2: Adéu.
3: Escolta, conversa molt divertida i molt interessant, he de dir, eh?
2: Tenim una feina de mentida, ho saps, no?
3: Home, però això fa dies que ho sé, anys que ho sé.
2: Sí, que és veritat que, bueno, és
3: però
2: fantàstic.
3: Però bé, com a bona feina de mentida, crec que toca el següent pas, que és presentar...
2: Posar música!
3: Cúmbia amb en Guillem de la Muixca i en Guillem Gisbert. Vinga, això és el Loft. Som-hi! Si la nena...

Instagram. El Macba presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per ICAT. El Loft.

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow. Ara 5, ara 4, ara 3.
2: 2, 1, el raïm!
1: Bon any nou, Gala!
3: Ja està, ja està.
1: Bon any nou.
4: Joder, m'ha ratllat les ales, tio.
1: Bueno, sí, perquè m'estava escandalitzant una mica, la veritat. Bueno, qualitat d'entreteniment, ja ho veieu. El Lof, només bon entreteniment!
4: Vinga, som la Berto Adel i la Gala Castelltor i... la Sound of the Police i la seva sessió del dia!
5: Hola, com esteu? Quasi em quedo sense timpans pel teu crit.
1: Molt bé, a vegades ha de ser ell qui cridi.
5: Clar,
1: no
5: ho he
1: jo.
5: Pensat, he pensat molt bé, per fi.
1: És que avui estic... No, ja ho veus.
5: Avui estàs molt tranquil·leta. Sí, és veritat.
1: Digue-li tranquil·la, digue-li adormida.
4: Saps per què és?
5: Però si ahir estàvem tots adormits, ja no pots estar adormida avui.
4: Ja.
1: Tu què saps?
4: Has dormit acompanyada, sí. Guarrilla?
5: Sí.
4: Veus? D'aquí...
1: A tu què t'importa?
5: Oh! Vas tenir una...
4: La màscula o femella?
1: Fa 5 dies que dormo acompanyada.
4: Una polla com una olla.
5: Sí, de la teva companya de pis.
4: D'una cucaratxa.
5: D'un no, noi? No.
1: Sí, sí.
5: D'una cuca o d'un noi?
1: No, no, d'un noi.
5: És broma?
1: No.
4: Foto ja.
5: És mentida.
1: No, no.
5: Que sí que és mentida.
4: S'assembla a un que podria viure a la cova d'en Dai, no?
1: No sé com eren els que vivien a la comba d'en
4: Daina.
5: La nostra productora, la Joana Cinta, pot treure el cap per la peixera?
4: Qui és?
5: Tenim constància que la Gala porta 5 dies dormint amb algú? És mentida,
4: oi? Vacilant, sí.
1: No, no.
5: És mentida, va.
4: No, ensenya'ns una prova o si no, no podem seguir.
1: Vale.
4: Una foto? No, ahir vaig penjar una foto d'escollar del teu llit sola.
1: No, aquesta foto és de fa molt, ara te l'ensenyo.
4: Què, a veure, què ens ensenyaràs?
1: No, és que ara no vull, va.
4: Bueno, no, no, no, si val, una cosa, no, això no es pot deixar així.
5: A mi em semblaria una
1: és
5: falta
1: mentida,
5: de respecte.
1: És mentida, nois.
5: Ah.
4: Una cosa.
5: No, no pots jugar així amb els nostres
1: si
5: sentiments.
1: Si estic molt cansadeta és perquè m'han anat a dormir mirant Netflix.
4: Sí, sí.
1: I tu no em piquis! Què et passa, tu, ara? Pregunteu-li a l'Alberto de qui dormo acompanyat últimament.
4: Jo?
5: Va dormir sol.
4: Dormit sol?
1: Sí.
4: I avui...
1: Collons!
4: Avui he dormit...
5: No,
4: avui!
5: Ha dormit sol. Quantes hores has dormit avui?
1: Tu que el defenses?
5: Avui. Perquè avui és l'únic.
4: És el primer dia que dormo 8. Ahir, acompanyada.
1: Ah?
4: D'una cuca. D'una cuca que picava. Escolta, no, però no noteu la veu més hidratada? És que avui m'he fet una infusió.
1: No, t'ho diuen.
5: Amb una tassa moníssima que no sé per què no has portat. Demà, porta-la.
4: Perquè és exclusiva, parles de la redacció. Bueno, va, callem i comencem amb l'estació del dia de la Mariona.
5: Anem a parlar.
1: És que la Mariona avui no ha fet guió, estem fent impro.
5: Que no, que sí que fet guió.
1: Broma, broma.
5: Guió, i a més, ara que deies que has estat veient Netflix fins les tantes, un dels meus nous objectius és, a banda de llegir més... també culturitzar-me
1: sí
5: una mica
1: més,
5: amb
1: també.
5: El tema de les sèries i les pel·lícules, que vaig una mica...
1: Ha sortit una
5: seca.
1: Sèrie que li encanta a totes les meves amigues de Prime Video.
5: Com es diu?
1: Una molt viral.
5: Busca-la o pregunta'ls-hi, així fem la recomanació també. Però jo el que he pensat és, mira, una bona manera de tenir un llistat de sèries per anar veient és veure com han anat els Premis Emmy, aquests premis de
1: sí,
5: sèries que van ser ahir de matinada.
1: La tinc, eh?
5: Quina és?
1: Sterling Point.
5: Ah, sí, les meves amigues també estan obsessionades amb això.
1: Mira, mira, la Jana li encanta, la nostra producer.
5: Doncs mira, ens l'apuntem aquesta.
1: Ens l'apuntem, sí.
5: Jo també tinc alguna altra recomanació, però que haurem de descobrir tots plegats si
1: oh,
5: ens encaixa
1: bé,
5: o no.
1: Com una sorpresa.
5: Sí, total. Anem a repassar una mica la gala de Los Angeles dels Premis Emmy d'ahir i aviam quins millors moments ens va regalar, però primer anem a fer veure què ens interessen els premis i anem a repassar oh, les tres més guardonades.
1: Són els meus preferits.
5: Doncs mira... resum rapidíssim. La pel·lícula més guardonada que ha guanyat 14 premis...
1: Què?
5: Sí, sí, sí. És una pel·lícula que jo no he vist i que, a més, no n'havia sentit ni a parlar, que és La maldició de Widow's Bay.
6: Guy on the ferry, oh, and he said something odd.
7: What was that?
6: He said bad things happen here.
5: Com que... No fa por, espera't. O sigui, sí que fa por,
1: que fa por,
5: però és una comèdia.
1: No, no és una comèdia, no fa gràcia.
5: És una comèdia de terror.
1: Vols que estigui rient? Una cosa.
4: Sí que fa por. Fa molta por.
1: No, no, no, no.
5: Traiem el tràiler, traiem el tràiler. Però veu, ara.
4: Tia, fa molta por, a més. M'ha fet por a mi.
1: Se m'ha posat la pell de gallina. Vols que em mori, o què?
5: A tu se't posa la pell de gallina per tot.
1: tinc ganes de plorar, no? Però m'ha afectat molt. A mi aquestes coses no me les facis, eh?
7: Gafa,
1: no
7: funciona, ja ho hem entès. Allà, sota, va.
5: És una comèdia de terror. No sé ben bé què significa una comèdia de terror, perquè a mi el terror i la comèdia com que no m'acaben d'anar de la mà.
1: Que tu fa gràcia que jo estigui així de malament ara. Això, mi, això és el que és una comèdia de terror.
7: Perquè surt la nena de la curva, te fa un xiste i t'espanta.
5: I ja està, però no a mi aquest, o sigui, aquest format no em funciona. Però bueno, tu, Sam, vols tornar boig a la gala, no?
1: No, no tinc els auriculars posats perquè sabia que, sí, que jugaríem esmossant.
5: No te'ls posis. Però bé, si us interessa aquesta comèdia de terror, heu de saber que tracta d'un poblet en una illa que els veïns creuen que està maleïda, la illa o el poble, i que no té ni wifi ni cobertura i tenen moltes supersticions.
7: El teu mal son, gala.
1: Segueix, i segueix explicant-ho.
5: Home, pels oients no ets l'única.
1: Els oients que callin.
5: No ets el malic del món, eh?
1: Ui, tant que ho soc.
7: Ui, tant.
1: Sí? Sí, mira, veus? Quan tu vas segur amb la teva idea, ningú t'hi va al contrari.
5: No, sí, clar, l'acabo de comprar. O sigui, he decidit que la gala és el malic del món, ja. Però bé, potser et funciona més una altra, que és la segona més premiada i que ha guanyat el premi a millor drama, que és una de les meves preferides que he vist últimament, que és The Pitt, una sèrie d'hospital típica com les que hem vist tota la vida.
1: Me àvia se l'ha mirat aquesta. Tu creus que has de recomanar això als nostres radioients?
5: Bueno, jo és que no és que l'estigui recomanant, que també, si no... que a més a més és, és la segona pel·lícula més premiada.
1: Això és de viejas.
5: Per tant, com no ets el malic del món, escolta el que diuen els crítics.
1: Els crítics poden callar perquè per el que els agrada aquesta mierda, poden callar. Que tinc algú als ulls, no? És que he plorat, eh?
5: No, és que ets tan exagerada.
7: Però de què va la sèrie d'una
1: que... d'un metge i gent que cura, com el House i com totes les putes sèries que fan de metges, que fan asco i a part fan por, perquè fan por.
5: No fan por. A més, és superdivertit perquè es lien entre ells.
7: A mi m'agrada això.
5: O sigui, que coneixes una mica les relacions entre ells.
7: Allò que...
1: I amb mi?
7: Amb tu no.
5: Mira, com a...
1: Feia dos i deu mil d'anys.
7: Però és que no els liarem. A mi m'agraden els lius que hi ha a la feina. Jo, amb l'equip que tenim, ho sento molt, però no hi ha cap potencial...
5: Oh!
7: Trinqui-winqui.
1: I jo no mereixo que em tractis així. No sóc el teu potencial trinqui-winqui.
7: No, trinqui-winqui, trinqui-trinqui.
1: No sóc el teu potencial.
5: No estem parlant dels Teletubbies. Estem parlant de trinqui-trinqui.
1: La meva preferida era la por. Bueno, va, perdona'm.
5: No, la por no és la teva preferida, evidentment.
1: Sí que ho era, de color vermell.
5: Dit això, no, tenim de moment La maldició de Widow's Way, que no li ha funcionat gens a la gala.
1: No, és que quasi moro, amb el tràiler, no és broma.
5: The Pitt, que tampoc t'ha funcionat. I jo crec que la tercera tampoc funcionarà. O sigui, és a dir, la sinopsi et funcionarà, però el que hi ha darrere de tota aquesta sèrie, no. Vale? És una sèrie que es titula DTF, Sant Lluís, de la qual tampoc n'havia sentit parlar, però el nostre realitzador, el Roger Bisbe, diu que és tan i tan bona, però us haig de dir una cosa. Sí que és veritat que la sinopsi...
1: Si li agraden en Roger, no ens agrada a nosaltres.
7: Literal.
5: No, la sinopsi està bé perquè és un triangle amorós i hi ha una mort inesperada, entre tal...
7: Però a veure, una pregunta. Una
1: cosa, pots donar-me alguna cosa?
7: No, espera un moment.
1: Una cosa que m'agradi?
7: Pregunta, eh?
5: Ara et donaré coses que
7: t'agraden. Calla
5: una estona i escolta les recomanacions.
7: El de la dreta no és el que estava cancel·lat. I el, la
5: de... Això vinc a dir-vos.
7: I la del mig no té un any de vida. Que triangle amorós ha de ser, si és
5: bueno,
7: els dos tiets gais cuidant a la neboda.
5: En Hollywood no en tenen d'edats, aquest és el seu problema. De fet, com bé deies, un dels protagonistes és en David Harbour, que per cert està cancel·lat per infidelitats de la seva dona, que per mi ella és una reina que es va posar un vestit en què apareixien tots els rebuts de les compres de luxe i de les joguines sexuals que havia comprat per les seves amants.
1: Hòstia,
5: que
1: perfecte.
5: Això va ser un moment icònic, cultura pop.
1: Hòstia, jo això no ho sabia, eh? Això és de perfecte, eh?
5: Això és boníssim. I el disc és... Bueno, el disc
1: és
5: cantant, teatre, no me'n recordo.
7: Sí, això ho vam parlar aquí.
5: Que... Ho vam explicar, de fet, però no com no escoltes...
1: Vale, vinga, va, tots em diuen el mateix. Els meus nòvios també em diuen que no els escolto, que m'escolto massa en a mi.
5: Doncs serà per alguna cosa, gala.
1: Vosaltres voleu que us doni contingut dues hores diàries? Si sí o no, pues llavors, si sóc egoista, us calleu la puta boca. És que, no, és que de veritat, és que no es pot fer res. Em teniu censurada, em maltracteu amb putos trailers. Que... I m'ha sortit un cadàver en aquell tràiler, eh?
5: No sortia cap cadàver.
1: Pues, pues us semblava, sortia, imagina't l'estampa.
5: Però bé, parlant de David Harbour, a més d'haver estat infidel a la seva dona, també té una denúncia de Millie Bobby Brown per assetjament i intimidació laboral. Vull dir, tot un personatge. És a dir, ell és...
7: Bueno, també ho hem dit aquí.
5: L'hem de cansar d'allà.
1: Vols callar?
5: Llavors, volies contingut que t'agradés, no, gala?
1: Si us plau.
5: Doncs vinga, parlem dels safrets de la gala, que és Zendaya i Tom Holland.
1: Oh, això m'agrada, m'hi veus? Ara t'escolto, va.
5: Vinga, va.
1: Sam, deixa de posar coses de por i posa'm... Na, na, na... Això, que està... Això, Sam, gràcies.
5: Doncs, clar, tots aquests, o sigui, tots dos estan envoltats per rumors sobre una boda secreta, que ningú s'ha assabentat i que ella s'ha celebrat, en ells a compromís, que tot això és el que es rumorejava sobre ells, no? I que havien aconseguit enganyar-nos a tot. Però ara es veu que no estan casats encara. Es veu, perquè segons com...
7: Vaya flop.
5: És a dir, sempre hi ha una persona que enxiva la informació. Espera, perquè t'agrada anar. Sempre hi ha una persona que enxiva la informació, que és el Lou Roach, que és bàsicament l'estilista perfecte de la Zendaya.
1: La Zendaya es pot canviar d'estilista?
7: No.
5: Sí, és el millor estilista del món.
1: Li xiva tot.
7: Però jo...
1: Lo hermètic que és ella.
5: És mentida tota l'estona. No t'has de fiar de res del que digui Lou Roach.

0: em va fer por, però la vaig aguantar perquè surt en Timothée Chalamet. M'has de donar això, un Timothée Chalamet.
1: Doncs avui no hi ha Timothée Chalamet.
0: Dona'm un Timothée Chalamet.
1: Doncs no, només et puc donar Zendaya i Tom Holland.
0: Vale.
1: Perquè a més, l'entrevistador li diu que Tom Holland es refereix a ella com la seva dona i que per què ho fa si no s'han casat. Ella allà, aviam si apreta suficient com perquè
0: per
1: li digui que és mentida.
0: Eh?
1: Sí, no?
0: Per mi ets tu els Enderroc.
1: Sí, els Enderroc de què?
0: Pensa una mica. Què vas fer a Jean de Roca?
2: Fumar.
0: Amb qui vas parlar?
1: Ai, sí!
0: Vale, pues ja.
1: Ai, sí que era jo, sí. Sí, bueno, sí, ho deixarem passar, vale, això? Total, que a més també li pregunten per les fotografies fetes amb intel·ligència artificial que es van filtrar, on es veia a Tom Holland i a Zendaya casats, literalment, amb el vestit de núvia i l'smoking, i és tan intel·ligència artificial que no sé com algú s'ho va creure.
2: És que es veu d'una hora lluny que és intel·ligència artificial, això, a sota a l'esquerra hi ha una firma posa ChatGPT. 1 de 26.
0: Sí, perquè més aquest vestit la gent deia mal portaria.
1: És que això és el que diu l'estilista, diu, em sembla una falta de respecte, aquest vestit era lleig, jo mai la vestiria així.
0: Bueno, clar, és veritat, molt bé, sí, molt encertat ell mateix.
1: Ella sempre és la millor vestida de les catifes vermelles. Aquí el Zemi anava amb un vestit fet de Prada, sí, de la marca Prada, increïble, absolutament increïble, i per sort no era així de lleig com aquest vestit de la intel·ligència artificial, que de les pitjors vestides en aquesta catifa vermella del Zemi ha estat sense cap mena de dubte una actriu que jo no ubicava massa, que és Megan Stalter, que apareix a aquesta sèrie que és Hacks d'HBO, que s'ha fet tan i tan viral, i ella ha decidit presentar-se disfressada de Premi Emmy. Suposo que estava intentant manifestar.
2: No.
0: Està molt bé, la veritat.
2: Estava intentant crear l'atenció de la red, perquè no sabem qui és.
1: I ho ha aconseguit.
2: No.
0: O sigui...
2: Això es nota massa forçat.
0: Bueno, es nota massa forçat, però si fos un concurs de disfresses guanyaria.
2: Bueno, això sí, s'ha currat.
1: Ella es pensava que estava Halloween de la Heidi Klum.
2: Literal. Sí que és cert.
1: Aquella actriu que va anar vestida de cuc de terra terrible, fastidiós.
2: Sí.
1: Doncs ella podria anar perfectament a Halloween així vestida. Però bé, es va decidir plantar la seva primera catifa vermella així.
2: Veus, primera catifa i dones així la nota. Aquí tens, te falta una assessora premsa.
1: A mi no
2: m'agrada.
1: Segur. Sembla que es caigui el marit del món.
2: No tens media training, es nota que acabes de començar i no n'hi ha de media training. Hauries d'anar del Zara amb l'etiqueta penjada que demà tornaràs.
1: I que diguin, mira, anava vestida del Zara però anava espectacular.
2: No. I s'ha vist el dia següent tornant-ho.
1: Exacte.
2: Ara autocobro. No, així és la vida.
1: Mira l'evolució de la Batllol, per exemple.
2: Del Bresca al Dior. Molt ben fet.
1: I que pim, que pum!
2: Vinga, ja Mariona està. I obsessió ja del dia.
0: Molt bé, Mariona, acorda-me.
1: 13 minuts clavats.
0: Sí, sí, sort que t'hem remat, hermana, perquè t'arribo a no tallar i com a omple de secció.
1: Home, perquè tenia més coses aquí al cap. Bad Bunny també ha guanyat premis.
0: Qui?
1: Bad Bunny.
0: Mira,
1: s'han portat com 6 o 7 anys.
0: De què?
1: Pels seus videoclips.
0: Bueno, ja donem premis a tot. Vigila, perquè un dia ens trucaran dels Emmys que el teu blog de YouTube és viral.
2: Jo crec que...
1: No queda massa, per això.
2: Que no.
0: Això és com els Gaudí. Tu fas un tall de vídeo que s'intueix que es parla català, i quatre Gaudís t'emportes mínim. T'ho juro, m'hi van trucar. Que vols que publiquem el teu vídeo a YouTube? Els hi va dir no.
2: No, gràcies.
0: Us odio. És broma.
2: Mariona Córdoba.
1: Ah, sí, que era de debò.
2: Marina Córdoba i obsessió del dia. Cinquè cop que t'intento quedar fora.
1: No, ja sí que m'assenyales tota l'estona. Vinga,
2: adéu. Ja, fins demà.
0: Què posem?
2: As it was d'en Harry Style. Vaya, perquè ha anunciat noves dates. Ens ha obligat la Jana.
1: Com no n'hi ha vingut, eh?

0: Si sents això, és que vius el Love.
1: Jo et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
2: Passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
3: Mau!
2: No, ell ets un gat, ara.
3: Tu ets un gat!
2: Jo?
3: Clar. Mau!
2: No, jo era una altra cosa.
3: Ara me'n queda millor.
2: És veritat que tu et queda més de gatona.
3: Va, ja està, sóc l'Alberto Gadel.
2: Perfecte. I a més, avui estrenem col·laborador i fa moltíssima il·lusió. Cesc Torres, benvingut al Love.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Com estàs?
4: Content d'estar aquí.
2: Sí, et fa il·lusió.
4: Aquí. Home, clar, jo us escolto.
2: Ens escoltes?
4: Soc fan.
2: Toma, ja.
4: Llavors, segurament... No soc tan modern com vosaltres, però soc fan.
2: No passa res, nosaltres et jessifiquem. Dos seccions i estàs com nou, ja veuràs.
4: De fet, avui vinc a parlar d'això.
3: Ah, vale.
2: De què?
4: Vinc a parlar de gent moderna.
2: Ah, fantàstic.
4: Sou moderns, vosaltres us considereu... No, amb la música, amb la música.
3: Molt.
4: Esteu actualitzats.
3: Depèn del que consideris sí. Actualitzat.
4: Avui vinc a parlar de tota aquesta gent que s'ha d'espavilar ja i actualitzar-se amb la música catalana. Gent que
3: ha d'actualitzar
4: el software. Doncs pues ja anirà molt bé aquesta secció.
3: Que bé, ara mateix li dic mama i cap, ja!
2: Gent que ens ha quedat atrapada en un context històric,
4: exacte.
2: Vale, doncs quan vulguis, carda-li.
4: Doncs avui això, us porto diferents perfils de gent que s'ha quedat una mica enrere. En primer lloc tenim el perfil nostàlgic.
3: Bueno, la meva mare.
4: El nostàlgic és aquesta persona que en ple 2026 hauria de començar a superar les trompetes.
3: Jo vale. També, potser. Bueno.
4: És aquest tipus de persona que quan veia Charango Every Night i la Pegatina i Búhos a un festival deia agafeu tots els meus diners, hipotequeu-me si cal.
2: També t'ho dic,
3: no.
2: Crec que era complicat que no hi hagués un festival amb aquesta gent.
4: Bueno,
2: fa uns anys.
4: Els festivals de música parlarem després, que és un altre, és un altre meló.
3: Perfecte.
4: Estem parlant de la gent que va patir més amb la separació de Charango que amb la separació dels seus pares.
3: Vale, perquè la separació de Charango va ser molt dura.
4: Ets tu, Gala?
3: Bueno, sí, és que va ser molt dura, perquè hi havia d'haver uns concerts i unes coses que no van esdevenir perquè va haver una pandèmia mundial.
4: Ah, no van fer gira tancament?
3: No.
4: Però la van anunciar?
3: La van anunciar, van vendre les entrades i amb la gent que havíem comprat les entrades, perquè evidentment jo tenia entrades.
2: Primera del plural.
3: Sí, nosaltres, bueno, tu no, però van dir, no es farà aquest concert, si voleu us donem un disco que farem, un disco de mierda, que no eren ni cançons noves, eren col·laboracions.
4: Ah, llavors, que era com reversions una mica,
3: sí,
4: no?
3: Sí, clar, llavors, jo entenc que hagi dolgut. A mi m'ha dolgut. Crec que està sent molt dur.
4: Hem trobat el perfil aquí mateix, sí. En la Gala.
2: Veuràs que trobaràs tots els perfils en la Gala.
4: La Gala omplirà tot el bingo de perfils.
3: Sí, soc molt versàtil,
4: no?
3: Jo, sí, sí, sí.
4: Pues podríem dir que l'escena catalana ha evolucionat una mica cap al pop, no? Cap a l'urban pop.
2: Clar. Això queda de la prehistòria.
3: Això t'agrada tu més.
2: Clar. La nova
3: era. La Jules.
4: De la Jules, la Maig, la banda del Pati, una mica aquest rotllo.
2: M'encanta.
3: Tu t'encanta.
2: M'encanta, m'encanta. Jo estic molt a favor d'això.
3: La Jules.
4: Jo us vull preguntar a vosaltres. Referèndum. Trompetes sí o trompetes no?
3: Sí.
2: No.
4: Si ara sortís un festival...
3: Albert! Mira, Albert. Perdó, parla.
4: No, no, endavant, si us plau.
3: No, no, no.
4: Fot-li la bronca, jo estic amb tu.
3: Albert, vols que enviï un WhatsApp a M.I. i li digui que es foti les 3 entrades d'oques
2: no.
3: Gràcies al cul?
2: No! Ah! Però jo parlo...
3: Les trompetes! Oques gràcies són trompetes!
2: Però molt concretes. Hi ha unes trompetes que a mi m'agraden que són les d'oques. La resta a mi em costa.
3: Un guarro, ets un guarro.
4: Seria un referèndum interessant, eh? Preguntar-li tot a Catalunya si volen que tornin les trompetes. Jo votaria que sí.
2: Però fa tota la pinta.
4: No, no és que votés que sí, però sí ara. Faig tota la pinta.
2: Home!
4: És un elogi, això, o és un insult?
3: No, crec que és ofensiu, tenint en compte que ell escolta la mosca.
4: És un insult, no?
2: No és un insult, és... Pues un insult.
4: Potser no vols que tornin les trompetes, però si sortís un festival amb Charango, Every Night i La Pegatina, jo què sé... Compraries entrades?
3: No, acabaria amb la seva vida.
2: Sí, no, a mi La Pegatina m'agrada perquè tenen una cançó que es diu Chocho Loco, le decía Chocho Loco.
3: Què?
4: Però no és el target de les trompetes, està canviant completament el
3: Mari Carmen,
4: el
3: La Pegatina té Mari Carmen. No, eh?
2: No, jo Chocho Loco.
3: Vale, no connecta. Bueno,
2: no passa res.
4: No passa res, anem al segon perfil a veure si
2: connectes
4: una mica més.
2: Sí, va bé.
4: Doncs el segon perfil és aquesta persona que s'ha quedat encallat també en el passat, però en un altre estil.
3: Ah, jo.
2: Veus? Tu he dit que la Gala seria...
4: La Gala és tot, eh? Ets el bingo complet dels perfils que s'han...
3: Sóc la vibra.
4: Cobreixes l'espectre complet de la música catalana.
3: Sí, és que no escolto res més.
4: Tu, Alberto, ets fan de Manel, almenys?
2: No.
3: A l'Alberto li encanta Manel.
4: No connectarem, Alberto, musicalment.
2: Gens. És que no m'he liat ni amb un Manel, imagina't el meu nivell de no fan.
4: Ostres.
2: I no, és complicat, he de dir.
4: El perfil que només li agrada a Manel seria un modernet clàssic. Fa referència a aquestes persones que un bon dia van descobrir Manel i els Amics de les Arts i van decidir que no escoltarien res més durant tota la seva existència. Ja està.
3: Molt bé.
4: I van acabar.
2: Sí que és cert, el fan de Manel.
4: Jo crec en la superioritat de Manel i Amics de les Arts.
3: Sí.
4: Per sobre de tot, els Amics de Manel, que diuen. Els seus segons àlbum, el de 10 milles per una bona armadura i Espècies per catalogar, són el sostre de la música catalana. Però una cosa és reconèixer això i l'altra quedar-se encallat.
3: L'Alberto
4: està fent una cara de perdut.
3: No és conya que l'Alberto no sap ni quina és la cançó que sona de fons. No és broma, això, eh?
4: Alberto, digues el títol d'aquesta cançó.
2: Sí,
3: perquè ho has vist al guió que ho tens aquí, que t'he pillat.
2: Però aquesta no és la Judit, me fa un dir.
3: No, això és Joan Dausà.
4: Posa-la al disc.
2: Però no és el mateix?
4: No.
2: Vale. Perdó.
4: T'equivoques per uns 12 anys.
3: Bueno, sí, crec que és criminal.
4: A tota la gent que s'ha quedat encallada en Manel, podrien guardar l'ukelele a la funda i espavilar una miqueta. De la mateixa manera que tenim gent encallada en Manel, també tenim gent que no ha superat encara la Peu Gang. Mai truca amb el mòbil, anem a fer negocis. Ja intueixo que la Gala també és una d'elles.
3: A mi m'agrada una mica la Peu Gang, però li agrada més a la nostra directora Mariona Córdoba. És que ella és de Ripollet, veure, connecta més.
4: La Peu Gang són referents del trap català, això està claríssim. Sí. Són pioners, ningú ho posa en dubte, però crec que arriba una edat. Vull dir, si tens 35 anys, tu no pots estar portant els teus fills al col·le i posar, connectar el Bluetooth i posar Cac Black. O sigui, no pots.
3: No, eh?
4: No, jo crec que amb 35 no pots anar dient clica.
3: Jo crec que Manel Vidal és aquest tipus de persona.
2: 100%.
4: Manel Vidal, creieu que diu clica, nai i naia?
2: Doncs pues només cal escoltar-lo 10 minuts.
3: Sí, crec que ell li agrada això. Això és vaya, vaya.
2: Ell ho posa, però com amb un... O sigui, ho fot a la seva conversa,
3: ell,
2: però com ben posat, subtil.
3: I ell ho fa com irònicament, però clar, en el fons no és irònic.
2: No és irònic, ell
3: però
2: ho
3: ell
2: sent.
3: Et fa creure que és irònic, perquè com que és un geni de la comunicació...
4: És que el Vaya Vaya és una mica els nous Peu Gang.
3: Sí,
4: no sé si
3: el Vaya Vaya és el millor,
4: que...
3: jo lo amo.
4: Nosaltres també. Vaig amb un altre perfil, jo crec que aquest us sorprendrà. Fins ara, jo crec que la Gala s'ha identificat amb aquest. Tinc bastant clar que no s'identificarà.
3: Oh,
4: perquè aquest perfil és... Els Fifes.
3: Bom, sí.
2: I què escolten?
3: Soc l'única de l'equip del Love que mira el Barça i el futbol i que està enterada. Oh, vale, tu digues, perquè em discutirem la Mariona Córdoba després.
4: Eh?
3: A vegades.
4: O sigui que tothom controla el concepte Fife, no? És un tema...
3: Mi todo. Sí. Aquest símptoma l'he inventat jo.
2: Sí, 100% és un terme que coneixem i dominem.
3: El dominem.
4: Doncs mira, aquest perfil us preguntareu per què l'he posat aquí, perquè els Fifes s'han d'actualitzar amb la música catalana, i és que tinc un amic que l'altre dia em va dir m'agrada molt la nova que ha tret el Barça. Li dic, com que la nova que ha tret el Barça? Què vol dir això?
3: Ah, molts homes.
4: Li dic, estaràs parlant de la de Porto l'escut al pit. Diu, no, aquesta que tot sona quan marquen. La de po, po, po, po, po, po, poro.
3: Ah, no veus aquí? No m'hi
4: dic, no pot ser.
3: Buo sí que no.
4: Dic, no pot ser.
3: Aquí, I draw my line.
2: Bues no.
4: S'ha de ser molt Fife per pensar que Volcans va sortir el 2025. Molt Fife.
3: Has de ser molt tonto perquè t'agradi Bues.
2: Una pregunta.
3: Molt sí. Tonto.
2: Sona la cançó així tal qual?
4: Cada cop que marquen, sona... La Gala ho sabrà millor. Saps a partir de quin moment sona la cançó,
3: no.
4: quan marquen?
2: Però sona la cançó normal.
4: Pues no ets tan Fife, llavors.
3: Bueno, perquè no tinc diners. Si tu ets milionari, no és culpa meva. Jo sóc Fife, però tu el veu que...
2: Crec que sona aquí, en plan així.
4: Sí, sí, sona això, no. Sona això. Cada cop que marquen sona això.
2: Però...
3: Demencial, s'hauria de posar una altra cosa.
2: 100%.
4: El meu amic estava convençut que Volcans era una cançó feta pel Barça per quan marcaven un gol.
3: Però el teu amic està molt desconnectat de la realitat.
4: Clar, vull dir, jo crec que Volcans és una cançó que jo voluntàriament no l'escolto des de 2019. Però tot i així segueix sonant.
3: Molt bé, anava molt ben encaminada la frase. Fins que has dit des de... Hauries de dir, jo voluntàriament no l'escolto.
4: Mai, mai.
3: No, sí. Exacte.
2: El 2019 va ser involuntari.
4: Ets Búhos hater.
3: Jo sí, molt, t'encanta.
4: El què?
3: Búhos, t'agrada?
4: No.
3: Pues
4: no,
3: ja
4: no.
3: Està.
4: Bueno, vaig passar una etapa molt boja on bueno, vaig anar a molts concerts.
3: Confessió! Jo m'he obert la cella en un concert de Búhos. Això vol dir que m'ho estava passant molt bé.
4: És que a Búhos jo anava simplement perquè era un adolescent que necessitava fer olles.
3: Ah, sí.
2: Com la Gala.
4: Després, quan vaig començar a desenvolupar el gust musical, vaig deixar-hi d'anar. Però...
3: Un dia fes una secció sobre la Bad Gyal i critica'l, perquè no s'ho mereix.
4: Jo és que no escolto Bad Gyal.
2: No passa res.
4: De fet, diria que
2: no
4: només he escoltat...
2: No està la miel per a la boca de l'asno.
4: Només he escoltat Fiebre, jo crec, de Bad Gyal.
3: Conyets l'asno, no?
2: Claro, i la miel.
3: Escolta.
2: Només has escoltat Fiebre.
4: Bueno, i la d'Independent fa molt temps que van seguir a la Peu Gang, però ja
2: vale.
4: Està.
2: Però per...
4: Pel mig tinc un buit gegant.
2: Fatal, doncs has perdut la millor.
4: I Bandolers.
3: Ah, ah, bueno, ja clar. Una bandulera sí de la pelme.
2: Tu la vas abandonar fa molts
4: anys. Sexe sexy, perquè sembla moixó. Ara sí que ja està.
2: Ara sí, me sortiràs amb una més, en aquest pas. Jo sigo igual, també parlo en català. Però bueno, algun altre grup queda?
4: De què?
2: D'aquests, el rato sí, sí, de la música. Sí, sí.
4: No, és que els Fifes, he escrit una carta pels Fifes.
2: Ah, vale.
3: Una carta, que maco.
4: He escrit una carta perquè s'actualitzin, perquè es motivin per actualitzar-se.
3: Que preciós, a veure.
4: Tenim eco per posar i una musiqueta èpica. Vale, va. Estimat Fife, uau, està superfino l'eco. Tu que penses que Volcans és una de les grans novetats de 2025, perquè sona cada cop que marca el lament. Tu que confons Carles Puyol i Gerard Quintana i cantes cançons del Cracòvia si et pregunten per música catalana. Avui vinc a ensenyar-te grups i cançons per ampliar la teva visió. No pot ser que coneguis només el Coti per Coti perquè el Cat Culer la va ballar al Camp Nou. Pot ser un hetero bàsic, tranquil, són molts nois, però ho seràs un pèl menys si escoltes Dan Peralbo i el Comboi.
3: Peros.
4: Pot ser un modernet de Gràcia i també un Fifi a la vegada, si després de veure el futbol vas cap a un concert de fades. Pot passar que anar amb tot teu vestir alternatiu al principi et faci cosa, però et sentiràs menys impostor si ho fas escoltant a l'Osa.
3: Que maco.
4: I si vas amb altaveus a fer festa a Canaletes, abans de posar-la de Coldplay, posa'n una de Guineta. Abans d'acabar, et vull fer reflexionar, Fife. Que reflexionar és pensar per dins, per si no ho sabies. La música és un espai per reivindicar la llengua i, sobretot, celebrar la diversitat. Al futbol podríem dir que també són diversos. Diversos els que trepitgen el jutjat. Si ets un Fife actualitzat que escolta música catalana, sigues acceptant i obert tant als concerts com a la grada. Si ets un nostàlgic trompeter o un fan de Manel Enyorat, pots venir a actualitzar-te escoltant-nos aquí a ICAT.
3: Molt bé! Sí, per mi m'està faltant que estiguis mencionant el Casgrasses, però ho estic trobant una faltada de respecte de l'estada d'un campanar.
4: Estem parlant de gent que està desactualitzada, o Casgrasses és el més actual que existeix avui en dia.
3: Oh. D'igual.
4: No t'ha agradat igualment la justificació?
3: No, no m'ha agradat la justificació.
4: No l'has comprat?
3: No, soc molt dura.
4: Anem a parlar de L'Últim Perfil.
3: Som-hi.
4: L'Últim Perfil que s'ha d'actualitzar no és un tipus de persona encallada en el passat, ni obsessionada amb el futbol ni res d'això, sinó que són els festivals de música catalana.
3: A veure què critiques, eh?
4: La gala fa pinta d'anar de festival en festival sense assentar-se'n ni un.
3: Sí, jo no? Sí.
4: Tu, Alberto, també?
2: Jo, tots els que són de música...
4: Clar.
3: Castellana. Sí. Digue-ho que ets feixista.
4: Entre
3: no
4: tu i jo crec
3: digue-ho.
4: Que complim tots els festivals de Catalunya.
2: Sí, més o menys.
4: Tu vas a uns i vaig als altres.
2: Literal. A veure, què...
4: Els festivals de música de Catalunya són com la nevera d'un estudiant d'Erasmus. Sempre hi ha els mateixos ingredients. Pot anar variant com sí. Els combines, pot anar variant i potser canvia una mica, però són els mateixos quatre ingredients.
2: Sí que
4: sempre és el mateix. Per tant, faig una crida des d'aquí als creadors i creadores de festivals de música catalana. Feu el favor d'entrar al Canva, on sigui fan els cartells de festivals de música catalana, i aporteu una mica de varietat, per l'amor de Déu, que contribueix molt a descobrir artistes nous.
3: Qui hi ha d'haver?
4: Qui hi ha d'haver? Ostres, sí, ara m'has fet a mi la putada,
3: eh?
4: Dan Peralbo i el Comboi. O Casgrasses perquè anuncien que no ho deixen i tornen a un festival.
3: Ah, seria preciós, la veritat.
4: A l'Osa, que trepitgin un escenari com el Canet Rock, per exemple.
3: Ah, vale, també, molt bé, que woke.
4: Que woke, eh? Sí. Fades. Sempre és el mateix, sempre és detallet, sempre es fica flowers, que ens encanten, però...
2: Ja toca una nova fornada, una nova era, cony, que estem aquí atrapades al mateix cartell des de fa 10 anys.
4: Cal renovar.
2: Escolta, Cesc, moltes gràcies per fer-nos una repassada a la gent, a veure si funciona i la gent comença a escoltar nova música.
4: A veure si actualitzem una mica.
2: Si no, ens podeu dir al 667-07-61-16 si us sentiu identificades, ens envieu un àudio i així ho posem i us critiquem en directe.
3: Saps qui hauria d'haver als festivals?
2: Sí.
3: Pla Moguda, que han tret una cançó molt bona que es diu Ja emprenya i que la posarem perquè és nova, bueno, acaba de sortir del forn.
4: Pumba.
3: Jo.
2: Doncs està calenta encara. Som-hi,
4: doncs.

0: Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al Love, amb Alberto Gabel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Mira, quin hora és, Albert?
2: La hora cachonda!
1: Una cosa, les 4 i 35.
3: Doncs això, l'hora cachonda.
1: Tu estàs...
3: No, avui no. Avui estic apagada. És que arriba aquesta hora que jo estic cansada i començo a deixar-ho anar tot sense filtre per la boca. Les 3 de la tarda. És concretament aquesta hora. Vinga, va! Ai, ja sabeu que aquesta temporada ens reservem... No, aquesta temporada... Ens reservem aquesta estona per gaudir de la ràdio, com si fos l'hora del pati.
1: Una petita estona en què la policia de la diversió ens treu les manilles i ens deixa lliures perquè siguem nosaltres mateixes. Estan felices quan la policia de la diversió desapareix.
3: Avui ens hem obert els diaris de l'última setmana i hem fet una petita recopilació dels titulars més surrealistes que ens hem trobat per comentar-los aquí amb vosaltres. Així que prepareu-vos.
1: Oh!
3: Si trobeu alguna notícia divertida... 667-07-61-16, 667-07-61-16. Trobo que avui hem repetit molt poc el telèfon.
1: Vale, i un altre cop. S'ha acabat, un altre cop.
3: 667-07-61-16.
1: 667-07-61-16. Vull el WhatsApp del programa...
3: Patat.
1: Rebentat ara mateix. Ara mateix. Vinga, 667... 07-61-16.
3: Som-hi, comencem a llegir notícies.
1: Sí, la primera diu... Escàndol mundial! Després que un atleta de Herax es fa les seves necessitats a sobre durant la competició i acaba guanyant.
3: Moltes coses a analitzar.
1: Sí, moltes, la veritat.
3: En primer lloc, jo he hagut de buscar què collons és Herax.
1: Herax, sí, jo també.
3: Resulta que és una espècie de crossfit en interiors, on es fa una cursa passant per diverses estacions, una mena de tipus de cursa d'obstacles, vale?
1: Com doncs, es diu aquesta pobra noia?
3: La xavala aquesta es diu Joana Huerta.
1: Doncs amb aquesta noia, la Joana Huerta...
3: No, no, però és que espera, perquè la Joana...
1: Li hem de dir que pari.
3: No pot parar a ella perquè és la campiona mundial de Herax.
1: L'encanta!
3: És la més Herax.
1: Però com pot ser, Johan?
3: Pues resulta que estava ella
1: Sebastian.
3: En plena competició.
1: Back.
3: Estava aixecant pesos. Va tenir un... Diuen... A veure, allò que posa...
1: Es va fer una mica de cacota, no?
3: Va tenir un petit problema intestinal. Et vas cagar a sobre, col·lega.
1: Tenim una foto?
3: Clar que tenim una imatge.
1: A
3: però...
1: veure.
3: Bueno.
1: Podem veure la caca o no? No, perquè faré sensibilitat.
3: Sí, posa un disclaimer que, no, que si la voleu trobar, busqueu internet. Jo és el que he buscat aquest matí.
1: Hola, quanta caca!
3: Busqueu xica de corte caca al Google i us sortirà aquesta foto que estem veient ara, que és ella cul-cagada viva.
1: Hola! Com hi ha d'haver tanta caca, però si se...
3: Vols, espera.
1: Albert, però és que hi ha... Mira,
3: no, no, hi ha
1: és
3: merda.
1: Com un riu.
3: Hi ha merda del... turmell fins a la cintura. I vols saber el pitjor?
1: No.
3: Atenció.
1: No vull saber-ho, perquè m'ho expliques.
3: Van deixar que la xavala continués a la competició i va acabar guanyant. I ara molts competidors s'han queixat perquè diuen que va deixar tot el circuit bruit i la resta no podien competir normal.
1: Quanta caca! Quina pudor!
3: No, no. I fins i tot hi havia alguns competidors que relliscaven amb la seva merda.
1: I queien a sobre de les caca?
3: Clar, clar.
1: Ah! És broma, no?
3: Que ella a sobre ha flexejat i ha dit a win is a win.
1: No, hi ha una cosa, hi ha molta caca aquí. O sigui, en...
3: Té merda els braços i tot.
1: Té merda els braços i està agafant les coses. I a part, hi ha tanta caca que està fent com un riu de caca. No ho veus? No. Que hi ha caca aquí com...
3: Que sí, que sí.
1: No és una mica, no? És que, si us plau, busqueu per internet.
3: Però t'he de dir perdó, eh? Jo com... O sigui, no sé com està aquesta persona.
1: Jo veig que em faig caca i paro.
3: Clar, és el que t'anava a dir, dic, crec que no és... gaire sa per part seva tenir aquest problema, que és que t'has cagat a sobre, no passa res, però cagar-te a sobre i continuar la competició com si res. Crec que has de prioritzar el teu cos. Vols saber una cosa, un dato més, que això ha fet... Bueno, això ha sigut un efecte mariposa, perquè ara s'han canviat les normes oficials del Herox aquest internacionalment.
1: No, i han hagut de pujar aquest.
3: I han hagut d'especificar que si et cagues, no pots continuar la competició.
1: Ho trobo hilarant, la veritat. Hòstia, quina barbaritat. Més titulars?
3: És que jo crec que aquest ja ens ha deixat molt impactades, eh?
1: Sí, ens ha deixat molt impactades.
3: A mi m'ha deixat tiesa. Jo estaria tot el rato parlant d'aquest tema. Espero...
1: No, però...
3: Que la Carla Rubio... Ai, la Carla Rubio, què dic ara? Que la Paula Bono no li passi, perquè ara ella és addicta al Hyrux.
1: Però per què els agrada tant el Hyrux?
3: Ja s'ha posat de moda. Ara s'ha posat de moda el Hyrux.
1: Per la caca?
3: No, abans de la caca. Però clar, mira quines conseqüències té.
1: Heu de vigilar, família. Ara sí, va, més titulars.
3: Diversos veïns de Calafell es manifesten i pengen pancartes en contra d'unes pistes de petanca pel soroll.
1: A mi aquest titular em va agafar, bueno, desprevinguda i escoltant la competència, i ho vaig trobar fantàstic i preciós. Fa uns anys, un temporal es van dur les pistes i en van fer unes de noves al costat d'uns apartaments, i ara la gent hi va jugar 2 hores al dia, que es veu que és criminal, perquè els veïns han omplert els balcons de pancartes en contra de la petanca. Mireu això.
4: Les fan servir 2 hores al dia, però aquest estiu han aparegut aquestes pancartes dels veïns protestant.
5: Llavors, a 3:15 ja començaves a sentir soroll, fins a 6:45, que no marxava l'últim, un guirigall tot el rato.
6: L'Ajuntament de Calafell no ens ha fet gens de cas. Ni ens
1: estan molt enfadats en Josep Maria Bausil, aquest és un veí que està emprenyadíssim. Fuera petanca, ayuntamiento, solución ya. Aquí no es descansa bé. A veure, a quina hora juga aquesta gent a petanca? Fora petanca, fora... No, és que... no crec que juguin a petanca a les 3 de la matinada. I igualment, el soroll que fa una bola de petanca és mínim.
3: Però igualment, que
1: és aquest. Escolta-ho, escolta-ho. Fa aquest soroll.
3: I ni tan fort.
1: No, i aquí, aquí està un volum disproporcionat, completament.
3: Però no té sentit, perquè ho ha dit que és de la tarda, tia, a la tarda. Com m'has de treure la petanca? Una cosa... Jo entendria que...
1: De 4 sí, juguen.
3: És que de la tarda...
1: És que no s'ha de ni de fer la migdiada. Per tant, si estàs descansant, aixeca't.
3: I fes alguna cosa amb la teva puta vida, col·lega.
1: Ah, no, això és molt poc woke per part nostra.
3: Ves a la platja, a que te faci un tip, la teva amiga, jo què sé, però... Hola, de 4 sí, i hem de prohibir jugar a la petanca.
1: I a més, la gent gran, que estan martiritzats, pobres, que no s'ho mereixen el que els hi passa.
3: Però és gent gran, també, la que es queixa.
1: Bueno, però perquè la gent gran són imbècils. Ja, això sí, passa molts cops. O són les víctimes o són els verdugos. Ells ho volen ser tot. Doncs pues no pot ser tot.
3: Literal.
1: Tot no pot ser. Ets la víctima perquè, mira, perquè ets gran i mi àvia es queixa de tot, de que la vorera té un forat, que no sé què, doncs pues ets la víctima, però no pot ser el verdugo, també. M'entens? Tot queixes i tot víctima. Que pesado, tio! Sempre estàs al costat dolent de la història!
3: Companya.
1: Calla ja!
3: Gremi. Companya. Calla. De gremi.
1: Sí.
3: De jubileta, no?
1: Mira, la gent es manifesta per tonteries. Crec que hem de parar de manifestar-nos per tonteries i manifestar-nos, si és que ens manifestem, per altres coses, com ara el lloguer. L'habitatge, no? Que no podem viure a Barcelona, per exemple. A mi em costa molt viure a Barcelona. Ué, ué, em moixo, ué, ja.
3: Vinga, va, següent notícia.
1: La princesa Leonor comença el grau de Ciències Polítiques a la Universitat Carles III de Madrid.
3: Després de la seva viralíssima formació militar que ha durat 2 anys...
1: Per mi 4. Està sent, bueno, de veritat.
3: Sí, per mi fa que estan al batxillerat des de que vaig néixer jo aproximadament, però bueno... ara, a part de ser princesa, ella serà la més gran de la classe. No us ho perdeu, perquè en el vídeo de la notícia d'Europa Press, perdó, on ella arriba a classe per primera vegada, se sent una persona, imagino que en un futur serà aquesta persona companya de classe, que diu això.
7: ¿Cuándo coño llega la República?
1: Diu, a ver cuándo coño llega no sé qué, la princesa o algo así. La gent vol atabalada.
3: A ver cuánto coño llega la república.
1: Ah, què?
3: Literal.
1: Uf, que bé, lo amo.
3: Creus que ho ha estudiat?
1: Amo la gent tan divertida.
3: Ja, sí que és veritat. I a mi m'encanten els memes que els li estan fent, en plan, jo anant-me'n a la presó perquè la Leonor no ha fet la seva part del treball i li he cridat.
1: Clar, és veritat.
3: Oh, he parlat malament de la meva compi de pis a les esquines.
1: Però
3: ai, de pis de...
1: sent la fucking princess. no és com raro que estudi ciències polítiques?
3: A veure, crec que sí, però potser és una inquietud que té ella, perquè clar, no la coneixem.
1: I per què no se la fot pel cul? Pregunta que em sorgeix.
3: No ho sé, pregunta-li a ella mateixa.
1: No li puc preguntar, no em deixa.
3: Ja sí que sé.
1: És que...
3: Però ella deu anar amb seguretat, no? I tota la pesca. Tipo...
1: Sí, segur.
3: Però creus que és seguretat encoberta, rotllo? Va una tia a la seva classe que llueix persona normal, però que té un cinturó negre en una art marcial i si la toques et noqueja i et deixa morta? O va un home... vestit de traje negre amb ulleres de sol i un ping a l'orella.
1: Potser les dues coses.
3: Les dues?
1: Potser sí, no? Clar, és que clar que posaran una nena de 20 anys a la seva classe.
3: Home, és que hi ha molts segurates secrets que són així, tipus que van vestits normal i s'assemblen a la persona que té.
1: Ja, però tan petits com nosaltres.
3: No, potser...
1: Clar, però això pues ja sospitaràs, no? A veure, de tota la vida de Déu, la policia secreta se la veu a leguas.
3: Ja...
1: Un cop et pillen com a molt fent botellón, però la segona tu ja veus que aquell jambo que va amb una mochilita de hilo, unes bambes i un xandall o uns xinos tal, no sé què, i la samarreteta amb maniga curta, ja ho saps que és secreta, no?
3: De NPC
1: pues
3: total.
1: Deu ser el mateix.
3: Pobret.
1: Bueno, no ho sé. Ella té un pàrquing reservat, eh? I un lavabo per ella sola.
3: És broma?
1: No.
3: Per?
1: Per si ha de fer molta caca, com la tia de Hyrux.
3: I jo... que havia de cagar la UAP, que feia vergonya, que se'm veien els peus per sota.
1: Uf, jo anava als pits, jo els lavabos, jo sí m'havia de travessar tota la UAP per anar al lavabo més sòrdid de la UAP, ho feia.
3: Jo cagava el camp aquell al costat, al bosc.
1: Molt bé.
3: De la vila.
1: Molt bé.
3: I ningú s'enterava.
1: Bueno, no sé.
3: No, no és broma, jo he arribat a cagar allà.
1: És broma o no?
3: És un flex.
1: Has cagat allà?
3: Sí. Albert,
1: a veure, m'estan trencant. No,
3: jo havia de ser la de l'Airox enmig de classe i vaig dir, me surto i ho faig a fora.
1: Vas cagar a fora de la UAP? A fora d'un lavabo?
3: No, a darrere de la meva facultat hi ha la vila i entre la vila i la facultat i tal hi ha zones que és campo i hi ha arbres, doncs allà em vaig quedar amb el cul a l'aire, vaig fer un trunyet i vaig tornar a classe.
1: No em pots dir-ho amb aquesta calma i tranquil·litat i mirant-me en plan, és evident que ho vaig fer.
3: És evident, però si jo cago tot arreu, ja ho saps.
1: Jo sabia que tu et cagaves a sobre tot arreu.
3: No, tinc una carpeta al mòbil. Ah, no tinc el mòbil. Tinc una carpeta al mòbil de foto de totes les caques que he fet a llocs on no hauria de cagar.
1: I tens una foto de la caca?
3: Tinc, a la platja de la sorra.
1: Tens una foto de la caca?
3: Clar.
1: És broma, no? O sigui, m'estàs vacilant, sisplau?
3: No, no, no, t'ho prometo per la meva vida. T'ho prometo per la meva vida.
1: Albert, doncs para.
3: Per què? Per si me donen un atac de cagar-me.
1: Ja, sí, et pot donar un atac i cagar, però ja que a sobre t'agradi, li facis la foto, ja és una, ja és una filia.
3: És pel record.
1: Ah, mira, Alberto.
3: No les ensenyaré.
1: La Jana productora et porta el mòbil. És que tinc... La caca, la vull veure.
3: Tinc els meus nudes també en aquesta.
1: Una cosa, aquest mòbil, que algú intervingui en aquest mòbil, la Interpol o algo. No és la seva feina? Atrapar un criminal?
3: No és criminal, això. És la meva caca i jo no faig mal a ningú.
1: No, home, sí. A la pobra persona...
2: Uau!
1: Has vist la caca de la UAP? Què? És la caca de la UAP?
3: Ja no te la puc ensenyar.
1: Ensenya-m'ho, sisplau. Albert! Tenim 45 segons. L'he vist la caca? L'he vist? Torna'm un segon. Hi havia molta caca. A veure... Quanta caca, Albert!
3: Molt bé. Però és que tinc moltes, eh?
1: Deixa'm una mica més. No. Una mica més. Uala! Quanta caca, cabron! Uala, hi ha molta caca en aquesta carpeta. Em trobo malament, no és un home.
3: Tinc una carpeta...
1: Uala, quanta foto... caca! Què era? Un tang, allò?
3: No, era una mascareta perquè no tenia paper.
1: Quin fàstic. Bueno, família. No te pots regodear més en això. Espero que no ho tornis a fer mai més.
3: Fa molt que ho faig. L'última és de la UAP, de fet.
1: Va, posem música i de seguida tornem.
3: Va, ara una mica d'un dia qualsevol d'agost de Soc en Bohèmia per acabar d'avui el dia. Sí.

0: amb Alberto Cadell i Gala Castelltor.
1: Ai, noieta, noieta, que nosaltres hem d'anar marxant cap a casa nostra.
2: És que l'Alberto té molta pressa. Per què tens tanta pressa? Que sapigueu que he vist tota la caca, eh?
3: Sí, he ensenyat les fotos.
2: De la caca, i hi havia una que hi havia caca i pipi.
3: Tampoc ara que m'ho veus així. Sam, les vols veure després?
2: Hi ha molta caca, alguna molta, és groga.
3: No, Gala, va, no expliquis els meus secrets. Vinga, ja sabeu que ens podeu enviar quin és el vostre mantra per aquest inici de curs i una cançó per començar amb motivacions. L'envieu al 667-07-6116 i nosaltres divendres us la posem.
2: Ens encanta.
3: Som supercutes.
2: Sí. Com sempre, busqueu-nos a les xarxes d'Eva, @someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu. Demà! Sintonitzeu i cap de 3 a 5, que valdrà la pena, creieu-me.
3: I si no, si us voleu recuperar, ens podeu trobar a 3Cat i a Spotify i a YouTube, com sempre.
2: Nosaltres ara marxem i us deixem amb el Nota de Veu. Molt, molt, molt...
3: De Love! Adéu, fins demà!
2: Demà.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Això és el Love.

0: oblidar-te.
1: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè, a Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Bona tarda, benvinguda a Catalunya. Ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
4: Podem garantir altes dosis de flipament de Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
3: Sortiu d'entre el fum i apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Doncs ja que m'ho demanes, Aina, diria que potser el lloc més estrany on he sentit aquesta cançó va ser en un emprovador en una botiga d'aquestes de roba.
1: Què dius?
0: Sí.
1: On?
0: Ara no et sé... Mira, ho he estat pensant abans, ho he rumiat, però no hi caic. Però clar, és molt difícil sentir una cançó en català a qualsevol botiga mentre t'emproves roba. Han de ser que tinguin posat ICAT, pràcticament.
1: Jo l'he sentida recentment també en un supermercat.
0: Recentment, eh?
1: Sí.
0: M'agrada molt perquè és com que no et mulles.
1: No, perquè l'he sentida moltes altres vegades, però així, últimament, en llocs estranys, diguéssim, l'he sentida en un supermercat.
0: Te'n recordes de quina franquícia de supermercats era?
1: Sí, la que comença per Es i acaba per Clat.
0: Molt bé, que si ens volen enviar alguna panera, estarem encantats de rebre-la amb els braços ben oberts.
1: Sí, sí, exacte.
0: Gent que teniu Es de nom, Clat de cognom, val? Avinguda Diagonal, 614-616, seu d'ICAT / Catalunya Ràdio.
1: És entrant amb esquerra, que entrant amb dreta hi ha l'estudi de Catalunya Ràdio, el nostre està entrant amb esquerra.
0: Estudi 2, som a peu de carrer també, tenim aquí al davant la Diagonal, som l'Aina Ostrell, en Dani Expósito i en Frank Lluís Giró.
1: Ah, exactament.
0: Val,
1: i
0: per
1: ells són Siderland.
0: Si posem croquetes, posem-ne múltiples de 3, que no fem aquella cosa tan rància de posar 4 croquetes.
1: Fa de mal compartir.
0: Una per en Dani, una per l'Aina, una per mi, i què fem amb la quarta?
1: No, clar, difícil.
0: Vinga, doncs, tu-tu-turu-turu-turu és la cançó de Siderland que ha sonat a tot arreu des de fa mesos, que ha rebentat tots els rècords, ha sonat tant a tot arreu, Aina, que fins i tot se l'ha sentit a ressonar a la plaça Roja de Moscou.
2: Doncs per nosaltres és una grandíssima sorpresa. Aquest any jo, que sóc l'Andreu, me'n vaig de vacances a Moscou a veure un molt bon amic i l'Oriol i el Roger es queden de gira amb la resta de la banda. I jo, quan sóc allà, decidim doncs, fer un vídeo del tututuru com Siderland fem sempre, no? Que fem vídeos a cada cantonada, doncs en aquest cas el fem a la plaça Roja de Moscou. Al cap d'uns dies comencem a veure que hi ha moviment a nivell de les plataformes i que hi ha gent a Rússia que està escoltant la cançó, que està fent els Shazams, i que a mesura que passen els dies, doncs aquest moviment va a més, no? Llavors, inicialment nosaltres pensem que té alguna cosa a veure amb el vídeo, tot i que ens estranya, perquè no hi posem ni cap hashtag ni cap menció, fins que a la gent d'Europa Plus, que és l'emissora que ens havia posat en rotació, ens contacta i ens expliquen que mentre jo estava de vacances allà, un dels seus companys estava de vacances aquí, i que aquí és on escolta la cançó, la porta allà i els hi agrada suficient com per decidir que la posen en rotació i cada dia va guanyant posicions.

0: flipant amb aquesta història que ens explicava l'Andreu del Siderland, que Tuturu ha viatjat fins a Rússia perquè una persona que treballa una emissora d'allà que es diu Europa Plus va venir aquí de vacances mentre ell era a Rússia, que això ja em sembla...
1: Casualitats de la vida.
0: El twist que no havies pas vist a veure. No.
1: Vist venir.
0: Ai, és que m'embolico sempre amb el Tuturu, perquè no sé com ho he de dir i llavors a partir d'aquí ja no sé ni parlar. Doncs que em sembla bastant xula la història, eh?
1: Ara, de fet, les nostres anècdotes de sentir la cançó al supermercat o a la botiga de roba...
0: De cop perden força.
1: Totalment, perquè, clar, potser l'has sentida a qualsevol país d'Europa i, per tant, és guapíssim que passi això.
0: Clar, però tu i jo, perquè estem aquí full focus amb l'escena musical catalana, però em fascina la idea d'anar-se'n de vacances, què sé jo, al Japó, per exemple, parar allà a l'orella, descobrir una cançó en japonès de l'escena nipona que ho estàs rebentant allà...
1: I posar-la i cat.
0: Portar-la aquí i fer que estigui de moda a casa teva, a Catalunya.
1: Molt a favor, clar que sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Són viatges d'aquests culturals i musicals que s'esdevenen en ple segle XXI i tenim els Siderland triomfant per tota Catalunya i més enllà, fins a la plaça Roja, fins a les emissores musicals de Rússia. I, de fet, els Siderland, que són notícia no només per aquesta anècdota, sinó també per una cançó nova.
1: Exacte, estan d'estrena amb una cançó que es diu L'última.
0: Que és, podríem dir, la següent, la que ve després del Tuturu.
1: Jo diria que sí.
0: Això no és fàcil, eh?
1: No.
0: Això és com entrar en el Barça després d'en Pep Guardiola,
1: És molt complicat. Tot i així... T'he de dir que es diu L'última i que s'ha fet el periodisme i s'ha investigat si és o no l'última realment de Siderland.
0: I no ho és.
1: No ho sé, ens ho expliquen ells.
2: Hola, amics de Nota de Veu. Aquí Siderland, que després de 9 mesos donant guerra amb el Tuturu, avui per fi presentem un nou senzill, que és molt, molt, molt diferent. És una cançó més bonica, emocional, que parla sobre l'amistat i que té una doble lectura que ens fa molta il·lusió cantar-la en directe perquè parla tant des de... estar a baix a un concert amb els teus amics i no voler que el concert s'acabi i passar-ho molt bé, però també des de les persones que estan a l'escenari tocant juntes, com nosaltres, que fa molts anys que toquem junts i que ens ho passem molt bé estant a dalt de l'escenari, doncs aquesta espècie de oda a l'amistat i a la música que tenim moltes ganes de tocar-la. La cançó es diu L'última, però no és l'última que farem, sinó que vindran moltes coses properament. I això, ens veiem aviat.
3: Hey, sembla que s'acaba el concert,

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesta.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Linkat.

0: Hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Nota de veu.
2: Amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: I també amb en Dani Expositor, a l'altra banda del vidre, el control tècnic del programa. Bona tarda, Dani. I avui, amb una persona que hem convidat aquí, perquè creiem que val la pena que situeu en el vostre radar musical en Mateu Segarra.
2: Exactament.
1: Nom Mateu, cognom Segarra, important, les dues a mà.
2: Sí.
1: Així és com ho escriu ell. De fet, ho escriu tot sovint, tot enganxat.
2: Mateu Segarra.
1: Mateu Segarra i en minúscules. Per tant, Mateu Segarra. M'encanta aquesta performance.
2: Home, les majúscules sempre són de cridar, no?
1: Clar, no? És a dir, no és Mateu Segarra!
2: No.
1: No, és un...
2: Mateu Segarra.
1: Com un xiu-xiueig.
2: Sí.
1: Va publicar un EP aquesta passada primavera, tres cançons, sortia el 30 d'abril, es deia el triple de despistat. Tres cançons, el triple de despistat. Llavors, què ens ha cridat l'atenció d'en Mateu Segarra de les moltes propostes que es fan i es desfan a l'escena musical catalana?
2: I tant.
1: Doncs que quan aquest músic puja dalt d'un escenari, ho fa molt ben acompanyat.
2: Molt.
1: A la bateria, Joana Subirats.
2: De les Al·lèrgiques al Polen.
1: A la guitarra, Gabri Bosch.
2: De la Ludwig Band.
1: També a la guitarra, Pau Esteve.
2: També de la Ludwig Band.
1: Produint les seves cançons, Joana Subirats i Pau Esteve.
2: De la Ludwig Band i de les Al·lèrgiques al Polen.
1: Clar, llavors això ens ha portat a formular una qüestió que avui volem mirar de respondre. Podria ser que en Mateu Segarra fos el músic preferit dels teus músics preferits?
2: Oh!
1: Clar, perquè si nosaltres seguim arreu on van a les Al·lèrgiques i els Ludwigs, però resulta que aquesta gent, al seu torn, segueix allà on va en Mateu Segarra.
2: Mateu Segarra.
1: I d'entrada, com es van conèixer?
2: N'hem de descobrir més coses d'en Mateu.
1: Ara imagineu que això és una pel·li d'en Tarantino. Pantalla fosa negra, lletres en blanc, i posa Joana.

El Mateu Segarra és un gran lletrista, és una persona molt divertida i és extremadament emocionant tenir un grup amb ell i amb tots els altres membres de la banda que som els Nens Perduts. I, bueno, no sé, nosaltres vam començar a treballar junts quan vam produir 2017, que també ho vam fer amb el Quim Carandell, a casa meva, que encara no era ni un estudi, o sigui, estava totalment en construcció. I des de llavors que hem estat en contacte, i quan vaig pujar un dia a tocar la bateria amb la Ludwig a un concert així karaoke que vam fer, el Mateu em va

0: veure i després em va venir i em va dir, tu saps tocar la bateria? I li vaig dir, bueno, vull aprendre, tinc moltes ganes de tocar la bateria en algun grup. I em va dir, doncs jo necessito algú que toqui la bateria. I em va fitxar. Aquesta és la història. I ara estem produint música junts, està fent temes nous, estem fent alguns concerts i val molt la pena. Ho heu d'escoltar, ho heu de conèixer, perquè Mateu Sagarra serà un nom important, jo crec.
1: Aquestes són les barres de la Joana.
2: Espera, fem un repàs, perquè ha dit moltíssimes coses, eh?
1: És la seva versió, és el seu punt de vista. Recordeu que som a una pel·li d'en Tarantino i aquí se'ns ha dit Joana. I s'ha presentat aquest personatge que explica això.
2: Però la Joana ha explicat que ja fa molt de temps que es coneixem amb en Mateu, que és un paio molt divertit, ha dit.
1: Que serà un dels noms que cal tenir subratllats a l'escena.
2: I que, a més, a casa seva, a casa de la Joana, quan encara no tenien l'estudi ben muntat del tot, ja gravaven cosetes.
1: Sí.
2: A més, que la mateixa Joana també toca la bateria, que, no sé tu, però jo no li coneixia aquesta faceta.
1: Jo només de quan toca amb en Mateu Sagarra. Perdó,
2: Mateu Sagarra. Mateu Sagarra. Que fort! O sigui, quanta informació en aquesta nota de veu, eh?
1: Avancem en el relat.
2: Vinga, va.
1: Ens ho anem fent així, rotllo mosaic, rotllo Gaudí, rotllo Tarantino. Ara, de cop, pantalla fosa negra un altre cop i llegeixes, amb lletres blanques, Gabriel.
3: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la

0: ficat aquesta nit. I buscant entre la dansa...
1: I Fran Lluís, com estàs? El Mateu Segarra és un jove cantautor barceloní, un gran despistat, que es passeja per Barcelona mirant els núvols i xocant amb els guiris i pensant en quina cançó escriurà a continuació. Si parlarà del bar on hi va cada tarda, o de la seva germana, o de com inevitablement ens hem fet grans, però seguim sent uns nens perduts. Musicalment parlant, el Mateu té un estil així... una mica naïf, unes melodies molt maques que t'emocionen, i jo ho definiria una mica com si Nacho Vegas musiqués un conte de Roald Dahl, i sé que són dos referents que li agraden molt. I res, el meu amic Paulus li produeix alguna de les cançons que fan, és una bona dupla, i res, l'acompanyen a la banda, doncs això, quatre nens perduts que, com ell, estan buscant el seu lloc en aquesta ciutat, i tot plegat forma un conjunt molt maco, i m'agrada molt, i sempre que puc i em deixen, em vaig a tocar amb ells als concerts i als assajos i a tot. I això és tot. Una abraçada a Fran Lluís, ens veiem aviat. Adéu.
2: De sobte, Gabriel Bosch, guitarrista de la Ludwig Band i periodista musical. Perdona, més que reputat, eh? Has vist el comentari que feia?
3: No, és espectacular.
2: És com si Nacho Vegas...
3: musiqués contes de Roald Dahl.
2: Roald Dahl, perdona?
3: Sí.
2: Però això què és?
3: I a més, sembla que l'hagi sortit així com espontani, saps?
2: Increïble. És un despistat que passeja per Barcelona mentre fa lletres pensant si parlarà del bar on va cada tarda, els nens perduts, no? Com molta mística, molta aura al voltant de Mateu Segarra.
3: I tinc la sensació que tenen en comú amb la Joana que admiren molt la seva feina i el seu talent. Estàs d'acord amb mi?
2: I que estan com molt contents i molt còmodes formant part d'aquest combo musical.
3: 100%.
2: Oi? Que clar, és evident doncs, que tant Al·lèrgiques al Pol·len com la Ludwig Band són transatlàntics al costat de Mateu Segarra, de moment.
3: Mateu Segarra.
2: És tot junt i en minúscules.
3: Però, Frank... una pregunta, a veure. Sí. Si nosaltres portem aquí 21 minuts parlant de Mateu Segarra...
2: A veure, no tant, 21 minuts des de les 5 de la tarda, tia, parlant de Mateu, 10.
3: I hem parlat amb ell.
2: Vols acabar de construir el puzzle?
3: Sí, perquè clar, tinc la sensació que estem parlant d'una persona a qui no, de moment no l'hem sentit.
2: A veure, no som a la ràdio, som a una sala, en un cinema.
3: Sí.
2: A la pantalla hi hem llegit Joana, hem vist el punt de vista, el relat de la Joana. Després, Gabriel, amb la seva narrativa, el seu punt de vista...
3: Sí, sí.
2: Ara hem de tancar aquest triangle amb una tercera veu, narrativa, un tercer personatge. Fosa negra, lletres blanques, ara hi posa Mateu.

0: Així se les gasten Mateu Segarra i els Nens Perduts. A més, això és un material nou de Trinca. Ho van publicar aquest cap de setmana al seu canal de YouTube, perquè són gravacions fetes al Locus Studio, on assagen les al·lèrgiques, on assagen també els Ludwigs, els Bons Nois i d'altra gent, i han gravat algunes de les cançons del repertori d'en Mateu Segarra amb els seus Nens Perduts en aquest espai. Llavors, anem a veure si casen les tres versions.
1: Sabem
0: el que ens ha explicat la Joana,
1: sí,
0: el que també ens ha explicat en Gabriel Bosch de la Ludwig, a veure què hi diu en Mateu Segarra.
1: Mateu Segarra.
0: A veure si tot concorda.
1: Perfecte.
2: Jo sóc amic de la Ludwig Band des que sóc adolescent i em fa il·lusió que em feu aquesta pregunta perquè us donaré una primícia, que és que jo vaig fer un disc amb la Ludwig Band que es deia Mateu Segarra i la Ludwig Band l'any 2017, i a dia d'avui és la primera i única col·laboració que ha fet la Ludwig Band. Dit això, no em vaig atrevir a publicar-lo perquè cantava fatal i em feia molta vergonya. I és això, sóc amic seu i gràcies a això, doncs, el Gabri ve tocant amb mi de tant en tant la guitarra, o el Paulus, que és el pianista, també em fa de productor i m'ha produït moltes cançons. La Joana de les Al·lèrgiques la vaig conèixer més endavant a través de la Ludwig, i li vaig dir: vols aprendre a tocar la bateria? Doncs és perfecte, perquè nosaltres som principiants i si vols tocar la bateria, doncs pots venir i aprendre'n. I ho està fent molt bé, i a part d'això també és productora i m'ha produït dues cançons, Barjuan i 2017.

0: Dos quarts de sis al Nota de Veu, Aicat acompanyant-te com cada tarda, avui amb en Mateu Segarra a l'aparador del programa. Pensem que val molt la pena que situïs aquest nom a l'ecosistema musical català. Sabem d'entrada que és col·lega amb els Ludwigs i amb la Joana Subirats de les Al·lèrgiques al Pol·len.
1: També et diré que després de sentir aquesta cançó, que és Emma Watson,
0: sí,
1: jo crec que també és col·lega d'en Gavina.mp3, d'en Max Codinac.
0: Havien col·laborat fent plegats Emma Watson.
1: Perquè aquesta cançó és Spotify, versionada per tots dos, diguéssim, o potser és l'original, i aquesta és més acústica, la que estem sentint.
0: Aquesta forma part d'aquest patracol de cançons que van publicar,
1: exacte,
0: aquest cap de setmana, que tot això és gravat en directe al Locus Studio del barri de Gràcia de Barcelona.
1: Sí, sí. I ell és en Rupert Green, diu, no?
0: Sí.
1: També perquè en Mateu, per si no li poseu cares, més aviat pèl roig,
0: sí,
1: no? Vull dir que podria tenir un aire...
0: Com l'actor que interpretava en Ron Weasley,
1: exacte,
0: a la saga de l'univers Harry Potter.
1: I qui és l'Emma Watson, per tant?
0: La Hermione.
1: I qui és l'Hermione?
0: A la vida real?
1: Sí.
0: A veure, vas molt descaradament al safareig, eh?
1: Home, clar.
0: Aquí som periodistes musicals.
1: I de safareig, una mica. Portem tot el programa dient...
0: M'encanta que diguis una mica. És que no ho sabem, això, Aina.
1: Ja ho investigarem.
0: No s'ha fet el periodisme en aquest sentit.
1: Seguim amb el periodisme musical, doncs.
0: A veure, mira, potser et fa feliç la següent nota de veu.
1: A veure.
0: Perquè ja és una presentació formal, val? Com toca, d'en Mateu, que ens explica per què va començar a fer cançons.
1: Mm.
0: I aquí potser, d'alguna manera, entronca amb el que tu vols acabar sabent.
2: Doncs jo et diria que Mateu Segarra és un cantautor que neix, com la majoria de cantautors, a partir d'un desengany amorós, d'una ruptura, i les conseqüents ganes de fer cançons per cridar l'atenció d'aquesta persona que ens ha ferit. I, si no m'equivoco, jo començo a fer cançons el 2017, però com que sóc una persona molt lenta i molt despistada, les vaig penjant de manera intermitent, de manera ambigua, fins que fa tot just un any decideixo posar-me les piles, prendre'm una mica més en sèrio a mi mateix i fer la banda dels Nens Perduts. I ara ja no és Mateu Segarra, sinó que és Mateu Segarra i els Nens Perduts. I és així com ens presentem als concerts.

0: Aquesta és Torno a la ciutat, en Mateu Segarra i els seus nens perduts tocant el Locus Studio. Tot aquest material el teniu penjat i disponible al seu canal de YouTube. Allà ho trobareu, ho han publicat aquest cap de setmana. Què t'ha semblat de la presentació formal? Respon la seva figura de cantautor al síndrome del despetxar, no? De m'han deixat, soc enfonsat a la merda i al fang més absoluts, llavors em posaré a cantar cançons per cridar l'atenció.
1: I perquè tens un cúmul de sentiments a dins que has de treure d'alguna manera, s'ha de canalitzar tot això.
0: I tota aquesta mena de vessant narrativa, no?, que en Gabri deia que és com si Nacho Vegas musiqués a Roald Dahl.
1: Exacte.
0: Doncs va una mica per aquí. De fet, en la seva presentació formal hi afegeix un segon volum, en Mateu Segarra, més formalitat, més presentació, fins i tot s'atreveix amb les etiquetes.
1: Caram!
0: Que és una cosa que a vegades a nosaltres se'ns titlla de gent que va repartint etiquetes, no?, per la vida. Doncs en Mateu s'atreveix a posar-se-la a si mateix.
2: La proposta, jo et diria que és la d'un cantautor de la vella escola. A mi la majoria de cantautors que m'agraden tenen ja entre 50 o 80 anys i és una proposta, això, del cantautor i la seva banda, que en aquest cas és la banda dels nens perduts, com he dit abans. El nom prové del Peter Pan i aquella colla de nens que aconsegueix arreplegar. I et diria que és pop folk, suposo. I sonen flautes, i sonen pianos, i sonen guitarres, i és una banda de tota la vida de pop folk.

0: Espero que us estigui molant això d'en Mateu Segarra, que avui us estem presentant o no, perquè potser ja el teníeu fitxadíssim en el panorama musical català. Nosaltres fa ben poc que li hem posat l'ull a sobre i, clar, quan vam veure que tocava amb la Joana Subirats, de les Al·lèrgiques, amb en Gabri Bosch, de la Ludwig, o amb en Pau Esteve, que també és de la Ludwig, que l'acompanyen en els directes, que li estan produint les cançons, vam dir, calla, posem-li la lupa, interessem-nos per en Mateu Segarra, volem saber-ne més qui és, què fa, amb qui es relaciona.
1: I, de fet, t'he de dir que tot el que hem sentit m'agrada moltíssim, eh?
0: Ell parlava de referències de cançó d'autor, a més d'autors, que ell situava en una forquilla entre la 50ena i la 80ena d'anys. Clar, és inevitable per nosaltres sentir el que fa en Mateu Segarra i no pensar en Manel.
1: I tant! Aquesta cançó, per exemple, sona molt Manel, no?
0: Que fins i tot reconec que em sap greu fer aquest comentari, perquè entenc que a vegades els pot caure com una llosa a les noves veus que s'obren camí en el panorama musical, no? Perquè sembla que els estàs comparant sempre quan parlem de lletres doncs, que expliquen alguna història i de segons quin tipus de sonoritat, sempre amb aquest gran referent que és Manel, que són doncs, les lletres i les cançons d'en Guillem Gisbert, bàsicament.
1: Sí, tota la raó. També és inevitable com fer aquestes comparacions una mica, perquè situes a la gent dins de l'imaginari, no?
0: És que, clar, tinc la sensació que ja ho vam fer amb la Ludwig en
1: sí,
0: el seu dia,
1: sí.
0: Ho hem tornat a fer amb en Max de Gavina.mp3, i ara en Mateu Segarra, vinga, cap al sac de les comparacions
1: I,
0: amb Manel.
1: Igualment, fixa't que diferents les tres propostes. Vull dir que, de fet, he estat fent el tafaner pel seu Instagram.
0: Has estat fent el periodisme,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. I he vist tot de gent que segueix en Mateu Segarra, que
0: a
1: si
0: veure.
1: Vols puc procedir a comentar.
0: No hi ha res que m'interessi més en el món ara mateix.
1: Com, per exemple, una tal Julieta Vidal.
0: Sí, que és el 50% de l'osa.
1: Exacte. També Soc un bohemio. Joan Enric Barceló, dels Amics de les Arts.
0: Sí, dels Amics.
1: En Gavina, evidentment. Dan Peralbo i el Comboi. La Publicitat.
0: I són tots, eh?
1: Sí, sí. En fi, surt tot de gent, també surten Amics en Comú que tenim, veig, com meus personals, que no cal.
0: El seu antic amor no has escatit encara qui és, eh?
1: No.
0: Aquell amor que el va portar a fer lletres i a fer cançons i a cantar-les per aquests mons de Déu.
1: Emma Watson, no ho sabem, no.
0: No ho sabem, eh? Sí que, a més, molta referència barcelonina, parlava del carrer Bruc, parlava de l'Eixample, del Parc de la Ciutadella, no? També és com molt urbà, molt barceloní.
1: Sí, al final és el seu món.
0: Clar, de fet, una de les cançons que hem punxat abans és Torno a la ciutat, per exemple.
1: Exacte.
0: Ens queda una nota d'en Mateu Segarra.
1: Perfecte.
0: Avui que l'hem presentat aquí als Notetes. Val?
1: A més, ja a més, és un noteta més.
0: A més, amb Amics en Comú, perquè
1: sí.
0: La Joana li ha fet de padrina, en Gabri de la Ludwig li ha fet de padrí. Tenim una última nota, que és l'agenda del que ha de venir.
1: Epa, ens agrada aquesta nota.
0: I atenció, perquè hi ha concert a la vista. I quan dic a la vista, vull dir aquest mateix cap de setmana.
1: A on?
0: Ara t'ho dirà ell.
1: D'acord.
0: No te'n valentonis.
1: És que necessito apuntar-ho.
0: Ara ho dirà ell, tu t'ho apuntes. I també disc a la vista.
1: Què dius?
0: Molta teca.
2: El dia 19 de setembre tenim un concert a la Festa Major del Poblenou, que ens fa molta il·lusió. I a part d'això, doncs, l'objectiu que hi ha ara mateix és fer una cosa que no he fet fins ara, que és agafar disciplina i fer un disc amb cara i ulls. Vam treure un EP de 3 cançons fa tot just uns mesos i ara doncs, l'objectiu és fer el següent pas, que és gravar un disc.

0: Clàssic fade-out per acabar la cançó. Recordeu el seu nom, Mateu Segarra, o com li agrada a Aina escriure-ho a ell mateix?
1: Mateu Segarra.
0: Mateu Segarra.
2: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
3: Ara per fi estem sols.
4: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.

0: Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
2: Ara per fi estem sols.
3: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
7: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
8: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, que...
9: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck.
10: Podríem tenir son.
11: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
12: Mare, literalment.
10: Tinc poques ganes de treballar.
12: És que tinc molta feina.
13: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
10: O quedar-nos al llit una mica més.
12: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
13: Quina ràbia.
10: Però per alguna cosa som els matiners.
12: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
13: A mi això també em va passar.
1: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu
1: amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.

0: tocat. Ja ens han tocat 6:15. Som a ICAT, el Nota de Veu, en directe. Saps qui és aquest que canta, Aina?
1: En Guillem Remisa.
0: Perquè ho tens apuntat aquí, o tu l'haguessis reconegut?
1: M'agrada molt aquesta cançó, és Ànima de Corall.
0: Si ara no estéssim fent ràdio en directe i fóssim a un bingo musical i en Dani Expósito hagués punxat aquesta cançó, tu sabries que és Guillem Remisa.
1: Jo m'hagués endut el pernil del bingo musical.
2: Pobre món estès, que faci bo, porta'm aire
0: net. I a la d'en Guillem Remisa s'hi ha sumat una altra veu ara, és la d'en Josep Montero, perquè en aquesta cançó en Guillem, que és un músic usonenc, col·labora amb Oques Grasses, que són uns altres músics usonencs. El cas és que són col·legues i amics des de petits. Per tant, recordeu que estem fent volar coloms de què punxarà en Josep Montero la setmana que ve al Piromusical de la Mercè, que ell farà de DJ selector, seguint els passos de la Rosalia i d'Estopa. Doncs aquí apuntem com a idea, potser, en Guillem Remisa.
1: Clar, i tant, si són
0: sí
1: amics,
0: no?
1: Per què no?
0: Són col·legues,
1: sí.
0: En Guillem fa música, es coneixen, és com casa per ell, no?
1: Veurem.
0: Veurem, i pots dir la teva, si vols, enviant una nota de veu al 677 50 61 53. La setmana que ve, el dimarts, el dedicarem a fer la porra del que creiem que punxarà en Josep Montero. Jo vaig amb una altra.
1: Vinga.
0: També, que és, repassant les col·laboracions, que és aquesta mamella que vaig començar a munyir ahir, si tu recordes.
1: Sí. I a Moques en tens per munyir una estoneta,
0: Clar, vam tirar Stay Homes.
1: Sí.
0: Vam tirar Al·lèrgiques al Pol·len.
1: També.
0: Vam tirar-ne Figaflaues, també.
1: Sí.
0: Doncs avui hi vaig amb la Julieta.

0: Jo veig en el Piro Musical de la Mercè la setmana que ve a Barcelona un uah, uah.
1: Oh, sí 100%.
0: O no? És a dir, com...
1: Una mescla.
0: Clar, de sobte, en Josep Montero és la DJ Trapella.
1: M'encanta.
0: Val? I entre una cançó i l'altra, uah, uah, i de cop, pam, t'aixeca aquí el moment de la Julieta.
1: Sempre que sento aquesta cançó recordo molt la Julieta explicant que la van gravar i regravar i que van fer les veus milions de vegades perquè quedessin perfectes.
0: Va, una última proposta. Com a cançons que pot tirar la setmana que ve el Piro Musical en Josep Montero quan faci el que fem nosaltres aquí cada tarda, que és posar cançons.
1: Ah, exacte.
0: Clar, com que ja sabem que és col·lega amb l'Alice... I que hi podria haver alguna cosa que estan treballant plegats en un possible disc en solitari.
1: Sí, perquè l'Alice treballa amb moltíssima gent.
0: L'Alice va penjant al seu Instagram una fotografia entrant a Muntanyola, que és aquesta vila d'Osona on viu en Josep Montero. Llavors, per què no?
1: Potser anava a gravar amb en Peyu, també.

0: Antoni, un ignorant.
1: Jo m'estic mullant, no us queixareu que no ho estigui fent. He proposat un munt de noms, avui Guillem, Remisa, Julieta i Alice, com a possibles artistes que triï en Josep Montero per guarnir musicalment el piromusical de la Mercè.
2: I dieu-nos la vostra també al 677 50 61 53. Qui creieu que punxarà en Josep Montero en aquest piromusical de la Mercè?
1: I per cert, que abans has fet una referència a un pernil, que ningú es pensi que hi ha pernils aquí en joc, eh?
2: No, vés a saber.
1: De moment no, eh?
2: No, de moment
1: tot i que
2: no.
1: Si l'agenda és clat,
2: sí,
1: doncs té a bé
2: d'enviar pernils.
1: Col·laborar amb nosaltres, fent-nos arribar algun pernilet.
2: No ens queixarem, no ens
1: queixarem.
2: No ens queixarem.
1: I si convé, fins i tot el podem rifar.
2: Ah, si entre tu i jo, no?
1: Mira en Dani, també reclama la seva part del pastís.
2: No, ja ho veig, ja ho veig.
1: Apa-li, proposeu-nos idees de gent o d'artistes o de grups que punxaran Josep Montero i mentrestant nosaltres obrim la pàgina d'Emergents.
3: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
5: Si vols vindre aquí, podem seguir fins que caiguem rendits.
3: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
5: Està sent divertit, està sent divertit.
3: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
4: i Aina Ostrell.

Hola, oients del Nota de Veu Dicat, com esteu? Soc en Jan Molla i després del meu pas per Eufòria us presento el meu primer senzill, Què som? Una peça de pop electrònic en català i francès amb influències del dance europeu i la música urbana que explora la passió obsessiva i l'atracció més tòxica. Si sou d'aquelles que us agrada ballar, només falta que pugeu el volum i us ho passeu superbé. Espero que us agradi moltíssim. Us envio un petó!

0: Aina, és en Ian d'Eufòria?
1: Correcte.
0: Dir, perquè, clar, em despisten a vegades la gent d'Eufòria quan surten del concurs i afegeixen el cognom. Perquè, clar, allà és en Ian, no en Ian Moya. Òbviament té un cognom i el seu DNI... Oh, vaja, clar, DNI. És andorrà, aquest paio.
1: Sí, sí, sí.
0: No té ni DNI.
1: És andorrà, té el DNI d'Andorra.
0: Com en diuen, del DNI d'Andorra? Perquè DNI és... Sí, és d'Espanya, no?
1: Bueno, en anglès també es diu ID, o sigui, el carnet d'identitat.
0: Clar.
1: Encara que no sigui DNI.
0: Quin embolic ara, no? D'aquí obrint melons de, com en diuen, Andorra, del seu
1: Mira,
0: document.
1: Mira, em surt així, cerca rapidíssima a Google, que em surt aquesta resposta creada a mi, a dalt de tot.
0: De Gemini, coses d'aquestes.
1: Sí, em surt que Andorra no té un DNI com a tal, sinó que l'únic document d'identitat i de viatge oficial...
0: És el carnet grans... de la Biblio. Molaria molt que acabés així.
1: No, no, no, diu que és el passaport.
0: Ah, veus? Clar. Passaport andorrà, eh?
1: Sí, sí,
0: doncs
1: sí.
0: Doncs és el que té en Ian Moya, que confirma'm, sisplau, que sí, és el d'Eufòria.
1: És el d'Eufòria. A més, recordo que va cantar, per exemple, a l'Horizon Dance.
0: Sí, de l'Stromae, eh?
1: I aquesta cançó que sentim és Què som, que és una cançó que és en català i en francès, com bé explicava, i que és de la primera música que li sentim. Esperem que tregui molta més música. Per cert, està nominat també als Premis de Músics d'Andorra. Per tant, si el voleu votar...
0: I molt a favor sempre dels outfits d'en Ian,
1: oh, sí,
0: que recordo que el van veure als Premis Andarrock.
1: Tens raó, que duia com un vestit amb molta espatlla, no?
0: Sí, que era el dia del teu aniversari.
1: Sí, exacte, correcte.
0: 26 de març del 2026.
1: Sí, de fa mig any.
0: Exacte. Que fa mig any? Març, abril, maig, juny, juliol, agost... Ostres, sí!
1: Sí,
0: fa
1: sí,
0: mig
1: sí.
0: any. Ara ets com just a l'equador del teu any, eh?
1: Estic encara més a prop dels 30 que dels 31.
0: Mira-la, ella. Que bé. Una volta al sol, eh?
1: Exacte,
0: que dirien Ginestà i Saxeni. Va, i per rematar la pàgina d'emergents i l'hora, aquesta primera del Nota de Veu, què més ens portes?
1: Ens n'anem cap a Manlleu, perquè tenim un grup que es diu Auca, que, per cert, els veurem també al Mercat de Música Viva de Vic aquest dissabte.
0: Acabaries abans dient-nos qui no hi toca al Mercat de Música Viva de Vic.
1: Tal qual. I ens presenten una cançó, que és la cançó que obre el seu nou disc, que estrenen ara mateix, que es diu Flamencs, i aquest disc es diu Nusos.
0: Molt bé, m'agrada molt la paraula flamencs, trobo, eh?
1: Flamencs.
0: No? En un concurs de paraules en català guapes, xiu-xiuejar...
1: Sí, t'agrada flamencs,
0: allà
1: eh?
0: Allà dalt, però flamencs, no?
1: Sí. Prou.
0: M'agrada, no sé, m'agrada el fla, com de flama, i el engs aquest del final. Vinga, va, endavant amb aquesta gent de Manlleu.

som Auca i venim des de Manlleu per presentar-vos Flamencs, que és la cançó que enceta el nostre nou àlbum Nusos, que trobareu disponible al nostre Bandcamp i durant els propers dies estarà disponible a la resta de plataformes, menys a Spotify. Aquesta cançó parla d'aquella gent que dia rere dia alegra el dia a les persones que tenen al seu voltant, però que en la intimitat, quan arriben a casa, estan passant per un mal moment i els hi costa trobar aquesta energia en uns mateixos. Si us agrada el que fem i us interessa, aquest dissabte, dia 19 de setembre, ens podeu venir a veure a les Adoberies, a Vic, a les 6 de la tarda, i ens podeu seguir a les xarxes socials d'Instagram amb auca_cooficial. Res, esperem que us hagi agradat. Una forta abraçada i salut. Fins aviat.

0: Bona tarda, són les 6, a cop de guitarra. Arribem a la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Ho tenim tot a punt. Estem ready. Tenim a l'altra banda del vidre, no el veig, aguit el sí. En Dani Expósito, el control tècnic. I aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, calçant-se les ulleres, aquestes que té icòniques, clàssiques, mítiques, per fer un cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona, una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport del Prat, creu que el pla aprovat avui pel govern espanyol es queda curt i que dins el quinquenni d'actuacions previst ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit. Els bombers treballen en les feines d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta tarda a prop d'un torrent al municipi d'Alfarràs, al Segrià, i treballen amb una vintena de dotacions terrestres i 5 mitjans aeris. I han demanat el confinament del nucli d'Andaní, amb 240 habitants, i de les granges properes de la carretera N-230. Les flames cremen eres i massa forestal i es vol aprofitar la presència de pistes forestals i carreteres de la zona per evitar la progressió de les flames. I les pluges del 20 d'agost a Tarragona, l'incendi de Collserola o el de Castellví de la Marca i l'onada de calor de finals de juliol són tres de les emergències de protecció civil per les quals els afectats ja poden demanar ajuts a l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat el reconeixement de les zones de tot l'Estat que entre finals de juliol i el 31 d'agost han patit un total de 112 emergències, bàsicament inundacions, incendis i onades de calor. I ara les notícies d'àmbit cultural.
0: Amb nosaltres, oi?
1: Sí.
0: Ves, si no, amb qui hauria de ser? Comencem parlant de La maledicció de Widow's Bay, que ha arrasat els premis Emmy.
1: 14 estatuetes s'han portat aquesta sèrie que barreja comèdia i terror. 14 guardons de 19 nominacions, fent història com la sèrie amb més guardons aconseguits mai en el gènere de comèdia. Tot això en una nit en què The Pitt s'ha endut el premi a millor sèrie dramàtica i DTF St. Louis s'ha embutxacat el guardó a la millor sèrie limitada o minissèrie.
0: Molt fan de com has pronunciat la segona sèrie, eh? DTF St. Louis.
1: Sí.
0: Molt bé. Oasis torna, per si heu estat tancats en una cova o éreu a l'hort més enfilat dels bancals del Penedès. Oasis torna i també torna a la capital de Catalunya, a la ciutat de Barcelona.
1: 18 anys feia que els germans Gallagher no trepitjaven la capital catalana. Agafeu l'agenda perquè el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve és quan el duet de Manchester trepitjarà l'estadi olímpic. L'anunci oficial va ser ahir la tarda, després de dies d'especulacions que ja apuntaven Barcelona com una de les parades del tour.
0: Per tant, el resum de tot plegat seria Oques 4, Oasis 2?
1: És així, correcte.
0: Oques farà 4 estadis, de moment Oasis en farà 2 a Barcelona. Veurem si hi ha possibilitat o no d'ampliar aquestes dates. I en teatre, per rematar, la sala Beckett de Barcelona arrenca temporada demà dimecres i ho fa amb un cicle d'homenatge a l'actor badaloní Oriol Genís.
1: La Beckett li vol reconèixer el risc i la qualitat artística, la fidelitat amb la llengua i la concepció personal de l'ofici. El cicle arrenca aquest dimecres amb l'estrena d'Una nit amb Andrés Villarrosa, que homenatja el personatge que Oriol Genís va crear l'any 1992.

0: Nota de veu.
1: M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or. M'agrada que les mines se passegin amb un dor.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical que

0: frutti. Batut de tutti frutti, propina pel meu buri.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró.
2: I Aina Ostrell.
3: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT el Mercat de Música Viva de Vic.
4: Vitamina de l'amor.
3: Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Sí, l'Èlia el nova.
3: Els experts, 15a temporada. Més que dales.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
6: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
3: De què va el programa?
7: Som el pecat original, la gravetat d'una caiguda irracional.
8: Som terrorisme emocional.
3: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vinem a casa, no anem a pensar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
7: Som el pecat original.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
3: i Aina Ostrell.

Hola, sóc el Teco de Poetes Puestos i presentem el Torero Independentista, que és el proper avançament del nostre EP, que es dirà Presos Poètics, que sortirà a l'octubre, i és la cançó d'un antiheroi que aconsegueix la independència de Catalunya i que Florentino Pérez es faci soci del Barça. El videoclip el protagonitza el Valtònic, l'heu de veure sí o sí, i esperem que us agradi. Que viva Josep!

0: Segona hora del Nota de Veu, dedicat camí d'un quart de set. Recordeu que avui és dimarts i això vol dir que ens posarem molt en forma. Tenim un objectiu, que és acabar la temporada amb un cos esculpit en marbre. D'acord? Tot el que sigui baixar d'aquí ho consideraré com un autèntic fracàs, Aina.
1: Ostres, doncs anem forts, eh?
0: És a dir, el David de Miquel Àngel...
1: No, riu-te'n.
0: Semblarà, què sé jo, semblarà Winnie the Pooh al, al nostre costat. Imagina't, eh?
1: I mira que ell està ben dur, perquè és de pedra, bàsicament.
0: Doncs volem acabar la temporada cuidant-nos i molt en forma, i per això hem fitxat a una entrenadora personal, que és la Marta Turà, que avui, com cada dimarts, traurà el caparró aquí al Nota de Veu. D'aquí una estona la tindrem aquí. Però abans...

0: Julieta, no em diguis que no m'estimes. Em sembla que te l'he explicat aquesta anècdota 25.000 vegades, però recordo fa un parell d'anys, desembre, tancament de gira de la Julieta a la sala Rasmates de Barcelona,
1: sí,
0: que era plena de gom a gom. Va sortir la Muixca com a convidada, evidentment. Van fer aquesta cançó, No m'estima més, i quan va arribar la tornada, que és a punt de tornar ara, gent arrencant-se la cara. És a dir, gent flipant-ho tan fort...

0: quan dic això de gent arrencant-se la cara, és que era...
1: M'encanta, és que és gent molt gràfic.
0: Gent com flipant molt fort, amb els ulls oberts com a plats i agafant-se les galtes i com estirant-se. I dic, és que aquesta gent s'està, no sé, s'estan donant la cara, aquesta gent.
1: Just quan el conseller et penja la pell de la cara, tant que l'has estirada.
0: Clar, aquesta gent sortirà de la sala Rasmatàs, es posarà els cascos i els cascos no li donaran de sí, no li rebran d'orella a orella, s'haurà eixamplat la cara. No, no, o sigui, realment, la gent, la penya entregadíssima, és un dels grans hitarrals de la Muixca, que ens havia explicat que el 2026 era un any d'aturada per ella.
1: No, no, és que l'any que treballi realment...
0: Clar, defineix aturada, sisplau, reina Muixca.
1: Ai.
0: Quina em porta de cap ara, que és molt, molt totxa, aquesta.
1: 18 de setembre, és a dir, ja.
0: És a dir, a veure, però 18 de setembre és aquest. Aquest divendres, tia. Sí, l'Aina està comptant amb els dits ara mateix. Sí, oi? A veure, si ahir era 14, avui és 15, demà 16,
1: correcte.
0: 17 a Vic.
1: Sí.
0: Diumenge, divendres.
1: 18 de setembre.
0: Diumenge, divendres. Endavant. 18 divendres. Sí.
1: Que és divendres de 1 a 6 del matí, o sigui, en plena nit. Sala 1 de Rasmatàs.
0: M'encanta. De 1 a 6 del matí, en plena nit.
1: Sí, exactament.
0: Val, gràcies. Tota la matinada.
1: Doncs he vist aquesta tarda una publicació a Instagram compartida per la nostra amiga Muixca, on qui hagi escrit el comentari i deia: el que veurem està bastant lluny del seu repertori habitual, convertirà la sala 1 en un karaoke amb 8 convidats de luxe fort. Aquest és el missatge de la publicació d'Instagram.
0: I el títol és com de Muixca Capital Cultural.
1: Exacte. Hi haurà DJ set i karaoke amb pantalla gegant i sabem, perquè són etiquetats i també hi surten anomenats en aquesta publicació, que hi haurà Ciutat, hi haurà Bexnil i hi haurà Nagiyami.
0: I llavors hi ha una mena de siluetes que tu t'han portat a pensar en gent que potser treu el caparró per allà, també.
1: És a dir, nosaltres sabem que la Muixca farà DJ set, sí, el dia 18.
0: Tremenda liada de la Muixca que s'hi posa per 5 hores.
1: Sí, sí,
0: de la
1: 1 sí,
0: a les 6 de la matinada a la sala Rasmatàs aquest divendres.
1: I també sabem que hi haurà aquest karaoke amb amics, que són 8 amics convidats especials.
0: Vibes una mica de la residència aquesta de la Shakira a Madrid.
1: Sí, sí,
0: vindria a ser una mica
1: sí,
0: el mateix, però més en plan festa de nit.
1: Clar, per tant, aquí hi ha dos temes. D'entrada, primer tema, a qui convida? I segon tema, què canten? Doncs un d'aquests dos temes en tenim la resposta.
0: Ah, sí?
1: I és que cantaran

0: A veure, tia, si no m'equivoco, aquesta és la Batguial.
1: Correcte.
0: Cantant en català, independent, i és una de les seves primeres, primeríssimes cançons.
1: 2016.
0: Època Flamisell i tot plegat.
1: Fixa't, fa 10 anys.
0: 2016? Una dècada enrere,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa 10 anys, fa 10 anys.
0: I per què tens la sensació que aquesta cançó de la Batguial, de la germana de la Muixca, és una de les que sonaran a la festa d'aquest divendres a la sala Resmetàs?
1: Perquè he vist un vídeo de la Muixca fent com proves a Resmetàs.
0: Mm-hmm. Per cert, sala 1, eh? Ja ho hem dit. La grossa,
1: sí,
0: eh?
1: Exacte. I de fons es veia aquesta pantalla gegant amb els lírics, les lletres, per poder cantar, per fer un karaoke de tota la vida.
0: Ah, val, clar.
1: I en una passada de càmera he pogut llegir una mica d'aquestes lletres.
0: S'ha fet captura?
1: S'ha fet captura, s'han buscat les lletres perquè ja em sonaven, però efectivament s'ha confirmat que són de la cançó independent de la Batguial.
0: Per tant, en el llibre aquell que tu tries la cançó de karaoke que vols, o el que
1: sigui, el cançoner,
0: a l'aplicació que tinguin...
1: El cançoner de la Muixca, del karaoke...
0: Hi haurà independent de la Batguial, segur.
1: Correcte.
0: Val, destapem una de les incògnites.
1: Sí.
0: Vaja, com a mínim una de les cançons que ens imaginem que sonaran. Llavors falta saber qui seran les persones convidades que cantaran, més enllà del públic, cantarem que ho donarà tot.
1: Clar, hi ha aquesta imatge amb aquestes siluetes.
0: Per cert, entrades a la venda ja o què?
1: Suposo que sí.
0: Des que deu ser plena ja, Resmetàs.
1: Doncs, i surten aquestes siluetes amb les persones que col·laboraran, en aquests amics de la Muixca que participen en aquest karaoke.
0: I tu has vist un serrell molt icònic.
1: I jo hi he detectat un serrell molt icònic, que és d'una sabadellenca.
0: Serrell sabadellenca, aquí anava.
1: D'una sabadellenca molt icònica del Nota de Veu.
0: És la Valèria Saurí.
1: A.K.A.
0: Venus.
1: Exactament.

0: La Venus, que fa tota la pinta que serà una de les persones convidades en aquesta festassa que està programant la Muixca en aquest karaoke per la matinada del divendres a la sala Rasmates de Barcelona.
1: Que, a més, aquest karaoke ve després del Festival B, del Cara B.
0: Que és cap de setmana de Festival B.
1: Exacte, per tant, vindria a ser com una mica d'after party del B.
0: Molt bé, i hem consultat que la Muixca ja ha penjat una story on hi ha un link que et porta a poder comprar les entrades.
1: Exactament. Després, tornant a aquesta imatge de les siluetes, i detectem...
0: Tu segueixes allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Intentant fer de detectiva Aina i escatir a veure quines seran les protagonistes d'aquesta festa.
1: I detectem qui podria haver la Venus... Però per mi hi ha una altra persona que és ben clar qui serà, que és la Wineta.

0: Aquesta te l'hagués pogut comprar d'entrada encara que no haguessis ni reconegut la silueta, perquè m'imagino que sé la Muix que munta una festa i la gent de li permet, doncs, la uïneta allà a fitxar.
1: 100%. Hi ha una altra persona que també fitxa sempre en aquests esdeveniments de Barcelona.
0: Realment has mirat això del pòster de la festa amb lupa, tia?
1: Sí.
0: Has reconegut una altra persona.
1: T'he de dir que no sé si surt el pòster, però estic convençuda qui serà. Primer, perquè ha comentat aquest post, i segon, perquè no se'n perd ni una.
0: I això són siluetes d'aquelles com els assassins d'en Conan, que surt la silueta negra.
1: Tal qual.
0: Val, el que passa que sí que deixen anar algun detall del vestuari, del pentinat, i llavors l'Aina, amb aquests detalls, ja s'ha muntat la pel·lícula.
1: És un artista que no és de Barcelona.
0: Que ha col·laborat amb la Muixca?
1: Que ha col·laborat amb la Muixca, que s'ha fet molt seva a la ciutat, i que és la Maria Hein.

0: Abans de que entri la Marta Turà, que ja ha arribat a la ràdio i és a punt de treure el caparró a l'estudi, repassem això de la festa, de la Muixca, per aquest divendres, 18 de setembre, after party del Festival B, que es fa al Parc del Fòrum. La festa de la Muixca tindrà format karaoke i serà a la sala Rasmatàs. Hi ha certeses i hi ha fer volar coloms de l'Aina.
1: Exacte.
0: Repassem les certeses. No per res, però per trepitjar terreny segur.
1: De certeses, certeses del tot, en sabem molt poques, que és que bàsicament això que serà aquest divendres, que és com un after party del Festival B, que serà format karaoke i format DJ set, amb ella i amb altres artistes convidats que també estan en aquest cartell. I sabem que hi haurà 8 personalitats de l'entorn de la Muixca que també hi seran com a persones convidades especials.
0: I que ja pots comprar la teva entrada.
1: També.
0: Perquè si et quedes sense, llavors el divendres de matinada seran tot plos,
1: clar.
0: Perquè llavors hi voldràs anar,
1: sí,
0: i diràs no hi puc anar.
1: No.
0: I vaig sentir el nota de veu que ho deien, vaig pensar ja ho faré després, i em vaig quedar
1: després,
0: sense.
1: Fomo i pansa.
0: Exacte. Aina, va, ens canviem, ens posem el xandall.
1: Vinga,
0: ens posem
1: va
0: la roba de fer esport, que ve de seguida aquí la Marta Turà.
2: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
3: Que guai, que guai. Quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa a la ser en sa mà.
2: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT?
3: Jo, la Tatal, som els nostres amics de sa terra.
2: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Oh, yeah, tot el que puc fer. Oh,

0: Un altre dimarts a punt de saludar a la nostra entrenadora personal. Has estat fent més esport del compte aquesta setmana, Aina?
1: Una mica, ho he d'admetre.
0: M'ha arribat aquesta informació, tot i que tenies plans totxos del cap de setmana.
1: Sí, no.
0: Has trobat racons i espais per sortir a nedar.
1: És que, saps què passa? Que ja ho diuen, que la millor recuperació és la recuperació activa, no? Llavors el cap de setmana ha sigut molt intens, per tant, ahir ja vaig començar a fer esport de nou.
0: A mi això em sona com quan tens ressaca que et diuen el millor és seguir bevent.
1: Això no sé si és un
0: això
1: bon consell.
0: Ho diuen també, quan estàs com fet pols i tal. Sí, hi ha aquella cosa del Bloody Mary, per exemple, que diuen que va molt bé per recuperar.
1: Ah, sí?
0: Perquè té suc de tomàquet i com es diu allò, i té el pal d'àpid, saps?
1: Et pot ser el Bloody Mary sense alcohol.
0: També.
1: I llavors segur que recuperes.
0: Potser parar de beure i hidratar-se, no?
1: Exacte.
0: Com a idea. Sí. Per si ens està sentint algú ara, canalla, sobretot.
1: Per exemple, sí.
0: Fas encara allò de quan vas nedar a picar-te amb la gent dels carrils del costat?
1: Sempre és bo picar-te una mica.
0: Marta Turà, la nostra entrenadora personal, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com
2: bona
0: estàs?
2: Tarda. Estic molt bé.
0: Què et sembla això que fa l'Aina? Que quan se'n va nedar a la piscina del club a Sabadell es pica amb la gent dels altres carrils.
1: Però ells no ho saben, eh?
0: Això és el millor.
2: Exactament.
0: Em diu, arriba els dies que va nedar, és sempre el dia més divertit de la setmana, perquè arriba a la redacció i diu, avui tu creus hi havia un senyor que no sé què, que no sé quantos, i se'n mirava i clar, feia la volta i jo no la feia, però he arribat un cop abans.
1: Si és que passa, Marta, que jo nedo, però tinc una tècnica absolutament nefasta, no en sé gens de nedar. Llavors, jo ho faig perquè s'ha de fer, però se'm dona fatal, vaig molt a poc i m'avança absolutament tothom, perquè el nedar ja ho diuen que és molt la tècnica i jo no en tinc, per tant, vaig molt lenta. I clar, veig l'altra gent i arribo a la ràdio enfadada perquè dic, és que avui aquesta persona m'ha doblat 3 vegades mentre jo feia una piscina, saps?
0: És veritat que diuen que premia molt el fet de ser com en la bici és aerodinàmic, aquí seria, no sé si aquadinàmic, com de lliscar per l'aigua, sí. No fet tant de...
2: Hidrodinàmic, exactament.
0: Hidrodinàmic,
2: correcte,
0: això,
2: sí,
0: gràcies.
2: I de fet, que et puguis picar amb algú, encara que ells no ho sàpien, és igual. Això demostra que tu tens voluntat de millorar, tens voluntat de fer-ho i tens aquest component de competitivitat contra tu mateixa i també contra els altres, que és l'únic que et farà que la setmana que ve hi tornis. Per tant,
0: sí,
2: és fantàstic.
0: Que bona que és, ja t'està motivant, ho veus?
1: És que és així, o sigui, és gratificant veure que ho has fet millor que l'últim dia que vas venir.
2: Totalment.
0: Clar,
2: de fet, una mica, amb la meva feina d'entrenadora personal, el que més veig amb els meus clients i clientes és que jo sóc la seva força de voluntat i quan veuen que milloren, llavors jo ja puc afluixar, perquè ells ja mateixos ja volen millorar més.
1: Clar, clar,
2: si veus
1: clar.
2: Que no millores mai i que sempre vas al mateix ritme i que sempre tens la mateixa força, al final dius, bueno,
1: no,
2: per què?
1: Millorar enganxa, això és així.
2: Totalment. Et veus millor, et sents millor, estàs més fort, més àgil, viure costa menys, què més vols?
0: Bona barra, aquí. Millorar enganxa.
1: Amb tot, jo crec que en aquesta vida.
0: I m'agrada molt viure, com ho has fet anar? Viure costa
2: viure
0: menys.
2: Costa menys.
0: Viure costa menys.
1: Fixa't.
0: És una lletra de ginestar o és una barra que ha tirat aquí
1: trucarem.
0: La Marta Turà. Marta, a veure, avui obrirem un meló, ho farem gairebé cada dimarts, això, amb tu, que és... Tenir poc temps és una mena de sensació que ens passa a tots i a totes en aquesta vida del turbocapitalisme, això de no em dona la vida, de he d'anar aquí, he d'anar allà, he d'anar a buscar la canalla o he d'anar a fer un encàrrec, però la feina que em marca molt i com arribo a la feina, el transport, no sé què, i a vegades els espais que tens per fer esport són mínims.
2: Exacte. És una cosa que vivim sempre perseguint, vivim per darrere de tot el que hem de fer i de tothom a qui hem de preguntar com està i de tot el que hem de pensar per millorar, per fer no sé què, no? I a més, sigues germana, filla, mare, sigues, estigues bé, contenta, somriu, i passa per la vida com si això fos un camí de roses.
0: I mira, i amb això que deies ara, tingues temps per la parella, tingues temps pels amics, tingues temps per la família, tingues temps per estar sola també. És a dir, és com de tenir moltes facetes d'una mateixa persona.
2: Correcte, i no et trenquis mai, i somriu mai, i estiguis sempre millor que el dia anterior. Amb la qual cosa, això és impossible.
1: Llavors, i aquí s'hi suma la influència de veure tot el que passa a Instagram,
2: totalment,
1: de tota la gent que fa mil vegades més esport que tu i dius com pot ser si també tenen 24 hores al dia.
2: Molt probablement sigui força d'aquesta informació mentida, també.
1: També
2: vull
1: passa.
2: Dir que, però ja ens ha calat i ja ens ha fet sentir malament,
1: sí,
2: de gratis.
1: Sí.
0: Un dia en parlem també d'això, de la relació de l'esport amb les xarxes socials.
2: I tant.
0: Val? Que
2: i tant.
0: Recordo que parlaves la setmana passada d'influencers, quan parlàvem del món del ciclisme.
2: Exacte.
0: I això, que sembla que cada vegada n'hi ha més, també.
2: És una gran font d'informació, però s'ha de saber utilitzar.
0: Uh-huh. Però vaja, avui, amb la Marta Turà, la nostra entrenadora personal aquí a la Nota de Veu Dicat, el meló que hem vingut a obrir, sobretot ella, és el de quin esport hem de fer si tenim tan poc temps.
3: Energia per recórrer carreteres infinites. perseguint horitzons.
0: Tot teu, Marta. Il·lumina'ns, ajuda'ns, sisplau.
2: Doncs, és un gran meló que em ve molt de gust obrir amb vosaltres, també, perquè com a persones treballadores, aquí tots tres ho som, doncs tenim sempre unes mancances, no? Per exemple, jo, personalment, parlo de mi perquè és l'experiència que conec, doncs jo treballo de cara al públic, per tant treballo xerrant amb la gent, liderant, consomrient, fent bona cara, tal. Quan arribo a casa el que no tinc ganes és a somriure, de socialitzar més, de tal i qual, de no sé què.
0: 100%.
2: M'explico, que sí? Sí. Ja, crec que tots tres.
1: Quan obre la porta de casa és la persona més bordeta de casa. No en parleu!
0: A tu no et passa això una mica?
2: Sí, també passa una mica.
0: A mi casa m'ho diuen de, ostres, no parles. I molts cops, clar, arribes fos, clar, perquè és que són d'entrada dues hores parlant aquí a la ràdio.
1: Sí, no, està clar.
2: Exacte. Jo tinc una finestra després d'acabar la feina, que són de 20 minuts. En 20 minuts, deixa'm tranquil·la. Després ja puc dir alguna cosa. Ja puc anar a fer el sopar. Però aquests 20 minuts els necessito per carregar piles.
1: Molt bé.
2: I també és un límit que vaig trigar molt a aprendre a posar-me a mi, perquè no puc estar disponible les 24 hores del dia i després entrenar bé i després no sé què bé i tot superperfecte. Això és impossible. Per tant, prioritzant la meva mancança quan acabo de treballar, que és que ja he estat amb tota la gent xerrant i ta-ta-ta, el meu, per exemple, esport principal favorit que tindria seria, si no fos ciclista, algun esport solitari, perquè no hauria de xerrar amb ningú, ni de fer bona cara amb ningú, ni de tal ni de pasqual. Ara bé, si és el contrari, tu ets un informàtic, estàs 8 hores davant de l'ordinador fent taules d'Excel i analitzant Big Data.
1: O fent teletreball, per exemple.
2: Exactament, que estàs a casa sol, sense xerrar, perquè no tens reunions, el que sigui. Si l'objectiu és més per oci, doncs llavors podríem recomanar algun exercici que fos més d'un running club, per tant, sortir a córrer amb gent, amb amics, conèixer gent nova, i tu què fas, i tu com et dius, i tu cap on vas, i tu no sé què, i tu per què corres, i tal i qual, o fer un pàdel, o fer un tennis, o un crossfit, o un el que sigui, però que sigui grupal, no? Que saps que allà hi haurà gent doncs, que parla el mateix idioma que tu, de la teva edat, bueno, doncs que segurament connectareu el primer segon, perfecte. Si el primer objectiu que tens, per exemple, és no tinc temps, però vull perdre pes, per exemple, doncs jo triaria una disciplina esportiva, no esportiva, sinó d'exercici físic, perquè l'esport ja sabem que és un exercici físic que és federat, per tant, tal. Si voldria perdre pes, doncs el que faria seria un esport molt global, com seria doncs, el running, que hi participa tot el cos, faria un crossfit, per exemple, que també cremes les majors unitats de calories per unitat de temps, per tant, miraria una mica més això. Si, per exemple, l'objectiu seria socialitzar, doncs el que hem dit abans, doncs fer alguna cosa més grupal, anar al gimnàs, algun esport d'equip, un pàdel. Si ets una persona que vol guanyar massa muscular, per exemple, doncs encararia ben bé, si tinc poc temps, l'objectiu principal que tinc jo. Aniria al gimnàs, vull guanyar pes, aniria a crossfit, vull guanyar pes, faria escalada perquè vull guanyar pes, ho linkaria també amb algun pla nutricional.
0: Que mola molt tot això que estàs dibuixant perquè ens situa en un escenari on el primer que hem de fer és asseure'ns amb nosaltres mateixos.
2: Exacte, però això...
0: I pensar, val, qui sóc, quin temps tinc, què
2: això.
0: Vull fer,
2: exactament.
0: Què necessito i què em senta bé.
2: Exactament, perquè a més, si no ho fas així, tu imagina que tens una hora i mitja a la setmana, al dia, perdó, per fer l'esport que millor et va pel poc temps que tens. I a sobre tries malament, és que arribes a casa fos. O sigui, arribes a casa fos. Tant has posat la primera galta i has posat la segona.
0: Pam, pam.
2: Exactament.
0: No? Cleca, cleca.
2: Això mateix. Llavors, si en una hora i mitja al dia tens l'oportunitat de remar cap al teu objectiu, sigui de competir, doncs, vale, tinc una hora i mitja, doncs vaig a fer l'esport amb el que vull competir. Tinc una hora i mitja i vull perdre pes, doncs vaig a fer aquella disciplina en aquell lloc que jo sé que em permetrà apropar-me en aquell objectiu. No només m'he de moure, he de fer alguna cosa i ja està. No, no, és que pots triar, és que tens mil opcions. I
0: clar,
2: és aquí la...
0: És millor posar-t'hi més tard, però havent pensat què és allò que t'escau realment.
2: Això mateix, i prèviament doncs, haver demanat informació, no? Perquè, per exemple, si tu vols fer pàdel, perquè tinc el grup de... Jo tinc molts clients que se'n van a fer pàdel els dijous a la nit amb l'excusa de la cerveseta posterior.
1: Sí, clar.
2: El teu discurs és, està molt bé que facis pàdel, però quan fa que no fas un esport de canvis de direcció, d'impacte, de reflexes, d'equip, de tal i qual? Bueno, doncs llavors, abans de tot això, hem de preparar el cos per lo que tu li vols fer. És a dir, el col·lectiu d'esportistes d'èlit que estan més en forma, quin diríeu que és? De quin esport és?
0: A veure...
2: Us ho faig molt fàcil. Opció A, halterofília. Opció B, ciclisme. Opció C, golf.
0: opció B, ciclisme.
1: Sí, no?
0: Sens dubte.
2: Els golfistes.
0: Què dius?
2: Els golfistes.
1: Com pot ser?
0: Golfistes, eh?
2: O sigui, golfistes,
0: gent que té a vegades una mica de panxeta, que va amb gorra i amb uns polos
2: xulos.
0: Bueno,
2: estic parlant dels esports, dels esportistes d'èlit, eh? Els millors del món, eh?
0: Val.
2: Aquesta gent, com que ha de viatjar tant, ha de fer front a tants jet lags, a tanta fatiga, a tant puja i baixa dels avions, a tants hotels, canvis de rutina, canvis d'horari, i després han de ser super mega precisos. Aquesta gent està super en forma. O sigui, el seu cos no els ha de permetre ni mig error.
0: Però
1: que bèstia,
0: no ho hagués dit mai de la vida.
1: Mai. Jo crec que també ho fa que el golf normalment, parlo des del desconeixement absolut, però la imatge d'un golfista per mi és algú que va com amb pantaló, com
0: això et deia,
1: que no és esportiu,
0: amb
1: saps?
0: Dockers,
1: amb
0: no?
1: polo,
2: sí.
1: I dius, com
0: clar,
1: pot ser, no?
0: Jo amb el que em fixo més del golf és amb els polos. Dic, mira, aquest és xulo, aquest no tant.
1: I que no es corre el golf.
2: Mm. No, però al mateix temps has de suportar molt
0: més pressió.
2: No porten
0: els pals, que tenen algú que els hi porta el carret i els pals.
2: Exacte.
0: I tot.
2: Però ja no estem parlant d'un desgast físic in situ quan estàs jugant a golf,
1: no,
2: clar, al nivell, sinó que has de suportar molta pressió, has de ser molt precís, has d'estar, doncs, això, doncs, a ser absolutament tenir una habilitat motora brutal. Llavors, tot això requereix una enorme feinada al gimnàs.
1: Que
2: doncs a petita
1: fort.
2: Escala, nosaltres el mateix. Si tu vols jugar a pàdel, ens hem d'assegurar que els teus tendons són elàstics. Tenen aquesta propietat elàstica.
0: Apunta,
1: no, jo tinc una tendinopatia isquiotibial que no em trec de sobre
2: sempre
1: des de fa un parell d'anys.
2: Sempre d'esports d'impacte o canvis de direcció o sprints o petits salts o el que sigui de manera involuntària, com pot ser el pàdel, tu vas a colpejar una pilota i no penses en com estàs col·locant el taló, etcètera, etcètera.
1: No,
2: estem parlant de problemes de tendinopaties, la major part del temps.
1: Fixa't.
2: No m'he trencat una tíbia, no m'he esquinçat un bast anterior del quàdriceps, sempre estem parlant de tendinopaties. Sempre.
0: Vaja, Aina.
1: Mira, check.
0: El que estem descobrint aquí avui, eh?
1: Sí, no.
0: Vas començar a jugar a pàdel com un pollo sin cabeza. I llavors, mira com hem acabat.
1: Així com molta gent, també et diré.
0: Clar.
1: I a més, tot i així, jo vinc de fer molt esport, perquè tota la vida he fet bàsquet i tal, però és veritat, i ja ens ho explicarà la Marta algun dia, però que és el que ella diu, que, o sigui, que t'has de preparar el cos per l'esport que tu fas, i per exemple la força, que diuen que també s'ha de fer força i així, jo no n'he fet mai.
2: Exacte, és una mica anar al parvulari de l'ESO que vols fer, o triar el batxillerat per la carrera que vols fer, no? Doncs vols jugar a pàdel o vols jugar a bàsquet, vale, però s'ha de fer un treball específic al gimnàs, però tu i tothom, estiguis en bona forma, en mala forma, comencis, no comencis, vull dir, jo com a ciclista cada setmana vaig al gimnàs dues vegades,
0: però
2: per
1: clar,
2: no fer-me mal.
0: Esmena a la totalitat aquí, Marta. La cosa és que si tu vens avui aquí a parlar-nos de quin esport he de fer si tinc poc temps, i ens dius ara que hem de fer encara més esport per preparar-nos per fer aquest esport pel qual tinc poc temps,
2: posem-ho en vores. Tu tens 5 hores a la setmana?
0: Val.
2: Sí, seria una realitat.
0: Està prou bé.
1: Jo crec que sí, però el cap de setmana segurament també pots estirar una miqueta més.
0: Està bé, 5 hores a la setmana està bé.
2: Pare, mare de família, tinc 5 hores, em vull esboirar, vull tirar una miqueta també cap al meu objectiu, no estaria mal mirar-me una mica a mi. Vale. 5 hores a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, i dues el diumenge, ho invento.
0: Val.
2: Amb 5 hores a la setmana no puc fer 2 hores de pàdel, 2 hores de gimnàs i 1 hora de natació i sauna?
0: Ara se m'ha picat, amb això de que li he buscat les pessigolles, veus?
1: Sí,
0: ara...
1: No, té tota la raó.
2: Vull dir, amb organització és factible. El que passa és que després venen totes les... la vida real, no? Ostres, i si després anem aquí? Ah, no tinc temps. Bueno, doncs deixo això. Ah, i si després fem això? Recorda't de fer no sé què. Ostres,
0: clar,
2: és que avui no és bon dia perquè tal. Si tu no pares la teva vida i fas el forat per encabir-hi la teva rutina, la vida no t'ho posa fàcil per fer esport.
0: Però,
1: i després...
0: Com a consell general, em funciona que si tens 5 hores... no facis dos pàdels, sinó que fes un pàdel i prepara't per aquest pàdel.
1: Clar, però és que el problema...
2: Tampoc, perquè també ens han de passar bé, perquè si no, no ens enganxem.
1: T'anava a dir,
2: si no
1: el pàdel m'encanta i no em costa gens anar-hi cada dia, si vols, a anar al gimnàs.
2: Tu pensa que fisiològicament, des de gimnàs a gimnàs, han de passar 48 hores per generar adaptacions.
1: Perfecte, així un dia que m'aquí vagis.
2: Exactament. Si tu vas al gimnàs 45 minuts, perquè a més no cal fer una hora i mitja de gimnàs, perquè és que no podràs ni asseure't a la tassa del vàter a fer pipí.
0: Clar.
2: Si tu vas al gimnàs 40-45 minuts dilluns, dimecres fas la teva hora i mitja de pàdel amb els teus amics, divendres 40-45 minuts de gimnàs i al cap de setmana te'n vas a caminar o te'n vas a fer natació amb sauna i després a fer jo què sé, és que es pot. I a més ho estàs fent bé i a més li estàs donant sentit a tot això.

0: Dimarts, ja sabeu que tenim cita aquí al Nota de Veu, dedicat amb la Marta Turà, que és la nostra entrenadora, que li està posant els punts sobre les is a l'Aina Ostrella avui.
1: Sí, no, és així.
0: Clarament.
1: I tu també, perquè jo sé que tu surts molt amb bici, però gimnàs...
0: Gimnàs...
1: Saps què fa el Frank? Mira, és que penso...
0: A veure, perdona, què passa? M'estàs intentant comprometre?
1: El Frank fa poca... O sigui, tu fas poc gimnàs.
0: Quan dius poc, vols dir zero? Perquè és zero.
1: D'acord. Però llavors ve un dia, il·luminat, i diu, avui no tenia gaire temps i he decidit que faria gimnàs i he fet 200 abdominals.
0: Ah, sí. I llavors vaig estar com 3 o 4 dies que no, el que deies tu, no em podia saber la tassa del vàter.
2: Bueno,
0: no,
2: la lliçó ja l'has après i ja està.
0: Però hi tornaré.
2: De tot se'n surt. Sí, eh? I després també llançar o trencar una llança a favor teu, que és que com que l'esport teu principal és el ciclisme, no és tan important cuidar els tendons, cuidar les articulacions, perquè...
1: Ui, què li has dit?
2: Esport cíclic de no impacte és perdonable.
0: Veus?
1: No, clar, clar. No sé, resulta que ho fas tot bé.
0: Va, tenim poc temps. Hem de pensar si tenim ganes de socialitzar o si ens ve de gust estar sols. Hem de pensar quin objectiu perseguim. Tu parlaves de perdre pes, que és un clàssic, no? I em veig una mica més ample del que m'agradaria. Doncs sortiré a córrer, per exemple.
2: Exacte.
0: No?
2: De los productores de... O sigui, la dona que fa zumba per perdre pes, pues, no és el camí. De l'home que fa molts abdominals per tenir els abdominals marcats, doncs no, tampoc és el camí i
0: no,
2: amb molt menys temps pots fer una gran retallada cap al teu objectiu.
0: Per exemple, per aconseguir aquests abdominals guapíssims...
2: No és per mi, és per un amic.
0: No, què s'ha de fer?
2: Has de generar un escenari metabòlic, és a dir, has de fer que el teu cos cremi absolutament greix, no? Segurament, cremi greix, òbviament hipertrofiar una mica també tota la musculatura, guanyar massa muscular, per generar que tu cremis en repòs més calories, això ja fa anar-te destapant a poc, aniràs perdent percentatge de greix, i mantenir sobretot una ingesta de grams de proteïna que sigui correcta, no passar-se amb greixos, els hidrats de carboni, sí, sempre, però en la dosi que necessitis. No és el mateix una persona que ha de fer bici 6 hores amb una persona que va a l'oficina 10 hores i després fa mitja hora de natació. No és el mateix. Tots han de menjar hidrats, però en diferents proporcions. En canvi, la proteïna és igual per tothom. A no ser que vulguis ser atleta de crossfit d'alt nivell. No?
0: Proteïna és més carn, peix, proteïna vegetal, també.
2: Exactament, carn, peix, ous, proteïna vegetal, els llegums porten proteïna, la pasta porta proteïna, cuidao amb això, perquè la gent diu, no, avui no he menjat proteïna, només he menjat un plat de pasta enorme. Doncs porta la mateixa proteïna que un gran pit de pollastre.
1: Que fort! Jo no ho sabia,
0: jo tampoc no tenia ni idea. Si de cas aquest meló de la nutrició
2: no.
0: El guardem per un altre dia, perquè clar, d'això, per un altre dia i un altre.
2: Dona per molt.
0: És bàsic, és important.
2: No ens l'acabem, aquest meló.
0: Sí? Molt bé, Marta, doncs gràcies per venir un dimarts més.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Com que vam acabar amb figaflaues, era que vam punxar
2: la salsa.
0: Sí. Què més deies que t'agradava ballar?
2: M'agrada molt la bachata, també.
0: Val.
2: I si no, també m'agrada molt oques grasses.
0: Bachateta romàntica.
2: Ah, sí?
0: De flashy.
2: Perfecte, sisplau. Oi que
0: sí?
2: Vinga.
0: Que, per cert, un dia en parlem, però l'Aina fa country.
2: Ah, sí? Sí. Doncs ja me n'estàs ensenyant ara mateix. Et pots aixecar ja, gràcies.

0: Cada dia a ICAT, nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
2: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
3: Però si no heu ni marxat.
1: Calla, veu d'ICAT.
2: Sí, que ens talles el rotllo.
1: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
2: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
1: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdia.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
2: Hola. Hola, nota de veu. Som l'Abril i la Ona i ens agradaria que ens fiquéssiu una cançó que ens recorda molt a la nostra tieta. De bon.

0: que ens cura.
1: Hola, Frank, hola, Aina. Hi ha un grup que m'agradava moltíssim uns anys que jo vaig viure allà i que ara no sé on trobar-lo. Es tracta d'Orchata Sound System. Si trobeu qualsevol cançó, estaré molt feliç d'escoltar-la. Gràcies.

0: escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a l'Independents. Inaugurem quinzena. Aquesta quinzena de setembre serà, plena de propostes musicals. I, com no, les recollirem totes aquí, en aquest programa que segueix diàriament l'actualitat musical més diversa, la d'aquí i la de fora, amb Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda i Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluient. Doncs mira, avui tenim dos punts de connexió. Viatjarem a Vic, perquè ja volem començar a saber moltes coses d'aquesta edició número 38 del Mercat de Música Viva de Vic, i també viatjarem a Barcelona, bàsicament perquè aquest dissabte es fa un aniversari, 15è aniversari del bar Psycho, amb una gran festa que es farà a la sala Arnaut.
1: I avui començarem amb una música que ens arriba des del Canadà, concretament del grup Land of Talk. Aquest és un grup que ja porta 20 anys, són de Montreal, al Quebec, i estan liderats per Elizabeth Powell, o Lizzie Powell. Doncs tenen ja 5 discos al mercat, però l'últim és el 2023, així que és tota una notícia que ara anuncien un nou disc, Lasts, que es publicarà el dia 13 de novembre al segell Saddle Creek, i ja el podem escoltar a través d'una cançó que es titula 444. Així comencem avui amb els Land of Talk. Benvinguts!

Temps, com sempre, per les notícies musicals en format més breu i comencem tirant el temps enrere, precisament 50 anys. Aquesta gravació forma part de la història del nostre país, és el document dels tres concerts que Lluís Llach va fer els dies 15, 16 i 17 de gener del 1976 al Palau d'Esports de Barcelona, on va interpretar algunes de les seves cançons més emblemàtiques com L'Estaca, Abril 74, Cal que neixin flors a cada instant, o Silenci, que és aquesta que sona. Prèviament, el 31 d'octubre del 75, i també al Palau d'Esports, hi va actuar Raimon, que va aprofitar per estrenar la cançó Jo vinc d'un silenci. I el tercer gran protagonista que va omplir de com a com aquest mateix recinte va ser Quico Pi de la Serra, un concert que també es va editar amb el títol de Palau d'Esports Barcelona 27 febrer del 76. Precisament aquests tres concerts, en sis mesos de diferència, que van trencar el silenci, són l'eix central de l'exposició 50 anys dels concerts de la transició, que es pot visitar des d'aquest dijous 17 de setembre i fins al 15 de novembre. La mostra reuneix una important selecció de fotografies de Manel Armengol, Pilar Imerich i Francesc Fàbregas. Incorpora també material d'arxiu i documentació original procedent, entre d'altres, de l'arxiu personal de Fermí Puig, així com fotografies procedents de nombrosos arxius i institucions. El recorregut es completa amb imatges audiovisuals dels recitals a càrrec del cineasta Francesc Vallmunt.

Doncs atenció, perquè el Festival Empremtes ja ha donat a conèixer alguns dels artistes que formen part de la programació del 2027. Carla Collado, Maruja Limón, Ruth, Chica Sobresalto, La Cabra Mecànica, Alba Reche, Morgan i aquesta que sona de fons, la nord-americana Joana Spolis Woman, actuaran a diversos locals de la capital catalana com Rasmatàs, Apolo, Paral 62 o Luz de Gas. Podeu consultar tota la programació al web de l'Empremtes, on també estan disponibles les entrades. D'altra banda, s'ha confirmat visita a Barcelona del pianista i compositor holandès Joep Bewing, que aprofitarà per presentar el seu nou disc, Liminal. Això serà el 4 de febrer per al 62 i unes entrades que es posen a la venda aquest divendres a partir de les 11 del matí.

Aquest 2026, els irlandesos U2, els U2, han celebrat el 50è aniversari de la seva formació i ho van fer precisament amb aquesta cançó, Street of Dreams, una cançó que molts donen per suposat que és un avançament d'un possible nou disc d'estudi. Això, en tot cas, ja ho veurem, perquè no s'ha confirmat, però coincidint amb aquest aniversari, la banda irlandesa han estat anomenats Persona de l'any 2027 per la Fundació Music Cares, una organització sense ànim de lucre que està en actiu des del 1989. Cal recordar que tots els quatre components del grup tenen la seva pròpia fundació i el 2003 Bono ja va rebre precisament aquest premi. La gala es farà el dia 5 de febrer de l'any que ve a Los Angeles, tot just dos dies abans dels premis Grammy. I mira, parlant de premis, la matinada passada s'han donat els Emmy i un dels moments més emotius ha estat quan s'han recordat els actors morts recentment. Hi ha hagut també un recordatori per Dolly Parton i qui ha posat la nota musical és el cantautor nord-americà Noah Kahan, que va interpretar aquest clàssic de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

0: Independents.
1: Gina Està, Marina Herlo, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Són més de 70 propostes artístiques que ompliran la capital d'Osona a partir de demà i fins al dia 20 de setembre. 35, és a dir, la meitat d'aquestes propostes, doncs són estrenes i podran escoltar els nous treballs de Marina Herlo, Mamaduixa, Marc Pujol, Vino, que actuarà amb Meritxell Neddermann, Henry O o el valencià Pep Jimeno Botifarra. Hi ha unes quantes novetats. Aquest any desapareixen alguns escenaris, alguns mítics, com el Sucre, i es reforça la Carpa com a espai festiu nocturn. Es mantenen espais també més experimentals, com l'Església dels Dolors o la de la Pietat. Una altra novetat. Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima. Recordeu que Marc Lloret era teclista de Mishima, director del Mercat de Música Viva de Vic, i que malauradament ens va deixar l'any passat. Doncs bé, ja veieu, hi ha molta informació al voltant del Mercat de Música Viva de Vic. Nosaltres hi serem també per explicar-ho el divendres a partir de les 9 del vespre, i connectarem per explicar quin ambient hi ha a la plaça prèvia a la transmissió del concert de Mamaduixa, i el dia abans, dijous, també hi aniran els companys del Nota de Veu. Però nosaltres volíem tenir informació de primera mà amb algun dels responsables del Mercat. Els entrevistem tot seguit.

0: I avui podem parlar amb un dels responsables del mercat de música Viva de Vic, el Joan Rial. Què tal, Joan, com estàs?
1: Què tal, bona tarda.
0: Molt bé, a saludar-te per segon any. Escolta, el primer any que vau agafar el mercat, esclar, sempre és una mica més complicat, no? O sigui, ara esteu agafant ja una miqueta... Ara sí que esteu fent el mercat que vosaltres volíeu fer, ja us l'ha fet vostra, per dir-ho així.
1: És molt més complicat, sempre un segon any que, que un primer. Sí, home, sí. Pensa que el primer el prepares amb molt de temps i tens molts artistes al cap que els has seguit i tens clars els noms i els criteris que vols seguir per una magnífica edició, i la segona l'has de fer, doncs, això, amb 9 o 10 mesos, no? I has de buscar coses noves i t'has de reinventar i has d'evolucionar les coses que vas començar, i vulguis o no, no tens la carta blanca del primer any, que tothom s'ho mira una mica més amb carinyo i diu, pobres nanos, és el primer any, no? I aquest any ja tenim una mica més de pressió, però tot i així, sí, estem molt orgullosos i molt contents de la feina que hem fet i del que estem a punt de presentar.
0: Bé, el mercat, com cada any, presenta un munt d'actuacions i que la gent, i les anirem comentant a la ICAT abastament, però que la gent busqui la programació i es faci el seu recorregut. Però sí que volia comentar unes quantes coses, diríem, de concretes d'aquest cartell. D'entrada, la inauguració, que sempre és important, i cobriu, és un concert, no concert, no? M'ho expliques una miqueta, això que ha preparat la Lucía del Greco?
1: És una mica especial, això,
0: Sí.
1: Complicat d'explicar de manera ràpida, però l'objectiu d'aquest concert, el concert inaugural, tothom

0: sap que és un espai molt important del mercat de música viva, i nosaltres teníem ganes aquest any de dedicar-li una mica de temps al pensament, a la reflexió, no? A convidar el sector i la indústria de la música a parar un moment les agendes tan ràpides que tenim i tan estressades, i dir, ei, un moment, anem a pensar una mica a què ens dediquem, no? Llavors, vam voler crear un espectacle al voltant del dubte o de la pregunta de què és la música en directe. Estem en un moment on l'evolució de la música en directe ha set fantasmagòrica, i arriba un punt ja que bueno, doncs molts artistes fins i tot tiren molt de bases pregravades, o fins i tot alguns venen entrades sense que puguis veure l'artista, no? Entrades sense visibilitat. Llavors arriba un moment que diem, hosti, el mercat volem que sigui un espai on els professionals del sector pensin i valorin les coses, i ho podem fer això en un format de concert. I vam trobar un àlbum d'un artista molt important italià, que és l'Andrea Laszlo de Simone, que l'artista va decidir no tocar aquest disc en directe, no? Per X motius, sigui per estrès, per impossibilitat de dur-lo en directe, o per criteri editorial, o el que sigui, no? I nosaltres hem agafat aquest disc i li hem encomanat a Lucia del Greco que en un concert pugui explicar aquest disc i transmeti aquest espai de reflexió pel sector musical. Com que sabem que és una cosa bastant metafòrica, i fins i tot un punt metafísic, perquè no? El pensament té això, fins i tot ho hem acompanyat de l'endemà, el dijous farem una xerrada al voltant del que ha significat aquest concert i de tot el que s'hi ha pogut veure, i a veure fins a quin punt com a sector podem, doncs això, pues reflexionar de la feina que estem fent, cap on anem, quin paper hi té la tecnologia, quin paper hi té la música en directe, el purisme, bueno, té moltes escletxes per on t'agafar, i tenim ganes d'investigar, no? També perquè és una cosa que des de la programació intentem potenciar, el risc, l'atreviviment, la modernitat, els projectes singulars, i creiem que des del mercat hem de ser els primers exemples de, doncs això, d'arriscar i de ser valents amb la creació d'espectacles.
1: Està bé, perquè a vegades anem fent i no parem a reflexionar sobre el que estem fent.
0: I cada cop menys.
1: Sí, i val la pena, perquè això és invertir també en fer millor les coses en el futur. El mercat és el que té, que es mou entre... Per molta gent que mira el programa, és un festival de música, com qualsevol altre, i després aquesta part professional, que evidentment és per vosaltres més important, fins i tot. I aquí, una mica entre el camí de les dues, hi ha aquestes coproduccions, no?, que heu fet. El mercat continua sent un eix de dinamització també del sector, amb aliances amb diferents actors, des de Segells, la Marfà, etc. Escolta, em fa molta il·lusió que a través d'aquestes coproduccions puguem descobrir, si no el coneix ja la gent, doncs Momi Maiga o el Lluqui Valverde, que la gent l'ha vist molt als escenaris, però potser no sap ni com es diu encara.
0: Bueno, és un objectiu també del mercat, eh? És a dir, això que us comentava abans de la creació, això potser sí que és una història un pèl més nova, però la coproducció d'espectacles amb diferents empreses i amb diferents artistes, això és una feina que ja es va començar fa molts, molts, molts anys, i que nosaltres volem seguir i mantenir, perquè creiem que el mercat és un espai perfecte per donar veu i per donar espai a certs projectes que necessiten aquesta última empenta o aquest escenari ideal on poder mostrar-se, i nosaltres participem d'aquestes coproduccions, com has dit, la del Movi Maiga amb la Maro Freitas, Lluqui Valverde, fins i tot també una coproducció molt especial amb el Nacho Vegas, que bueno, és molt important que el mercat també sigui l'espai de que aquests artistes el vegin com un lloc on poder crear els projectes que sense aquest actor, que és el mercat, doncs no es podrien dur a terme.
1: Escolta, estrenes, perquè és una altra cosa que el mercat s'hi ha especialitzat. Els músics aprofiten per estrenar nous espectacles, repertoris de nous discos. En aquest sentit, aquesta és una part important del cartell del mercat, també. Què descobrirem? Per exemple, sé que Remei de Calafresca, que van fent, però aquí presenten coses noves. És un exemple més.
0: Sí, no, d'estrenes en tenim una barbaritat. Sí. Són molt importants per nosaltres, però també no ens focalitzem tant a les estrenes de disc, en tenim moltes, tipus la del Marc Pujol, la Marina Gerlop, Remei de Calafresca, i també artistes internacionals que venen a estrenar els seus nous projectes. Però també ens basem en una novetat que vam iniciar l'any passat, de que no només ens centrem en l'estrena de l'àlbum, com per exemple Soc un bohemio, me l'estava oblidant, clar, primer concert de Soc un bohemio del nou disco, no? No només ens centrem en l'estrena de l'àlbum, sinó també en l'estrena de gires i de projectes. Cada cop ens trobem més que la publicació dels àlbums o dels singles o dels EPs és més líquida, no? Ho fan els artistes i les empreses, ho fan durar més i costa més de trobar projectes que diguin: ei, hem descansat un any i al setembre del 2026 tornem per presentar un nou disco, no? La vida s'està tornant una mica més dinàmica en aquest sentit. Els artistes treuen singles, les campanyes de promoció són molt llargues i amb això també hi volem donar valor, doncs, estrenant gires i estrenant espectacles i fins i tot artistes que, per exemple, Mujeres, no? Que és un grup que ho fa molt poc, però no el va presentar, però no l'ha presentat a Catalunya. Per tant, també el mercat ha de ser un espai on poder tocar. No sé si m'estic explicant.
1: I tant.
0: Rellençar gires crec que també és una manera de donar més vida a la indústria i ens hi volem centrar bastant.
1: Bé, el cartell està ple de noms que valen molt la pena, la gent ja els anirà descobrint, alguns ja comencen a fer soroll, altres el faran en el futur, n'estic convençut. I ja només volia acabar citant un escenari en concret, que és la Plaça Major, que evidentment és un escenari molt especial. Aquest sí que és el més per al públic, diríem, oi? I, escolta, em fa molta il·lusió també la programació que heu fet aquí, perquè, home, el Dan Peralbo deu estar encantat de tocar a la plaça, per exemple, no?
0: Sí.
1: I el Quimi Portet també, encara que estigui en una altra etapa de la seva carrera, evidentment.
0: Lo d'en Quimi Portet ja saps que ja t'imagines que és un concert molt, molt especial per nosaltres, a més és de Vic, com tothom sap, i el concert del diumenge per nosaltres és un moment molt important de la nostra manera d'entendre el mercat de música viva, aquest concert de Cluenda, que nosaltres entenem com un concert d'homenatge a una carrera artística, i que realment sigui en Quimi Portet serà fabulós, no? No hi ha artista que ens vingui més de gust per aquell moment de la tarda, el diumenge. I a la plaça, sí, és l'epicentre per nosaltres dels concerts més grandiloquents, de més capacitat de públic. Tindrem la Lia Kali, tindrem a Bayuca, la Carat Laoz, Mamadusha, el Dan Peralbo. Vull dir que és una nit, són dues nits i una tarda en concret, que per la gent de Vic jo crec que seran molt especials.
1: Joan, doncs tenim una cita a la plaça divendres, perquè vindrem a transmetre en directe el concert de Mamadusha i
0: allà ens veurem.
1: Ens tornarem a saludar. Que sigui un èxit, sí. Joan. Salut.
0: Moltes gràcies, Josep. Vinga, salut. Tampoc.

0: L'aparador.
1: Teniu la necessitat de fugir dels problemes del dia a dia? La resposta a aquesta pregunta és La Razón, la nova cançó de Doctor Sueño, una banda catalano-argentina que està en actiu des del 2009.
2: Hola, bones, som Doctor Sueño, una banda catalano-argentina de rock alternatiu, amb influències del garage i el punk. El projecte va néixer l'any 2009 i de les hores treballem amb temps propis buscant un so directo, cru i personal, clar. Ara presentem La Razón, una cançó que parla d'una cosa que tots vivim, la necessitat d'escapar dels problemes quotidians. Però fugir no sempre és la solució. A vegades, prendre distància pot servir com un placebo per respirar, allunar-nos una mica i pensar abans d'actuar. Però tard o d'ara, toca tornar, no? Mirant els problemes de cara i afrontar-los. Aquesta és La Razón de Doctor Sueño.
3: La razón que un pot i vol.

0: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Doncs avui a versió original enfrontem Amanda i Los Planetas.

Indubtablement, Los Planetes és un grup de referència per a moltes bandes emergents, tot i que el seu últim disc d'estudi data del 2022, sempre resulta interessant recuperar alguns dels seus treballs anteriors. Això és el que han fet Amanda, que és un trio de Madrid que es va començar a gestar el 2014, tot i que es va consolidar tot just l'any passat, que va ser quan van publicar el seu primer EP, Control de Plagues. Al maig van treure el segon, Automático, i ara Ainhoa, Pablo i Gaby, els tres components d'Amanda, s'han atrevit amb Pesadilla en el Parque de Atracciones, una de les cançons que es van publicar com a senzill del cinquè disc d'estudi de Los Planetes, Encuentros con Entidades, del 2002.

Avui hem de lamentar un cop més algunes morts de músics que han deixat la seva empremta en la música internacional i catalana, també. Sona Marcia Baila, el primer senzill del duet francès Lerita Mitsuko, un grup que, en el seu moment, a mitjans dels 80, va traspassar fronteres. Avui ens hem assabentat de la mort de Catherine Ringer als 68 anys. Se l'ha endut el càncer, que també va ser la malaltia que l'any 2007 es va endur l'altre músic del grup, Fred Chichin. Atenció, perquè Lerita Mitsuko ara potser val la pena recuperar-los. Tenien alguns discos ben bons i col·laboracions amb Sparks, amb Iggy Pop. D'altra banda, també ha mort Bob McKee, un dissenyador de moda californià que no veureu els crèdits als discos, però que va vestir artistes tan importants com Madonna, Cher, Diana Ross o Elton John. Ha mort als 87 anys després d'una carrera llarguíssima que va començar quan era bastant jove dissenyant l'icònic vestit que portava la Marilyn Monroe quan va cantar aquell Happy Birthday ja mític al president Kennedy. Per cert, que Bobby McKee continuava en actiu i va vestir en algunes ocasions recentment a Miley Cyrus o Sabrina Carpenter. Avui també hem vist com els mitjans especialitzats en hip-hop lamentaven la mort als 59 anys del productor Tone Capone, que als 90 va impulsar les carreres de grups com l'Unizo Scarface. I finalment hem vist a les xarxes socials de Xavi Vidal la notícia de la mort de David Borrell, el bateria de la formació original del seu grup La Gran Aventura, i home, hem pensat que valia la pena també recollir-ho aquí, a l'Independents, al programa. Música de tota mena, també rock and roll en aquestes desaparicions, i continuem parlant de rock, en aquest cas d'un bar mític de Barcelona, el Psycho.

0: En un moment en què Catalunya en general i Barcelona en particular veu com van desapareixent locals i sales de concerts, hi ha un indret a la capital catalana que resisteix i ho fa a base d'una poció màgica, el rock. Això que podria ser el guió d'un nou llibre d'Astèrix no és ficció, sinó realitat. I és que al número 27 del carrer de Piqué, al districte de Sants Montjuïc, hi ha el Psycho Rock and Roll Club, conegut senzillament com a Psycho. Obra de dimarts a dissabte, de les 9 del vespre, 2:15 a 3 de la matinada, mitja hora més, tard, divendres i dissabte, i els que hi han anat algun cop no només no obliden l'experiència, sinó que repeteixen. El Psycho celebra aquest dijous el seu 15è aniversari a la sala Upload, i abans de bufar les més que merescudes espelmes, volem parlar amb el seu propietari, Charlie Ramírez. I el primer que li preguntem és quin és el secret del Psycho.
1: Doncs no crec que hi hagi cap secret, no tinc una vareta màgica. Jo tenia clar, quan va tancar la botiga de discos on treballava, vaig treballar 10 anys, a l'Overstocks, doncs de muntar alguna cosa. L'edat que tenia i vaig decidir això, muntar un bar. Volia fer un espai on la gent estigués a gust, que gaudís de la música, que és el més important, i crear-te una personalitat. Bars hi ha molts, però cadascú té la seva personalitat i el Psycho és això. I la resta ho fa el boca a boca.

0: En Charlie Ramírez ja ha dit que la seva intenció era fer un bar diferent de la resta, i el que caracteritza el Psycho, al marge que hi fan concerts i que s'hi poden trobar fotografies que van de Bob Dylan a The Who, és que sovint és el punt de trobada de músics quan acaben d'actuar a la Sala Apolo de Barcelona. Per tant, Charlie, suposo que d'anècdotes en deus tenir moltes. En quina et quedes? I de tots els músics que han passat pel local, quin o quin recordes amb més afecte?
1: Em quedo amb la visita inesperada del bassista Tommy Stinson de Replacements, perquè bueno, va entrar, que tocaven el Primavera Sound, i va entrar com, bueno, com un guiri més, saps? Que sempre se m'omplia la penya estrangera i portava un barret. Jo no el vaig reconèixer, només entrar em va demanar una samarreta del bar. Per llavors tenia un quadre petitó, ara tinc un més gran de Replacements, i el tio va dir: jo sóc aquest. I jo vaig dir: sí, clar, saps? I el manager que tenia al costat em va dir: sí, i em vaig fixar i sí, era ell. I llavors, després del concert de Primavera Sound, el vaig veure passar amb un carrito d'aquests que va ràpid així de festival, i llavors vaig dir: Tommy, i el tio va parar i va dir: Charlie, i es va obrir la camisa que portava amb la que havia tocat, i portava sota la samarreta del Psycho. Increïble, em va fer molta il·lusió.

temps han passat molt, però segur em quedo amb el vigilante dels Hype, amb el que tinc una amistat molt, molt gran, i que sempre que ve em passa pel Psycho i anem a dinar o el que sigui, amb el Link, el dels minis, li flipa el bar i sempre porta samaretes del Psycho per on vagi, que més els Jethawks, sempre que toquen a Barcelona passen pel Psycho i ens fusionem amb una abraçada molt forta i tal. I després potser l'Alec Mas, que va vindre amb el Jake Garcia dels Black Angels, que va ser al·lucinant la visita, me'ls va portar el Marco de Tossa, el meu gran amic, i vaig flipar. Vals

0: Però en Charlie Ramírez no només és propietari del Saiko, sinó que s'ha involucrat molt directament en altres facetes de la música. Ha tingut, per exemple, una promotora, ha creat el segell Cariño Records i també ha estat dins de l'organització del Sardina Fest, que l'any passat va celebrar la desena i última edició amb un cartell que incluïa els nord-americans Daddy Long Legs, que de fet són aquests que sonen de fons. Charlie, què et falta per fer? I per algú que vulgui dinamitzar l'escena musical de Barcelona, quin consell li donaries?
1: Qualsevol cosa que estigui relacionada amb la música. Jo ja fa molts anys que vaig decidir que això és el que més m'agrada, és la meva vida i no sé, la música és molt important. Qualsevol cosa, és que segur que hi ha més coses a fer. Sempre m'ha fet il·lusió estar damunt de l'escenari. Qui sap, potser monto una banda. Que ho faci amb molt d'acord, que sigui coherent i que s'ompli de paciència, perquè no és fàcil. El món de la música, bueno, jo que he sigut promotor i això, si petitó, és que ho fem per amor a l'art i a la música en concret, clar. És que no sé, es gaudeix molt, està molt bé, però és dur, és dur.

0: 15 anys ja es mereixen una bona celebració i això serà aquest dijous a la Sala Blou de Barcelona amb un cartell de luxe. Charlie, ens presentes precisament aquest cartell?
1: Doncs la festa comença amb Crisis de Personalitat, que és una banda que fan temes de New York Dolls. Puc assegurar que ho fan molt bé. Després l'amic Bruno amb els Banani, que bueno, formació de dos bateries i bueno, després d'haver gravat un tema dedicat al Psycho, de l'Apolo al Psycho, doncs ens sentíem com que dic aquest home ha de tocar a l'aniversari del Psycho. Després estan les meves estimadíssimes Radioactives i per tancar doncs meus estimadíssims miaus, que sempre diuen que es retiren, però allà ja continuen després de mogollon d'anys. I ja havien tocat fa en el 5è aniversari del Psycho, o sigui que 10 anys després tornen a tocar. I bueno, són explosius, són una de les millors bandes que ha donat Catalunya. I bueno, per tancar, una sessió naca que m'ha preparat el Marco de Tossa, el meu gran amic, serà un fiestón i ens ho passarem molt bé i serem molt feliços.

0: Les escoltes en diagonal de l'Independent.
1: Avui us portem un exemple d'un grup que el seu líder ha començat carrera en solitari i ara resulta que està triomfant més que amb la seva banda. Us volem presentar avui la música del nord-americà Nate Amos, que d'entrada el coneixíem per liderar el grup Water From Your Eyes, però que cada vegada sona més amb el nom que ha posat als seus discos en solitari, This Is Lorelei. I és que ja porta 3 discos publicats amb aquest nom, un cada any, des del 2024. És molt fidel, diríem, a la seva cita anual amb un disc nou. Divendres es va editar el 3er, The Singer in My Band. Volem que l'escolteu i li dediqueu una estona i per això ho resumim aquest disc en aquest petit muntatge. Ah, i ja no un set concert de presentació a Barcelona. This Is Lorelei actuarà el 10 de març a la sala La Nau i les entrades es posen a la venda justament demà.
2: 1, 2, 3, 4...

0: Atenció a aquest disc de This is Lorelei, perquè sona molt bé i aviat tindrem l'oportunitat també de gaudir-lo en directe. Així acabem el programa d'avui, però demà hi tornem a partir de les 7. De què parlem demà, David?
1: Doncs mira, avui hem parlat de l'edició 38 del Mercat de Música Viva de Vic, també dels 15 anys del Saiko, i demà parlarem de la 12a edició del Festival B, que està també a tocar.
0: Sí, sí, un festival que sembla nou, però ja comença a estar més que consolidat. Demà, el Festival B, protagonista aquí a l'Independents. Us esperem a les 7 de la tarda a ICAT.

Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals. Escoltes ICAT.

0: Casa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu, arrenca la pista de fusta. La temporada 26-27 és ja engegada i tornen els formats habituals. Avui tenim DJ convidat. Miqui Puig els plats et diu hola, com cada tarda de dilluns a dijous. A les 8 a la FM, sempre la parafernàlia sònica de 3CAT Cultura. Els teus aparells de streaming a migdia i sempre a casa. Avui el DJ convidat comença amb una proposta meravellosa aquest cap de setmana. La sala La Mirona acull un nou club d'electrònica. El club es dirà Cru. Obre amb els seus residents, obre amb la seva proposta electrònica i el gran Lucas Leiter. Però sabeu què? Ja que hem tingut DJ convidat i que venen a presentar-nos la història, serà que ells mateixos, els protagonistes de Cru, ens expliquin el per què, el com i el quan.
2: Hola, Miqui, i hola a tots els oients de Pista de Fusta. És un plaer ser avui al programa amb tots vosaltres. Soc en Sergio, de Future Electronics, una empresa amb seu a Girona, d'on, entre d'altres projectes, estem posant en marxa Cru. Cru és una nova proposta de club que tindrà lloc a la sala La Mirona de Salt, aquí a Girona. La primera cita serà el proper 18 de setembre, amb el gran Lucas Leiter com a DJ convidat. A més, aquella mateixa nit obrirem la sessió dos dels residents de Cru, en Deumo i jo mateix com a Blast Shadow, intentant construir un warm-up tan acurat com sigui possible perquè la nit tingui la coherència i la continuïtat necessàries. Cru és un projecte que neix amb l'ambició de tornar a posicionar Girona com a referent dintre del mapa de la música electrònica. Com a peça clau del clubbing, que va ser la ciutat durant els anys 90 i principis dels 2000, creiem en aquell esperit d'avantguàrdia i innovació que va definir Girona i que sabem del cert que encara hi és present. Creiem en un ressorgiment que som capaços de fer realitat conjuntament amb l'equip de La Mirona i amb tots aquells que vulguin apropar-se per viure-ho en primera persona. El concepte i el so de Cru prenen com a inspiració els clubs de referència europeus. La qualitat del sound system és un element fonamental del projecte i estem treballant per ajustar-ho i oferir el millor so possible amb l'equip L-Acoustics del que disposa la sala i amb l'ajuda dels especialistes en so de club i techno de l'empresa Volopro Audio. De manera continuada i sense pausa, els millors artistes de l'escena techno underground actual aniran passant sessió rere sessió per la nostra cabina. Volem construir així un club de referència i al mateix temps una biblioteca sonora per als clubs més exigents i hàbits d'avantguàrdia musical. El mateix 18 de setembre, durant la sessió de Cru, anunciarem la propera data i els artistes convidats que hi actuaran. D'aquesta manera, els assistents a cada sessió de Cru podran descobrir in situ i abans que ningú tots els detalls de la propera cita del projecte. Us deixo ara amb una selecció de temes que hem fet entre el Deumo i jo mateix, Blast Shadow. Una selecció pensada des de la perspectiva conceptual i sonora de Cru i construïda de menys a més, seguint la nostra manera d'entendre un warm-up i com hauria de ser la progressió musical en un veritable club de techno. La idea és anar construint l'atmosfera de manera progressiva, deixant que la música i la pista evolucionin juntes per portar els assistents a través d'un viatge sonor únic. Comencem amb el track de Filthy Drop, Crimson Solitude. Sonorització fosca i melancoliosa de la mà de 30 Drop per al seu propi segell 30D Records. Una aclaració d'intencions del que, segons el nostre parer, ha de ser l'ambientació d'un club i dels seus espais quan s'obren les portes.
3: Vespre de DJ convidat a la pista de fusta.

0: Sou en cap a la Ràdio Ingeta i avui el DJ convidat són la gent del Club Cru. Ens estan explicant com serà la seva nova proposta a partir de divendres a la Mirona, amb una selecció que anirà de menys a més, que no t'hauries de perdre ni un instant.
1: Seguim amb l'Aima Adelaide, City of Ants, editada pel segell sevillà Anult. És tecno seriós, hipnòtic i fora de tot convencionalisme. La peça perfecta per dibuixar la foscor inicial abans que el cos agafi el control.

El tercer track és de Haruka, Burning Two. Mestratge i precisió mental des del segell japonès Protection. Un tall que anticipa la línia sonora hipnòtica que ressonarà sovint a les sessions de grup.

increïble. La sessió que ens estan fent expressament per nosaltres, la gent de Cru, el club d'electrònica que a partir de divendres tindràs a la Mirona. Una llista que després hauràs d'escoltar, afegir-te i sobretot anar a córrer cuites a veure't com ells fan la música en directe. Ets aïcat a la ràdio inquieta, tornen els formats ja clàssics i avui ha tornat el DJ convidat.

Seguim amb Agonis, Machine and Logic. El tecno viu en comunitat. Des del col·lectiu suís Amencia, aquest tema és la prova sonora del suport mutu de l'underground. Precisió mil·limetrada que defineix

Arribem al cinquè tema amb DJ Nobu, Coco, des del segell Vita, una estructura minimalista que desplega una trama magnètica sense recórrer a la velocitat ni a la contundència bruta, l'eina clau per la warm-up avançat.

Com a tema número 6 tenim a Òscar Molero, Sacred Place. Un treball impecable d'Òscar Molero sobre l'experimentació polirítmica entre un clàssic 4x4, un 3x3 i d'altres formats seqüencials. En definitiva, cadències inusuals en el ritme i les seqüències purament.

0: sona Òscar de Molero. Sona una sessió de Cru al nou club de la Mirona, al nou club que Girona a partir de divendres tindrà amb una periodicitat mensual. La selecció és de Te Humo i Blanchado, els dos residents qui marquen la pauta, qui marquen la pauta d'un club d'electrònica nou fora dels circuits habituals i posant Girona un altre cop al mapa. I avui sense aquest DJ convidat, cortesia de la pista de fusta.
1: A la setena posició tenim l'artista Skyark amb el títol When It Pours It Rains, External Injections Underwater Dub. Editat pel segell Transmigration, és un exemple de com eixamplar la paleta de l'underground. Melòdic, hipnòtic i capaç de transformar l'atmosfera en qualsevol moment de la nit.

Seguim amb el tema Sailage. Masterclass de com la llum i la foscor sempre van de la mà, amb aquest fantàstic tema de Wade Garashi on la melodia et transporta directament al centre de la vista de Baez.

pugem la intensitat amb el tema Bichos Roses de l'artista Castil. Disseny sonor d'un altre planeta, el que ens porta el talentós Castil, en un tema contundent amb textures capaces de posar a prova els sound systems més potents del

I acabem amb el tema OP de Shake Shake Shake. Experimentació i industrialisme és el que ens porten els suecs, amb un nom concebut gairebé com el so d'un soroll blanc. Un track que només té sentit quan el treball del DJ ha anat construint un camí capa rere capa, portant la sessió cap a una intensitat que els clubs més experimentats saben apreciar.

0: I fins aquí la nostra selecció de temes. Espero que s'ho hagin agradat i que hàgim sabut transmetre el concepte de cru a través del techno tal com nosaltres l'entenem. Autèntic, profund, fosc i amb ànima. Moltes gràcies, Miki, i també a tots els que heu escoltat fins al final pel vostre interès en cru. Us esperem el 8 de setembre a la nostra particular pista de fusta.
1: Tenim un nou club. Tenim cru i avui ens han presentat amb un set exclusiu del que gairebé serà la seva música a la Mirona, Black Shadow i The Humo, una selecció electrònica que no t'has de perdre tant a la Mirona com avui en el nostre DJ convidat. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i això és la pista de futbol.

0: AICAT, pista de fusta.
1: Sabeu com ens agrada que passin coses a la pista, que avui hagin vingut la gent de cru? No és una casualitat, volem que la comunitat de gent que encanta, que els encanta el bany, no s'esgoti. Busca les xarxes, busca cru, busca la Mirona, busca Future Electronics, busca Luke Slater, busca Black Shadow i David Humo. Fes córrer, boca orella. La pista de fusta arriba fins aquí, a tu.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT, dedicat als cantants impuntuals, arriba l'hora del cel obert. Sí, diguem-ho clarament. En qualsevol grup, si els preguntes, si entres dins la dinàmica interna, et diran que el que costa més de suportar és el cantant. Per motius obvis, és el més cregut, el que vol ser el centre d'atracció, el que sempre li fa mal a algú, el que no es troba bé... I a més, el més impuntual. Sempre arriba tard. Tu fixa-t'hi. El bateria és el primer. Més que res perquè té una afanyada de por muntant el seu instrument. Però el del cantant ja ratlla fins a un punt gairebé insultant. Per això avui hem decidit fer un programa de cantants impuntuals en una cançó determinada. Què vol dir això? Doncs que buscarem cançons que se podien definir com falsos instrumentals. Peces que sembla que no tindran cap intervenció vocal, però que, de manera sorprenent, quan ja gairebé t'has conformat amb aquesta decisió, apareixen de manera sorpresiva.

Alone. És que ningú com el Robert Smith per crear aquests ambients i per no tenir cap pressa a començar a cantar. M'encanta això. Jo què sé, poseu el Pictures of You o aquesta meravella d'un dels grans discos de maduresa de la història del rock en general, els Songs of a Lost World. Una mostra de que un grup pot arribar a la maduresa sense perdre ni una mica de la seva genialitat. I d'això anirà el programa d'avui, de cançons on el cantant triga. Per exemple, la història del Papa Was a Rolling Stone a mi sempre m'ha fet molta gràcia. Expliquen que el Dennis Edwards, el cantant principal del grup, va arribar a la mar de content per enregistrar aquesta versió que ja s'havia publicat per The Undisputed Truth, i que el tio, bueno, doncs va dir, vinga, fotem-nos-hi, va fotre els cascos, va començar la cançó i va dir, què? Quan entro jo? No, espera't. I quan portava ja 2 minuts d'introducció, li va agafar un rampell, va rebatre els auriculars al terra i va dir, bueno, però això què és, un instrumental o canto?

Papa Was a Rolling Stone. Quina meravella. Potser el punt culminant, l'obra culminant d'un geni que es deia Norman Whitfield i que no se'n parla prou d'aquest home capaç de crear aquestes produccions gairebé en tecnicolor. Una altra peça que sembla que tingui vocació d'instrumental o que almenys no té cap tipus de pressa per arrencar són els Death Cab for Cutie, amb aquest riff de baix de I Will Possess Your Heart.

M'encanta aquesta intro, m'encanta aquesta intro de baix i aquesta cançó clarament mòrbida i obsessiva d'un home que vol posseir-te de manera completa. Aquí estem avui al Cel Obert amb cançons on el cantant triga a sortir, però nen, quan ho fa, posa la cirereta al pastís.

Where the Streets Have No Name, amb aquesta intro que va composar el The Edge, segons explica ell mateix, a casa seva, amb un estudi, jugant amb aquest delay tan característic i que ha creat el so del grup irlandès més famós que es fa i que es desfà. I si parlem de cançons que tenen introduccions generoses, que prefereix crear un ambient abans d'incorporar el seu vocalista, aquests són els Sigur Rós.

0: Sí, borrós, nen, ningú fa cançons com ell. Si vols et dic el títol de la cançó, et quedaràs igual, eh? Suefen Gelengar, que de fet hi ha l'idioma que fa servir el Bonsi, es veu que és inventat. Jo em pensava que era islandès, però què coi? Va, posa'm una pausa, que torno amb més cançons que semblen instrumentals, però no ho són.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Geografia, història i cançons que apunten a ser instrumentals, però que, de manera tardana, es regalen una interpretació com la del Dave Gilmour.

Shine on your crazy diamond. Hosti, tu, ara aquí m'he fotut un regal de conya, eh? Posar aquesta cançó sencera en un programa de ràdio. Si me n'he fumat de porros jo escoltant aquest disc. Mira, ja ho dic, com que ara tinc 63 anys, espero que la mare no em renyi. Va, doncs que acabem, no? Sí, clar, amb aquestes cançons, com que triga tant el cantant a sortir, doncs són llargues com un dia sense pa. I com que t'he dit que ningú ho sap fer més bé, això d'aquestes introduccions que van creixent i creixent i creixent, acabaré cap i cua. O sigui, amb els Cure i la meva cançó preferida de la seva trajectòria. Amb el Pictures of You, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serena, documentació. Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Aquesta setmana anirem a Mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el Mercat de Música Viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, Nota de Veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el Mercat de Música Viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT.
2: Andrea, quin llibre recomanaries a qui es vulgui allunyar dels discursos radicals i racistes sobre el fenomen migratori de l'Àfrica cap a Europa i entendre'n l'origen i els motius?
3: Doncs li recomanaria Per què no es queden a l'Àfrica, del periodista especialitzat en el continent africà Jaume Portell, un llibre de crònica periodística que investiga els factors econòmics, polítics, socials i històrics de les onades d'immigració del Senegal i Gàmbia cap a Europa.
2: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
1: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: L'escriptora francesa François Sagan es lamentava que mai tindria temps de llegir tots els llibres que volia llegir. Una tristesa a la qual ens sumem nosaltres i ben segur que també vosaltres, oients. Però des de la Piladicat estem disposats una setmana més a recomanar-vos lectures espaterrans, perquè tot i que no arribem a llegir tots els llibres que voldríem llegir, almenys dels llibres que hàgim llegit puguem dir que van ser un plaer de llegir. Avui parlarem de les novel·les Mons on trobar-te, de la Berta Creus, i Passejant amb homes, d'Anne Beattie. Entre una i altra recomanació, tindrem un debat literari i cinematogràfic sobre l'Odissea, acompanyats d'en Roger Aluja, editor de la Casa dels Clàssics, i l'experta en cinema, Charles Vega. La cirereta del programa arribarà amb el Nus i Desenllaç, el minijoc literari que fa suar com un pollastre a la senyoreta Andrea Genuart, a qui saludo ara.
1: És que sense paraules.
0: Crec que a partir d'ara, en el resum que faig al principi del programa, no diré que fem el minijoc al final, perquè t'entren tants nervis que et quedes callada, no em respons.
1: És que, no, i és que a sobre, vull dir, és el final del programa i, per tant, t'estàs jugant a que faci un programa tota nerviosa 45 minuts.
0: Però si portes dos de dos, has encertat els dos.
1: I saps què passa? Que avui la fallaré.
0: Per què?
1: Perquè és l'Ida Murphy, carinyo.
0: He de confessar que t'ho he complicat una mica.
1: Veus?
0: Vaig veure que havies encertat massa ràpidament les dues primeres vegades i dic, pues, fes-li una mica més complicat, a veure què passa.
1: És la típica lliçó aquesta de quan et confies, surt malament la cosa.
0: Mira, fem una cosa. Si en algun moment és massa pressió per tu, el que farem és invertir els papers. Tu prepares el joc i jo responc. Sí, home, sí, tant, clar.
1: Vale, la pròxima jo.
0: Vale, la setmana que ve ho prepares tu.
1: Vale.
0: La setmana que ve, que tenim una sorpresa molt bonica.
1: És veritat.
0: Quina és, Andrea? Doncs que farem el primer directe de la història de la Pila.
1: Són d'aplausos, d'ai, d'aplaudiments. No ens el posen, no ens fan cas.
0: Home, perquè si no avisem que et posin els aplaudiments, ja, no aplaudim.
1: Bueno, imagineu, vale?
0: Aplaudiments.
1: Aquí n'hi ha, això, somriures sortim, enllaunats, es diu.
0: No sortim, sé, per primera vegada de l'estudi, que ens toqui una mica el sol, i serà en un context molt bonic, en el context de la setmana del llibre en català, que comença precisament aquesta setmana, el divendres, del divendres 18 de setembre al 27 de setembre, un altre any al Passeig Lluís Companys, com bé sabeu, allà a Arc de Triomf, i cada any els números són millors, són més grans, perquè enguany tenim 98 casetes a la setmana i 282 editorials, que no està gens malament.
1: Molt bé per recordar aquests números, perquè els que pensen que hi ha gent amb poca iniciativa en aquest país, doncs iniciativa no és el que manca, precisament.
0: El món literari català, exacte, iniciativa no li falta. Li falten altres coses,
1: recursos,
0: a vegades, que són principalment recursos i una mica de suport institucional, fins i tot, et diria, però iniciativa n'hi ha molta i ens agrada molt que la setmana del llibre en català estigui tota aglutinada en un mateix espai. Aquesta edició, a més, tindrà moments molt especials, com l'entrega del Premi Difusió a Màrius Serra, molt, molt merescut, i també el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsones, autor d'obres com Figures de Calidoscopi, Les Hores Detingudes, No Tornarem Mai Més, o L'Home de la Maleta. Així que m'agraden molt aquests moments, així com especials de la setmana del llibre en català, que reconeixen figures tan importants pel que és el món literari de casa nostra, perquè és això, és que val la pena totes aquestes figures, no donar-les per fetes i que tinguin el seu dia especial i aquest reconeixement.
1: Sí, i crec recordar que també allà feien l'entrega del Serrador.
0: És possible, és que hi ha molts premis.
1: Sí, que utilitzen aquell espai, no?
0: Hi ha moltes entregues de premis,
1: sí,
0: dins de la Setmana Lliure en Català.
1: Entregues de premis, sí.
0: No les podem dir totes, però us convidem a entrar al web de la Setmana, que allà ho teniu tot detallat, i la veritat és que hi ha per triar i remenar, eh? Hi ha un munt de col·loquis, de presentacions, de podcast en directe, com el nostre, d'entrega de premis. No ho hem dit, el nostre directe de la Pila serà el dissabte,
1: això,
0: 19 de setembre, a les 11 del matí, just entrant per l'entrada de la setmana a la dreta, allà amb l'Arc de Triomf a dalt.
1: I sobretot, important, almenys pel que respecta a mi, no? Que si em voleu dur un cafè amb llet amb gel, o sigui, jo, vull dir, agraïdíssima.
0: Jo no entenc com pot ser tan penques, Andrea, que estiguis aprofitant la missió d'aquest programa per demanar a una setmana vista un cafè amb llet. De veritat, és l'última vegada que ens deixaran fer un directe, perquè tu l'estàs aprofitant perquè et portin un cafè, després diràs un entrepà, porta-me també algun llibre.
1: Després una paella... No, però vull dir, no ho sé, és com que m'he vist allà, o sigui, m'he imaginat amb el solet a les 11, un dissabte, i dic, ai, segur que no podrien agafar un cafè amb llet amb gel, és a dir, si hi ha algú tan amable, no sé, jo li dono, no sé, quan fem merchandising algun dia i una tote bag de la Pila, doncs, també també...
0: Molt bé, ho has arreglat. Ara és un intercanvi, ja no és...
1: Ara el futur.
0: Tema, no és un tema de servitud, és un intercanvi futur. Per si la setmana el llibre en català no fos suficient, Andrea, abans del 15 al 18 de setembre, es celebra també a Barcelona el Festival RIT, que és una convenció internacional de llibres i pensament contemporani que reuneix professionals tant del món editorial com del món de les revistes. Hi haurà també un munt de col·loquis sobre idees com són la frontera, la raça, la família, Palestina, tindrà convidats internacionals i que sapigueu que això del 15 al 18 de setembre se celebra a la Capella del MACBA, al Pati Manning i a la plaça de la Gardunya. O sigui, una altra cita per als amants de la literatura aquests dies a Barcelona. Però deixem ja aquests grans esdeveniments literaris per parlar ràpidament d'una notícia, Andrea, que és del juliol, però que jo quan la vaig llegir... És que quina ràbia que no hi hagi programa, que no hi hagi la Pila, perquè això ho hem de comentar en directe amb l'Andrea.
1: Però és que portem ja 3 programes, amor. Què t'ha passat?
0: Bueno, se m'han acumulat les coses, Andrea. Molt intensa la meva vida i se m'havia passat.
1: És que has tret un llibre i clar.
0: Clar, al final pues, no estic pel que he d'estar. Però finalment he recuperat aquesta notícia d'un intel·lectual de Nova York que el juliol va ser desnonat de casa seva perquè tenia massa llibres. Tu diràs, què són massa llibres?
1: Ah, sí, ho vaig llegir.
0: Són 10.000 llibres, 10.000, en un pis de 56 metres quadrats. He fet el càlcul, són 178 llibres per metre quadrat. Has de fer moltes piles per encabir un metre quadrat. Hi ha fotos, sí. De fet, tot això n'és, crec, d'un article del New York Times, i allà es pot llegir, i hi ha fotos del tio, que és molt curiós, perquè és un xaval molt jove, no et pensis una persona gran que té Diògenes, no. És un tal Mendel Uminer, de 31 anys, traductor de l'hebreu i creador d'una revista...
1: Traductor de l'hebreu?
0: Sí, ell és jueu i tradueix de l'hebreu a l'anglès.
1: No, m'ho estàs dient que han desnonat a un traductor de l'hebreu?
0: Sí, sí. No de l'hebreu, de l'hebreu, la llengua.
1: Ah, vale!
0: Hòstia, Andrea, que complicat m'ho estàs posant aquesta temporada. Ara, aplaudiments, gràcies, Dani, ara te'ls has merescut.
1: Estava flipant, que un de la breu edicions...
0: No la breu edicions editorial catalana, sinó la breu, l'idioma de certa part de la comunitat jueva. No, si hagués estat un traductor de l'hebreu, els tindríem aquí, hauríem convidat.
1: És que clar, també dic, i viu a Nova York, bueno, estava com flipant.
0: Mare meva, intentaré reprendre el fil després d'aquest incís, aquesta confusió lèxica. Els motius pel qual el van fotre fora de casa, segons el propietari del pis, és que l'inquilí manté l'habitatge en un estat de desordre extrem, permet l'acumulació exagerada de llibres a l'immoble i està creant un risc d'incendi a causa de l'acumulació excessiva de material combustible a l'habitatge. Vaja, que se li cau un piti, s'encén un llibre i tot l'edifici prendrà pel sac. Clar, amb 10.000 llibres pot passar. Per la seva part, l'inquilí, el tal Uminer, ha dit: sempre estic llegint, llegeixo per extreure en coneixement, necessito cadascun dels llibres que tinc, la meva biblioteca és el meu manual per a la vida. Doncs s'ha hagut de portar el manual a la vida a una altra banda. No sé on deu viure ara aquest senyor, però el seu piset d'abans, de 56 metres quadrats, ja no, perquè li han fotut la patada al cul.
1: A veure, vull dir, no vull ser dolenta, però jo crec que aquest home era ric i no treballava. Perquè, escolta'm una cosa, si amb 31 anys ja t'has llegit tots aquests llibres i tot, és que has gaudit de molt de temps lliure. Aquí hi ha alguna cosa falla. I vius a Nova York i estàs independitzat amb aquesta edat.
0: És un intel·lectual, que sovint el terme intel·lectual acostuma a ser un eufemisme de persona rica que es permet ser un intel·lectual.
1: Val.
0: I diria que és el cas.
1: És un lord.
0: Recordem, traductor de
1: l'hebreu.
0: Sí, per tancar el cercle, ara hauria de traduir un llibre en hebreu per l'Hebreu Edicions.
1: Sisplau,
0: i seria meravellós. Per treure'ns del ridícul que hem fet tant tu com jo. Jo per pronunciar malament i tu per entendre-ho també malament. Deixem ja aquest senyor, el senyor Uminel. Passem a la primera recomanació del programa, que crec que t'interessarà, Andrea, perquè abans de començar a dir quin llibre recomanarem i explicar-te de què va, et faré una pregunta. Tu alguna vegada has sortit amb un imbècil?
1: Totes.
0: No una vegada, eh? Totes.
1: Totes les vegades que he pogut sortir amb algú era un imbècil.
0: Has fet un repàs mental ràpid?
1: Sí.
0: No tan ràpid, realment, has estat un parell de segons pensant i sí, efectivament, totes.
1: Totes.
0: O sigui, tens experiència amb sortir amb imbècils. Doncs llavors t'hauràs de llegir el llibre que recomanaré ara, que és Passejant amb homes, de l'Anne Beattie, llibre publicat el juny en català per l'editorial Gata Maula, amb la traducció de Cristina Sagrera, que el primer que crida l'atenció d'aquest llibre és el claim que té a la coberta, que diu així: si alguna vegada te n'has anat al llit amb un imbècil o te n'has enamorat d'un, aquesta novel·la és per tu.
1: Dóna'm més, sisplau.
0: Així que sembla que és perfecte, Andrea. Sí, hi ha un match aquí literari.
1: Jo vull ja la trilogia.
0: Genovat, la trilogia de Passejant amb homes d'en Mitty. De moment tenim el primer llibre d'aquesta hipotètica trilogia, que a mi m'ha agradat molt, més enllà d'aquest claim tan cridaner i que a nivell de venda segur que els ha funcionat molt bé a Gata Maula. La veritat és que és un llibre que m'ha agradat molt perquè t'explica la història d'una universitària brillant, molt jove, que s'enamora perdudament d'un cretí que té 20 anys més que ella. A més, hi ha una mica el meló de l'edat aquí, i t'explica tot el procés, no?, d'aquesta dona, de passar a ser una noia brillant, amb un futur excel·lent, que l'entrevisten als mitjans, que és guionista documentals premiats, a convertir-se en un apèndix, bàsicament, d'aquest idiota. Un idiota que ja de primeres li promet a la protagonista que li canviarà la vida si ella li permet, i que li pot explicar totes les veritats de la vida. És que això és una red flag al·lucinant.
1: Sí, però sí que era un sectari, no? Era, o sigui, un vident.
0: Un imbècil, un narcisista, un egocèntric de manual que,
1: i
0: evidentment,
1: tant,
0: menteix,
1: sí,
0: tot el que pot mentir i més. La protagonista li pilla que està casat en un al principi. El tio diu, bueno, sí, m'has pillat,
1: una cosa, aquest home que era un estudiant...
0: És un intel·lectual, també veus? Intel·lectuals. És una mena de professor universitari que escriu reportatges, escriu assajos,
1: val,
0: i tal, i es creu
1: classes,
0: que té totes,
1: val,
0: les respostes de la vida. I la protagonista s'ho creu, no?
1: Hòstia.
0: I s'acaba convertint pràcticament en una assistenta dels reportatges d'aquest tio. El tio li diu, com estàs tan enamorada de mi, jo estic escrivint ara un article sobre ocells, ves a la Biblioteca de Nova York i busca'm informació sobre les migracions de les aus del sud dels Estats Units. I ella va allà, fa això, li dona i ella escriu el seu article. O sigui, cosa així, convertir al final a la dona en una simple assistenta del suposadament brillant gran home, no? És molt àcid, el llibre. També està molt bé, crec que no és maniqueu, no és tot blanc i negre, no és només una demonització d'aquest tipus de tios, que ho és, en part, o sigui, és un retrat realment que fa por fins i tot d'aquesta mena de ments masculines que es pensen que tot orbita al seu voltant. Però l'Anne Beattie tampoc defuig la part de... Dic culpa, però ja m'entens, la part de responsabilitat de la protagonista
1: una
0: en aquest cas.
1: Com una
0: no,
1: entitat passiva.
0: No, perquè també les amigues l'avisen, ella en molts moments és conscient de que el tio és un imbècil, però a la vegada, com està enamorada, segueix amb la mentida.
1: O segurament li compensa la fascinació intel·lectual, si és
0: sí,
1: una noia
0: exacte,
1: tan brillant.
0: Sí, exacte, hi ha fascinació intel·lectual, hi ha també una certa atracció per una persona que saps que no és idònia per tu.
1: Ja.
0: Tot això està molt ben retratat, a més es va comparant amb una relació interior de la protagonista, amb un personatge que és molt divertit, un tio de poble que va guanyant pes al llarg de la novel·la, i és curiós, no?, comparar la relació sana, més o menys idíl·lica, que tenia un poblet d'Estats Units amb això, amb un noi de províncies, i la relació així super grandiloquent, excessiva i aparentment meravellosa amb l'intel·lectual de Nova York. I et dic que és una novel·la molt divertida, rius molt... També jo la vaig llegir intentant no identificar-me amb l'imbècil en qüestió.
1: Home, seria difícil.
0: Em feia una mica de por, Imagina't que com a tio comences a llegir i dius, ah, doncs mira, jo això ho he fet. Ah, hòstia, doncs això jo ho he dit alguna vegada. Per sort, crec que no sóc aquest

0: L'Odissea està de moda. Bé, més aviat hauríem de dir que l'Odissea fa 3.000 anys que està de moda, però ara potser una mica més. L'adaptació cinematogràfica que n'ha fet el director Christopher Nolan ja ha recaptat més de 1.200 milions d'euros arreu del món des de la seva estrena. I de la mà d'aquest èxit, les aventures d'Ulisses tornen a estar en boca de tothom. Els cíclops, les sirenes, l'Hades, Circe, el taler de Penélope i la fidelitat d'Argos són tema de conversa i de polèmica. I per això mateix, avui a la Pila hem volgut xerrar de tot plegat en un debat sobre l'Odissea recitada d'Homer, l'Odissea filmada per Nolan i l'Odissea llegida per cada un de nosaltres.
1: Tenim a dos convidats de disciplines molt diferents, però per aquesta conversa absolutament complementaris. Concretament, tenim aquí asseguts en Roger Aluja i la Charas Vega Bilou. En Roger Aluja és editor de l'imprescindible editorial La Casa dels Clàssics, que en els últims anys ha publicat noves traduccions de clàssics tan importants com El quadre de Dorian Gray, Germinal de Zola, Mai del Marc de George Eliot i, per descomptat, de l'Odissea d'Homer. Tots títols de la nostra tradició literària, en el sentit més ampli de la història, traduïts amb moltíssima cura, estima i tasca reivindicativa. La Charas Vegas és moltes coses. Llicenciada en un màster de teoria del cinema contemporani per la Universitat de Pompeu Fabra, és coneguda per facetes que tenen a veure sobretot amb el contingut a xarxes. Ha treballat per Filmin, ha col·laborat amb Ràdio Primavera Sound i la podeu trobar en moltes taules rodones i espais culturals. També a xarxes té un perfil Xarcastrology on utilitza referents de la cultura pop per xerrar del teu signe del zodíac. I moltes, moltes coses més, però ara sí, Roger, Charas, passem a l'entrevista i passem a escoltar-vos, que és perquè ens morim de ganes aquí.
0: Benvinguda, Roger, Charas. Primer us tirarem una pregunta individual a cadascú i llavors ja aquí barrejarem veus i començarem el debat, que és el que realment ens interessa, però comencem pel Roger amb una pregunta que jo trobo que és molt òbvia i a la vegada molt interessant, i és per què des de la Casa dels Clàssics heu decidit fer una nova traducció de l'Odissea, en aquest cas a càrrec del Pau Sabater.
2: Bé, gràcies per convidar-nos. La Casa dels Clàssics és un projecte que és hereu de la col·lecció Bard & Meidge, que té més de 100 anys, però com a projecte de la Casa dels Clàssics en té només 7 i va començar el 2019. I vam començar la col·lecció Bard & Meidge Universal precisament amb una traducció de la Ilíada del Pau Sabater, que l'havia fet el Pau Sabater, que va ser una aposta una mica arriscada. I va ser una traducció que realment va tenir molt d'èxit, es va vendre molt i crec que va aconseguir que molta gent s'acostés a la Ilíada i la llegís per primer cop sense entrebancs, no? I que s'ho passés bé. I llavors és veritat que des de llavors molta gent ens preguntava, escolta, i no, la continuació natural seria que el Pau també traduís l'Odissea. I era una demanda que ens feien els lectors i que vam decidir fa 3 o 4 anys doncs, encarregar-li ja al Pau la traducció de l'Odissea, que era la continuació. I llavors sí que és veritat que quan vam veure que el Christopher Nolan havia de treure una pel·lícula, doncs vam pensar que seria una bona oportunitat com fer-ho coincidir precisament just una mica abans de la que sortís la pel·lícula als cinemes.
0: Jo m'he llegit fa pocs mesos aquesta traducció de l'Ilíada del Pau Sabatés. M'ha semblat magnífica. Tinc pendent l'Odissea, que ho faré de ben segur. Charas, amb tu seré més directe. T'ha agradat l'Odissea de Christopher Nolan, sí o no? O amb matisos, evidentment, no m'has de dir només sí o no.
3: Amb matisos? Tan sols amb matisos. Diria que... És que és una gran pregunta. Sí, m'ha agradat.
1: O sigui, decantes pel sí.
3: Me decanto pel sí, però amb moltíssims matisos. Uh-huh. O el no, però també amb matisos.
0: També ens has dit que la vas veure en un lloc especial, que això també rema a favor de la pel·lícula.
3: Sí, vaig veure-la a l'únic lloc que té IMAX a Barcelona, que és el Cinesa Diagonal Mar, uh-huh. I vaig tindre que esperar 4 setmanes, un més, per agafar lloc.
0: Clar, és que hi havia una llista d'espera de mesos, és veritat.
3: Havia una llista d'espera de mesos, sí. Uh-huh. Això és veritat. Sí.
1: Doncs ara entrem una mica en matèria delicada. Anem aquí a debatre i a mullar-nos una miqueta. Fins a quin punt creieu que, en general, una adaptació cinematogràfica ha de ser fidel a una obra literària? I si hi ha d'haver-hi límits, on són aquests límits?
3: Jo, personalment, crec que una adaptació és una adaptació. Per això sóc fan del Romeo i Julieta de Baz Luhrmann. Jo crec que, a més, m'agrada molt la figura de l'autor i que cada autor tingui una mirada diferent de l'obra.

0: Sí, jo tampoc no sóc purista amb això de les adaptacions, és a dir, crec que són llenguatges diferents i crec que cadascú ho pot adaptar una mica a la seva manera. Sí que és veritat que amb aquesta adaptació de l'Odissea tinc la sensació que potser el Christopher Nolan, més que adaptar, ha manipulat una mica algunes coses de l'original, que llavors és una mica quan et quedes, vaja, bastant sorprès, no? És a dir, jo vaig sortir del cinema pensant, és un Odisseu com anti-odisseic, no? O sigui, que no és que tu l'adaptis i el portis, és que gairebé és contrari a l'essència mateixa del personatge original, no? Però
1: sí, vaja, tota la filosofia grega que hi ha darrere, no?
0: Sí.
1: En alguns articles deien que tenia un caràcter americà, estatunidenc.
0: Exacte.
1: I no rescatava el caràcter antic amb els seus valors i la seva moral.
0: Sí, sí. Fins i tot et diria un caràcter cristià, no?
1: Sí,
0: amb aquesta culpabilitat i vaja, tot aquest constructe, clar, tu surts del cinema i dius, ostres, m'han agafat Ulisses, m'han agafat la història, però de cop i volta Ulisses l'han convertit en un altre personatge.
2: Sí, totalment, és que crec que la figura de Nolan només, a més, ha agafat els paisatges i ha rodat a llocs com Escòcia o Islàndia. Mm. Que això és com, mira...
1: Sí, deien que com 5 continents o 7,
2: sí,
1: una
2: sí,
1: barbaritat.
2: Sí, a lloc ocupat també ha rodat. I mira, és una opció, hi ha gent que diu que és una odissea fish and chips.
3: Sí, és una de les crítiques que he sentit més jo, que és una odissea molt poc mediterrània.
2: Molt poc mediterrània, sí.
3: He sentit crítiques que no m'ho he plantejat, però és veritat que fins i tot el color de l'aigua
2: sí,
3: del mar no és gens mediterrània, no.
2: És atlàntica.
3: És més atlàntica, sí, això, o sigui, està bé que aquesta mena de tall la gent s'hi fixi, perquè realment el que això acaba provocant és que et quedis amb la sensació que deia el Roger, no? Que al final és una odissea una mica manipulada, que has fet servir aquesta paraula que m'agrada, i ara que ja has clavat la primera estocada d'espasa, et demano que segueixis, Roger.
0: No, aviam, a mi com a pel·lícula em va agradar, eh? Simplement crec que no és una bona adaptació de l'Odissea si parlem d'adaptació. I trobo faltar molt la mediterraneïtat, i trobo faltar la sensualitat, tot això que és molt present, l'humor fins i tot, no? L'Odissea és una obra divertida, i aquesta Odissea del Nolan la trobo també molt fosca, molt iliàdica, en el sentit que hi ha més guerra que en l'Odissea, no? Tots aquells episodis de la guerra de Troia té un caràcter molt, molt, molt combatiu, que en l'Odissea pràcticament no hi és. I això, i després, clar, evidentment passa que amb alguns episodis que jo crec que alguns ens esperàvem amb moltes ganes, no? Com per exemple el del Polifem, no? Sí. El Cíclop, de cop i volta fer-lo un ésser que és incapaç de parlar, quan precisament la gràcia és la conversa que tenen a Ulisses i el Cíclop sobre
2: sí,
0: el
2: ningú. Sí, quan diu que és ningú, sí, no és
3: clar,
2: ningú, ostres, sí, això està...
0: Això vaig pensar, és quina llàstima.
2: Quina llàstima, sí.
0: També per les expectatives potser amb què anava, que eren unes expectatives altes, però...
1: Clar, però és que crec que quan vas a veure una adaptació cinematogràfica, com ja coneixes el referent, és impossible no anar-hi amb expectatives. Aquí és una trampa, no?, d'ell mateix, com a cineasta, que ens fa nosaltres.
2: Sí, que Ulissi, per a mi és molt més cercar al Batman de Nolan, i per exemple vaig veure la versió del 54 de Mario Camerini, i el Kirk Douglas és un heroi molt més simpàtic, molt més campechada, no?
0: És que és molt divertit. O sigui,
2: és molt divertit,
0: sí. És divertida, l'Odissea. No és gens fosca. Clar que hi ha episodis una mica més complicats, no? Com les matances dels pretendents, etcètera, etcètera. Però en general hi ha molta sensualitat, hi ha humor, hi ha engany, hi ha astúcia, no? I llavors tota aquesta part sí que crec que Nolan l'ha deixat de costat i s'ha centrat més en aquesta idea de la civilització, de la fi de la civilització, de la culpa primigènia, la guerra de Troia com el primer gran conflicte.
3: Clar, ara la Xara es comentava aquesta adaptació ja dels anys 50, tenim la de Nolan. Abans del programa, parlant amb el Dani, el nostre tècnic, m'ha comentat que jo no coneixia una sèrie animada de també ja fa uns anys que es diu Ulisses 31, que és com una versió galàctica de l'Odissea, que m'ha comentat que està molt bé, que es pot veure per
1: galàctica.
3: YouTube. Galàctica, sí, o sigui, l'Odissea transportada a una època galàctica, no sé si el 31 deu ser pel segle 31 o similar, i que creu que està molt bé perquè m'ha dit que és com molt fidel al que és la història de l'Odissea, el que passa és que transportada al futur. Clar, hi ha hagut tantes adaptacions, hi ha tantes opinions diferents, que al final potser la pregunta ja no és si es pot fer una bona adaptació o una mala adaptació de l'Odissea, si es pot arribar a adaptar una obra com la d'Homer. o està destinada al fracàs des del moment que intentes treure-la del vers?
1: A veure, el gest és vanidós.
2: Sí, però hi ha una cosa amb l'ambició que jo respecto moltíssim i m'agradaria que més gent agafessi clàssics i veure un Faust l'any que ve.
0: Sí. Jo la sensació que tinc, o quan vaig sortir del cinema, vaig pensar és molt difícil adaptar l'Odissea al cinema, però estaria molt bé fer una sèrie. O sigui, crec que en una sèrie, amb temps, amb capítols... crec que sí que es podria fer i bueno, des d'aquí llenço la proposta perquè m'encantaria veure una sèrie de l'Odissea.
1: Ves que jo crec que una de les grans crítiques que ha tingut aquesta adaptació és la simplificació absoluta de l'Odissea d'Homer, no? I jo com a dona puc dir, sisplau, o sigui, el que ha fet amb els personatges femenins, o sigui, estic molt enfadada.
2: Sí, Nolan sempre ho fa.
1: Sí, jo no soc una experta de Nolan.
2: És un clàssic de Nolan que no pot fer una dona amb
1: profunditat, amb complexitat.
2: És impossible. Penseu en les altres pel·lis de Nolan, sempre passa el mateix.
3: Sí, sí que és veritat que la Penélope d'aquesta Odissea és pràcticament una escultura que està allà
1: i
3: foqueta...
2: Sí, Circe, sí, total.
0: I Calipso la pinten com una terapeuta. No?
3: Sí, és veritat.
0: És una mena de... tota la part de la seducció.
1: Com una iogui guapíssima allà, que només li falta menjar-se un advocat tous.
2: És professora de pilates.
1: Sí, està una cosa molt estranya. O sigui, això m'ha enfadat particularment.
3: Clar, això ens ho dirà millor la Xares que ningú, és que Nolan és molt Nolan.
2: Nolan és molt Nolan,
3: sí. És que qualsevol pel·li de Nolan, pràcticament, o sigui, més que en la història estàs pensant que és una història de Nolan tota l'estona, i això és fins i tot capaç de fagocitar una història que fa 3.000 anys que s'explica com és l'Odissea.
2: I que encara que crec que amb l'Odissea Nolan ha sigut menys Nolan...
3: S'ha retingut una mica,
2: s'ha contingut, jo crec que s'ha contingut. Sí, perquè tot aquest joc que fa de flash-forwards, flashbacks, ho fa, però no ho fa com...
3: No excessiu, no?
2: No excessiu, sí.
1: Fa més aviat elipsis, no? Que és el que treu la complexitat a l'adaptació.
2: Sí.
0: I parlant dels personatges femenins, és una llàstima perquè l'Odissea, o sigui, si parléssim de la Ilíada, sí que és veritat que els personatges femenins són més aviat secundaris, o hi ha Helena de Troia, no? Hi ha alguna divinitat, però en canvi a l'Odissea els personatges femenins tenen molta importància, no? Penèlope, la reina dels Feacis, Arete, Calipso, Circe, Nausica, és a dir, hi ha personatges femenins potents que ajuden a l'heroi, no? O fan funcionar l'acció, o tenen la seva pròpia agència, i aquí sí que és veritat que queda tot, diguéssim, darrere d'aquest personatge traumatitzat, que és Ulisses, no?
3: Ja, també com a espectador és molt diferent anar a veure l'Odissea de Nolan si has llegit abans l'Odissea d'Homer o si no l'has llegit. Jo conec gent que ha anat a veure la pel·li sense haver llegit abans a Homer, i li ha agradat molt perquè sí que és veritat que com a pel·lícula, ostres, malgrat durar 3 hores, té un ritme bastant trepidant, passen moltes coses, és entretinguda, això és innegable. Així que, en certa manera, potser si vas verge d'Odissea a veure la pel·lícula, la veus i la sents diferent, per exemple, al Roger, que no només ha llegit el llibre, sinó que n'ha fet una tesi, que si no l'has llegit mai.
0: Sí, probablement, o sigui, bueno, sens dubte, no? L'experiència és diferent. Això no vol dir que si has llegit el llibre, jo m'ho vaig passar bé, amb la pel·lícula, és a dir, clar, anaves pensant coses, no? Però són 3 hores que et passen volant i vaja, és molt bons.
1: És a dir, tu una mica com la Xares, t'ha agradat, et decantes més pel sí que pel no.
0: Sí,
1: amb matisos.
0: Amb molts matisos, és a dir, dient que no és el que jo m'esperava i no és el que m'hauria agradat, però crec que està molt bé, i crec que també està molt bé que es doni l'oportunitat això que de cop i volta es torni a parlar de l'Odissea. No? Vull dir, tot aquest interès que genera per un llibre que és fenomenal, no? com és l'Odissea, doncs endavant, no?
1: Sí, és el que anava a dir, que es veu que des que s'ha estrenat aquesta adaptació s'han disparat les vendes a l'Odissea, els audiollibres i sobretot a la generació Z, o sigui, aquesta que té com, no?, de 20 a 20 i tants anys. I clar, jo penso, potser una mala adaptació, encara que ens enfadi, si això fa revisitar el clàssic, un clàssic que de per si ja carrega el prejudici d'inaccessible, difícil, no sé, tan atractiu com propostes de narrativa contemporània, si ja aconsegueix que aquesta gent jove llegeixi l'Odissea d'Homer, ja justifica una mala adaptació, una, totes les virgueries del Nolan, no?
0: Sí, és una mica el que deia, no? Que ostres, benvingut sigui si serveix perquè la gent doncs perdi la por als clàssics, vegi que són llibres que es poden llegir tant com els altres i que encara ens diuen coses i ens interpel·len. Per tant, per mi, endavant.
2: Sí, sí, me'n recordo una booktoker que es va fer viral perquè l'havien regalat l'Odissea. Uh-huh. I deia una cosa com mira, el llibre de la pel·lícula que està ara al cinema.
3: Mare meva. Aquí estem a favor dels booktokers, Andrea, però aquestes sí. Cosetes...
1: Home, si és booktoker, té una mica de pecat, no?, que ho faci.
2: Era un booktoker més de dark fantasy, tot, yeah. Hi ha un nichol bastant fort.
3: Bueno, es podria considerar en certs moments Dark Fantasy l'Odissea.
2: Té
3: alguns moments.
0: Especialment la del Nolan.
3: Exacte. Sí. També hem parlat abans de començar l'entrevista que darrerament no és l'única adaptació cinematogràfica que hi ha hagut de l'Odissea. Evidentment és la més sonada, la que ha tingut més èxit de públic, la que s'ha parlat més, però fa un parell d'anys o menys i tot el director Umberto Pasolini va fer la seva pròpia versió de l'Odissea, del tram final de l'Odissea. De fet, la pel·lícula es diu The Return i és des del moment que Odisseu arriba a Ítaca fins al final del poema èpic, protagonitzada per Ralph Fiennes, un altre gran actor, que ens anem a l'extrem oposat de l'Odissea de Nolan, perquè era una pel·lícula austera, on pràcticament no hi ha acció, excepte a la part final. Sembla una obra de teatre amb molts moments a nivells interpretatius i de més, que a mi personalment m'ha agradat molt, però també us comentava abans que, clar, venia de la de Nolan, una mica marejat de tot el que passa, i vaig agrair una aposta més pausada, una lectura més calmada del que és l'Odissea d'Homer. Més enllà de citar una o altra, crec que és molt interessant que es facin lectures tan diferents d'una única obra.
0: Sí, sí, i el que estava molt bé d'aquesta pel·lícula, jo també la vaig veure, abans del Nolan, la vaig veure l'any passat, que també oferia una lectura moderna. És a dir, no és que fos una adaptació, perquè al final l'Uberto Pasolini en la seva pel·lícula el que fa és presentar-te un heroi que té un estrès posttraumàtic, no? que és o Ulisses, que de cop i volta, que és una mica la mateixa tesi amb la banda de la culpabilitat que té el Nolan. Però ho fa, diguéssim, amb una sensibilitat més especial, una mica més cuidada, més petita, més austera, i jo crec que l'encerta més. A mi personalment em va agradar més aquella adaptació i vaig estar molt bé ell, tant ell com la Catherine Minoche. Uh-huh. Crec que surt també l'Àngela Molina, no?
3: Sí,
1: l'Àngela Molina?
0: Sí, fent d'Euriclea, que és la serventa vella. Vull dir, molt recomanable.
1: Que no l'he vist.
3: Que, Xares, abans m'he quedat amb molta curiositat quan has dit que eres molt defensora del Romeu i Julieta
2: del Baz Luhrmann.
3: Per què? O sigui, explica'm per què aquesta adaptació del Luhrmann et va agradar tant i, en canvi, amb l'Odissea hi ha més matisos a nivell cinematogràfic.
2: Crec que el Romeu i Julieta de Baz Luhrmann és una obra pop que és a pop, que hi ha gàngsters, hi ha armes, és, diguem-ne que en la seva estructura no vol aparentar ser una altra cosa que no és una adaptació local i per exemple, West Side Story també és una adaptació bastant ampla de Romeo i Julieta. I a mi m'agrada que es tomin decisions tan arriscades.
3: Mm-hmm. Clar, o sigui, posats a arriscar fer-ho de veritat, no,
2: sí.
3: No quedar-te a mitges.
2: Ahí està.
3: Que una mica Nolan contingut potser s'ha quedat una mica... Si el Nolan hagués dit a prendre pel sac, ja vaig amb tot...
1: Sí, vaig amb tot. De l'art cinematogràfic.
2: Sí, totalment. I, per exemple, a l'Odissea del 54, que és Technicolor, feia també una barreja més teatral, més de... Això dels anys 50, no? Del Hollywood més glamurós. I això també estava bé, era també una altra opció.
3: Doncs ja hem aixecat una estona al Nolan, que en part era l'objectiu d'aquest programa. Ara passarem a parlar dels llibres de la vida del Roger i la Xares, però abans sentirem una mica de música en euskera, que a mi sempre m'agrada.

0: Anem ja amb els llibres de la vida dels nostres convidats. Començarem pel Roger, perquè una mica ja s'intueix que és el llibre de la seva vida, amb algunes pistes que hem anat deixant durant el debat. Roger, sorprèn-nos. Quin és el llibre de la teva vida?
1: No, és que clar, quan m'ho vau demanar, per mi és l'Odissea.
0: Ara!
2: Què és l'Odissea? És un llibre?
1: Sí, clar, hi vaig dedicar la tesi, o sigui, vaig fer una tesi sobre el cànons a l'Odissea, i de fet ja hi vaig dedicar el treball de recerca a l'institut.
0: Ostres! Ja ve de lluny, eh?
1: Sí, ja
2: ve de lluny. És una obsessió adolescent, no?
1: Sí, sempre ho he trobat com, bueno, un llibre fascinant, la veritat, amb moltes coses. No sé, crec que també en català passa que la traducció de Carles Riba és molt totèmica, no? Uh-huh. I sempre era allà, i crec que la cultura catalana en general tenim una relació molt forta amb l'Odissea, especialment per aquesta traducció de Riba i per l'experiència de l'exili, que també hi va haver-hi molts poetes que van agafar la figura d'Ulisses com, uh-huh, com aquell exiliat, no? Mercè Rodoreda té sonets a Ulisses i tot això, i llavors d'alguna manera crec que aquesta influència, no, de l'obra a la nostra cultura doncs em va permear i a mi sempre m'ha agradat. Té el punt aquell d'aventura, és apassionant.
0: Clar, ara sabent això, que és el llibre de la teva vida des de l'adolescència, que vas fer el treball de recerca, més endavant fent la tesi doctoral, què ha significat a nivell personal, a nivell emocional, a nivell íntim, quasi et diria, acabar convertit en l'editor d'una nova traducció d'aquest llibre de la teva vida, de l'Odissea, i a més prologuista també, perquè hi ha un pròleg teu en aquesta nova versió?
1: Bueno, doncs ja t'ho pots imaginar. No. Molta il·lusió. Sí, és un goig. Ha estat un goig, diguéssim, treballar amb el Pau Sabater, tant en la traducció de la Ilíada com de l'Odissea, i tornar a oferir una traducció nova de l'Odissea que creus que t'està acostant al clàssic a les generacions d'avui i que funciona bé, doncs bé, i del pròleg, doncs, content, no sé, intentant estirar doncs, aquelles coses que a mi m'han interessat o que trobo que tenen interès, doncs posar-les per escrit, uh-huh, doncs crec que està molt bé.
0: Que bé. I ara passem a les xares. Si ens dius que el llibre
2: la Ilíada
0: és la Ilíada de l'Odissea, s'acaba el programa.
2: La Bíblia. Doncs és una obra molt menor que l'Odissea. Però he agafat aquest còmic, que podria haver agafat qualsevol altre, del Simon Hasselman, que uh-huh, per a mi ha sigut un autor bastant important per a la meva vida, perquè els còmics més que tenen aquesta herència del fanzine, també uh-huh, em recorda molt dels còmics que llegia el meu pare, més de Robert Crumb, els Germans Freaks i tot això, i que ho recomano moltíssim.
3: Uh-huh. I com va arribar aquest títol? No té res a veure amb l'adaptació. No és una adaptació, no? Lo de Lars von Trier, Melancolia?
2: No, no és una adaptació de Lars von Trier, no.
3: I com va arribar aquest llibre a les teves mans?
2: Doncs jo vaig estar treballant 5 anys a l'FNAC i quan estava ajudant a llibres em varen parlar bastant d'aquest noi, i després va sortir a la Resistència. És com un noi...
3: Sí?
2: Sí, que, és, uh-huh, que a més es travesteix, és molt...
3: Però és jove, que dius, un noi.
2: Sí, és un noi bastant jove, sí.
0: Ah,
2: I és... Jo recomano molt entrevistes, és de Tasmània.
3: Què dius?
0: Que guapo.
2: Sí, de Tasmània ja.
0: És que, no, o sigui, jo si l'autor o autor és d'un lloc estrany, a
2: sí,
0: mi ja m'ha guanyat.
2: Ja està,
0: si ja pot ser una merda el llibre, que si és d'un lloc estrany jo me'l compro.
3: Però si hi ha una extranjeria,
2: Diguem-ne que si als 60 estava Robert Crumb, als 90 estava més tot l'univers de Ghostwall, jo crec que als 2020 sí, està Simon Hasselman.
0: Trobo molt interessant que hagis triat un còmic, perquè realment és un gènere que a vegades no es té molt en compte, i tant ja parlo de còmic, de novel·la gràfica, com fins i tot de TVO més clàssic. Per molta gent els llibres de la seva vida són d'aquest gènere.
2: Sí. Sí,
0: jo en el meu cas particular fins i tot no seria descabellar dir que un dels llibres de la meva vida, o una de les col·leccions de la meva vida, són el Mortadelo i Filemón, que llegia com un boig quan era petit i que encara els tinc a casa guardats com un tresor. Així que està molt bé, Charas, que ens hagis portat aquest Melancolia. Pots repetir el nom de l'autor? Que no m'he quedat
2: Simon Hasselman.
0: Hasselman? De Tasmania.
3: Jo pensava que era alemany, però és que la meva intuïció ja està corrompuda.
0: Algun avantpassat alemany tindrà.
2: Pot
0: amb
2: ser,
0: aquest cognom.
2: Sí, amb aquest cognom...
0: No crec que sigui de Tasmània tota la vida. D'una illa, mira, Tasmània, com Ítaca, o sigui que amb això ja tanquem una mica el cercle i passem ja a la secció favorita de l'Andrea i meva en aquestes entrevistes, que és el Caixa o Faixa.
4: Caixa o Faixa.
0: Que, si no ho coneixeu, són dilemes. Proposem dilemes, opció A, opció B, i vosaltres, sense pensar-ho massa, dieu una o altra, vale? Fem una cosa, responeu tal com ho regi, vale? O sigui, sense ordre, no primer el Roger, després la Xara. O sigui, el primer que respongui, respon.
3: A veure si esteu destinats.
0: A vegades passa, quan fem amb dos a la vegada, que responen el mateix a la vegada i es crea un moment de connexió genial, o al revés, responen al contrari i ja tenim el debat fet, saps? Comença la batalla.
3: És com anar a penaltis, això.
0: És com anar a penaltis, sí.
3: Ho comptarem si realment som més complementaris o antagònics.
0: Doncs comencem, vale, Andrea? El primer és, qui és el vostre Ulisses? Matt Damon o Kirk Douglas?
2: Kirk Douglas.
1: Sí, Kirk
3: Douglas. És que ha sigut una mica com quan jugues al 50x15 o aquestes coses, no?, de respondre per als diners. No.
0: Per això, Kirk Douglas.
3: Bueno, no.
0: Jo he vist més convençut de les Xares que el Roger.
1: Sí.
0: Si has de dir un, és
3: Kirk Douglas. Minotaure com cap de Matt Damon, cosa Kirk Douglas.
1: No, tira pel Kirk.
0: Vinga, el Kirk ha guanyat.
3: Convertir els homes en porcs com Circe o poder generar amnèsia a partir de la flor de lotus com Calipso?
0: Quin poder us quedeu?
2: A flor d'amnèsia.
0: És que és bona, la
2: aquesta
0: flor de lotus.
2: Aquesta és molt bona.
0: És molt bona.
1: Sí,
2: també.
0: El Roger no està convençut encara.
3: Està copiant a les Xares. El que digui les Xares.
0: Vale, doncs, oblideu el que he dit, ara respondrà primer el Roger. Vale. Si ens assegurem que no diu el mateix que les Xares.
1: És que és massa ràpid per
0: mi. Ja, és complicat.
2: Perdó.
0: El que això faci és complicat. Si no has llegit mai l'Odissea, primer el llibre o primer la pel·lícula?
1: Primer el llibre.
2: Sí, primer el llibre, però això amb tot.
0: Amb tot, eh?
2: Sí. Amb tot, sempre el llibre i després a veure la pel·lícula.
0: Interessant, perquè no tothom pensa el mateix.
3: No, una crítica de cinema digui això, interessant.
2: Sí, està guai.
0: En aquest mateix programa hem tingut opinions diferents, no sé qui, però algú ens ha defensat el contrari. Sí que està bé tenir una mica de diferència.
3: Una adaptació de l'Odissea que no tingui cap mena de creativitat afegida per part del cineasta o una adaptació a l'Odissea que sigui radicalment diferent i creativa en relació a l'original?
1: Que sigui diferent.
3: Fins al punt que no s'assembli en res, sí?
0: El Roger diu diferent.
1: Sí, perquè...
2: Vinga, va.
1: No, perquè el llibre ja el tens. No? Per tant, el que és interessant és què en fas tu a partir d'això.
0: Una visió diferent, no?
1: Una visió diferent, sí.
2: Jo, a més, diria, sí, això, que és impossible fer una adaptació completament que no es passi pel teu subjectiu.
0: Mira, m'agrada molt quan les respostes del Caixa o Faixa són més intel·ligents que les preguntes.
3: Molt bé, i aquesta justament l'havia escrit jo.
0: Depèn d'aquí, però passa, fixa-t'hi, Andrea, que passa a tots els Caixa o Faixes. O sigui, sempre les persones que portem són més intel·ligents que nosaltres, que sí. Això està molt bé i també parla bé de nosaltres. I acabem el Caixa o Faixa amb una pregunta que ja li veig la cara a l'Andrea, a veure què dieu. La pregunta és així, Andrea i Marc, qui dels dos té pinta d'acabar devorat per un cíclop i qui de caure en el parany de les sirenes?
1: Jo crec que tu, el Marc de caure al parany de les sirenes i l'Andrea al cíclop.
0: Bueno!
3: Epa! Bien!
0: L'Andrea està molt contenta perquè s'esperava que diguéssim el contrari.
2: Sí, vinga, el mateix.
0: Sí, molt bé.
3: Autoestima.
0: Doncs mira que em fa il·lusió a mi que se'm menjés un ciclo.
3: És veritat que jo soc més de, també, o sigui, de, com es diu, d'entrebancar-me i aquestes coses, no, i que però també és veritat que jo soc una mica curiosa i el parell de les sirenes hagués caigut, però això vol dir que em teniu com una persona respectable. Sí!
0: Doncs mentre em lligueu un màstil, jo vaig acomiadant aquesta entrevista. Moltes gràcies, Roger, moltes gràcies, Xara. Ha estat una conversa interessantíssima sobre l'Odissea d'Homer, la de Nolan i moltes altres temes que han anat sortint. Molt contents també de conèixer quins són els llibres de la vostra vida. I res, tant l'André com jo, molt agraïts i molt contents que hagueu estat per la pila.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: I encarem ja el tram final del programa amb una segona recomanació lectora, en aquest cas per part de l'Andrea, però abans, fe d'errades, Andrea.
1: Ja trigàvem, eh?
0: Ja trigàvem. Molt ha tardat a sortir el Pilesc aquesta temporada de
1: jo crec
0: de
1: que hem de gravar una falca, eh? Perquè vindran més.
0: Vindran més.
1: Em sap greu, amor.
0: En aquest cas, són errors petitets.
1: Petitets, perdonables.
0: I que no tenen tampoc més transcendència. No Roger Aluja, és Roger Aluja, que era un problema que tu també has explicat que et trobes, que hi ha gent que en lloc de Genovart et diu Genovart,
1: sí.
0: Com si hi hagués una U davant de la G, i llavors crec que una vegada, en lloc de Chara Vega, de Charas Vega, és que és complicat.
1: Ja, he canviat la S.
0: Has posat Chara Vegas.
1: Sí, no, és Charas Vega.
0: Ja està, no passa res.
1: No passa res, és una adaptació.
0: A més, hem estat molt simpàtics amb ell i, per tant, ens podem permetre equivocar-nos una vegada amb el seu nom.
1: I tant. Seria pitjor, jo que sé, confondre Ulisses amb... no sé, amb qui podria...
0: Amb qui es pot confondre Ulisses? Amb Cristiano Ronaldo, t'imagines
1: sí,
0: dir?
1: Sí.
0: Clar, és que Cristiano Ronaldo no arribava a Ítaca. No, clar, això és imperdonable, ens hauríem de treure el programa. En aquest cas, són dos petits errors que hem solucionat, així que ja podem passar a la recomanació. Andrea, què ens recomanes avui?
1: Doncs et recomano el llibre que et vaig dir que et recomanaria la setmana passada, abans de trair-te.
0: Abans de fer-me aquella traïció tan lletja i tan bonica a la vegada.
1: Perquè tu vas dir en el guió que parlaria d'aquest llibre, i és veritat, així que males herbes no se m'enfadi. Xerro de Mons on trobar-te, de la Berta Creus. És la seva segona novel·la, perquè abans ja havia publicat Fins a l'última pedra. Ara l'explicaré una mica de què va, però li hem demanat a ella què suposa aquest llibre i respecte a l'anterior.
2: Amb un segon llibre jo sempre havia sentit allò de bueno, jo li dic el fantasma del lector que et va perseguint, no? Aquella pressió externa que tens tota l'estona. Clar, jo quan vaig començar a escriure Mons on trobar-te, que no sabia que l'escrivia perquè anava notant coses en una llibreta, va arribar un dia que em vaig asseure perquè vaig dir que tota l'estona estic donant voltes al mateix, no? I em vaig adonar que realment tot el que havia anat escrivint tenia un sentit global, tot entrava dins d'un mateix lloc. I em vaig començar a treballar el que a mi m'interessa de debò, que és la forma del llibre, perquè la història per mi al final és totalment secundària. M'interessa això, no? Els narradors, la veu, el ritme, l'estructura, tot això. I quan em vaig posar a treballar-ho realment tenia molts dubtes, perquè fins que no ho tinc clar, fins que no veig que funcionen, fins que no veig que totes les peces encaixen, sóc un mar de dubtes. I sí que aquest fantasma del lector m'apareixia de tant en tant i jo pensava, ostres, funcionarà, la gent ho llegirà bé, no ho llegirà, ho entendrà, els agradarà, no els agradarà. Però mirava com de foragitar-lo bastant per centrar-me en una cosa que jo realment volgués fer, que quan acabés pensés, això és meu, i penso que ho he aconseguit, que ho sento molt meu el que he escrit.
1: Doncs jo estic molt d'acord amb tot el que diu i sobretot amb conceptes que he anat recollint del que hem escoltat. Mar de dubtes, m'encanta, perquè la protagonista de Mons on trobar-te és un mar de dubtes. I també és veritat que parla molt de l'estil, la Berta, i és veritat que té un estil com molt atmosfèric, indefinit, d'aquest que ja pots començar a reconèixer que es tracta d'una novel·la d'aquesta autora. Així que si tenia aquesta por, ho ha aconseguit. Jo intentaré posar una mica de detall parlant de la sinopsi, i per posar el context de la novel·la, hi ha una protagonista que he mencionat abans, la Jara, i en Sebastià, que és la seva parella. Després hi ha en Carles, un amic dels dos. En Sebastià desapareix, per tant, la Jara es queda, diguéssim,
0: sola. No?
1: Anava a dir viuda, però no, jo que sé si estan casats o no, saps? Bueno, es queda sense parella, i anys després comença a sortir amb en Carles, que era amic dels dos. Llavors, clar, ja saps que les comparacions, les preguntes són inevitables, no? I tots es coneixien d'abans, i que a vegades la familiaritat doncs porta cosa bona, però també porta cosa dolenta, no? Allò que t'apropes massa fins que et cremes. És a dir, no us enrotlleu amb els amics dels vostres ex.
0: Conclusió. M'agrada molt aquesta conclusió. Important.
1: Important.
0: Hi ha gent que no ho té molt clar.
1: No, que la gent es pensarà que és la conclusió del llibre i no. Arriba un dia, vale, en què la Jara li proposa...
0: No volies aplaudiments? Doncs toma aplaudiments.
1: El nostre tècnic potser li ha passat alguna cosa semblant i s'ha sentit identificat.
0: No, diu que no. Que xerrarem
1: després amb en Dani. Arriba un dia en què la Jara li proposa a en Carles anar a la illa de Thule. Es pronuncia així? Thule.
0: Sí, sí, si tu vols es pronuncia així.
1: És que tu ets aquell geògraf.
0: No tinc ni idea, no tinc.
1: Ah, vale. Que és una illa deshabitada i sota l'administració del Regne Unit. Una illa on, almenys en el llibre, no hi ha ni un cementiri.
0: Ostres.
1: És fort, eh?
0: I què fan amb el cos?
1: Això no ho explica el llibre, però això ho podem investigar després. Que fort. Sí, sí, jo també aclaparada estic. La Hara sabia que allà en Sebastià havia estat de viatge i que no havia tornat des d'allà, no? Llavors ella també coneix una sèrie de gent que el coneixia i que, clar, li està donant informació que ella desconeixia i retorna al passat d'una forma també desconeguda per ella, no? I, bàsicament, doncs, al final doncs, és com la lluita interna d'una persona que no vol deixar anar a una persona que ha estimat i que ja no hi forma part de la seva vida, perquè arriba un moment de la novel·la, no?, que en Carles, la seva actual parella, li demana de marxar en aquella illa perquè ja no fa res, perquè se sent, no sé, aclaparat per tot, en una desídia, en un tedi, i ella intenta fins i tot provocar-se una mena de ferida com per tenir l'excusa d'haver de quedar-se a l'illa. I allà té com una mena d'aparició, conversa amb el fantasma, ara sí que apareix literalment d'en Sebastià, i diu, ostres, és que jo no et deixo marxar, però qui no deixa marxar aquí? Tu o jo mateixa, no? I a vegades doncs és aquesta pregunta de dir, algú no em deixa marxar o ets tu qui no deixa marxar a l'altre?
0: Molt interessant. Jo vaig llegir Fins l'última pedra en el seu moment. De fet, crec que vaig recomanar el llibre als experts i sí que és veritat que era una novel·la on veies que l'estil estava per sobre la història, sí, com ja la Berta mateixa ha dit, i veiem que segueix, no?, en aquesta línia.
1: Sí, és que el concepte de fantasma és travessa tota la novel·la, travessa la trama, però també travessa l'estil. I és que, de fet, et diré, jo l'estava llegint i em recordava una mica l'estil de la Roser Cabré.
0: Ah, mira, doncs companyes d'editorial i també d'estil.
1: Sí, sí, perquè són estils que, a banda de que són com molt indefinits, també doncs els agrada molt la cadència del verb, no? La rima interna, que el treballen des de molts sentits, i és que bàsicament hi ha passatges que podrien ser pura prosa poètica.
0: Que interessant.
1: Sí, i per tant és tota una experiència lectora per deixar-se endur. Aquesta cosa que a vegades dius, ostres, no entenc molt cap a on vaig, però ho estic gaudint.
0: Doncs tots aquells lectors i lectores que sou apassionats de l'estil, que sé que n'hi ha molts, teniu aquí un nou llibre que segur que us agradarà, és Mons on trobar-te, de la Berta Creus, publicat per Males Herbes. Hem parlat molt de fantasmes, Andrea, no et giris perquè darrere teu hi ha un fantasma, que és el fantasma de Nus i Desenllaç.
3: Nus i Desenllaç.
0: T'ho he dit abans, avui és una mica més difícil, Andrea, perquè no he triat un clàssic de la literatura.
1: Mira, Marc,
0: és un llibre contemporani.
1: T'estàs passant, eh?
0: Jo crec que el pots treure, vale? Comencem, va, que no tenim molt temps. I aquestes cares que m'estàs posant em fan una mica de por, així que miraré el guió i llegiré. No t'agrada viatjar? Veure món, llocs diferents als teus. El Fidel va dir que sonava absolutament terrorífic.
1: Fidel.
0: El Fidel. Hi ha un personatge que és el Fidel, que li sembla absolutament terrorífic el fet de viatjar, veure món... No. És més contemporani, bastant més contemporani.
1: Bastant més contemporani, sí. Val, he fallat a la segona.
0: Segueixo. Però és una autora, molt bé.
1: És una autora, sí. Val.
0: Has afinat bé aquí. Si ets propietari d'un tercer pis, a tot estirar pots al·legar que ets propietari d'una parcel·la de cel.
1: Què?
0: Això ja és... Hi ha un imaginari darrere d'aquesta frase. Sí.
1: Una cosa, una pista. És catalana?
0: És catalana.
1: Vale. Una parcel·la de cel. Ai! Hòstia, tio.
0: Qui sigui, ràpid.
1: Crec que Maria Climent.
0: No. Però bé, o sigui, estàs afinant. Ja t'has anat al present i sí, et puc confirmar que és una autora present, coetània a nosaltres. De fet, crec que tenim la mateixa edat. Heus aquí la història de la Diana, la reina de les vapaules i les llumaneres. Molt bé, Andrea. Segona setmana seguida que em pilles a la tercera frase.
1: Isca.
0: Com ho has sabut? Per lo de babaues?
1: La Diana.
0: Ah, per la Diana.
1: La Diana.
0: Recordaves que la Diana era la protagonista de la intrusa.
1: Era la Diana, sí.
0: Molt bé. Ostres, és que no et pillo mai. Hauré de pujar la dificultat encara més.
1: Isca, uf!
0: La resta de frases que tenia...
1: Una setmana,
0: és...
1: tinc una setmana de quedar bé amb el món.
0: La Diana va comptar fins al número exacte de la seva edat i va obrir els ulls a les panoràmiques del seu de dins i tot el que sé i tot el que et cal saber és que entraràs pel Malik. Recordem que La intrusa, sí, és una novel·la on la protagonista es fa petita, petita, petita, minúscula i entra dins del seu propi cos a través del Malik per intentar solucionar un seguit de merders interns que té. Mare meva, Andrea...
1: És que a més estic posant el llistó a la tercera pregunta, no puc baixar d'aquí, eh?
0: No, i doncs ja veuràs tu, la setmana que ve que tenim directe, que hi haurà gent mirant-te, ho farem molt més difícil,
1: no,
0: perquè la pressió es triplica.
1: Papa, sí, tant, no vinguis!
0: I tant, i tant. I amb una victòria més de l'Andrea, Nus i Desenllaç, passem ara i així al comiat del programa.
3: la pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: I, com sempre, acabem fent una recopilació dels llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Jo us he recomanat Passejant amb homes, de l'Anne Beattie, un llibre ideal si heu topat en algun moment de la vostra vida amb un tio imbècil.
1: I jo, la novel·la que tracta dels fantasmes del passat que no marxen. Mons on trobar-te, la segona novel·la de la Berta Creus, publicada a Males Herbes.
0: I per acabar, si voleu anar al cinema a veure l'Odissea de Christopher Nolan, molt bé. Però sobretot llegiu la nova traducció al català de l'obra d'Homer que ha fet en Pau Sabater per la Casa dels Clàssics. I abans de marxar, Andrea, acabo de decidir una cosa. De forma unilateral, espero que et sembli bé.
1: Ai.
0: Sortejarem un parell de llibres entre la gent que ens vingui a veure en directe el dissabte que ve, recordem, a les 11 de la setmana del llibre en català. Rebem molts llibres, nosaltres. Parlarem amb un parell d'editorials que ens els han enviat, els hi preguntarem si els hi sembla bé. I entre el públic assistent a aquesta primera pila en directe de la història, doncs ja ens empescarem algun joc per regalar un parell de llibres. Et sembla?
1: Em sembla fantàstic.
0: Molaria que haguessis dit, no, els llibres són per
1: però
0: mi.
1: Però un moment, a canvi del cafè amb llet, eh?
0: Ah, sí, no oblideu, evidentment, el cafè amb llet i unes patates braves per l'Andrea, no fos cas, que se'n anés trista cap a casa després de fer el directe. En fi, quina, ja havia oblidat la cara dura que tens, Andrea. Moltes gràcies, Andrea, malgrat tot, una setmana més, i a vosaltres també, oients, i com sempre acabarem el programa desitjant-vos bona nit, i què més, Andrea?
1: I bones lectures.
0: Fins la setmana que ve.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Aquesta setmana anirem a mercat per buscar la millor collita musical. Arriba a ICAT, el mercat de música viva de Vic. Vitamina de l'amor. Dijous 17, a partir de les 5 de la tarda, nota de veu, amb tots els protagonistes. I divendres 18, a les 9 del vespre, programa especial i el concert en directe de Mama Duixa. Viu el mercat de música viva de Vic a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Escoltes ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més, aquí a la sintonia d'ICAT FM, avui en programa especial. Programa que no el farem en dijous, que és el dia que acostumem a fer programes especials, ja que la cosa de la que us vull parlar comença justament demà, dimecres. Estem fent referència al Mercat de la Música Viva de Vic, una vegada més com punt de partida del que seria tota l'activitat del mes de tardor, trobada de professionals, un d'aquells mercats on un hi va, doncs, a descobrir coses noves i a sentir coses que desconeix i, sobretot, doncs, a compartir també experiències amb la resta de la professió. Periodistes, programadors, oficines de management, artistes i un llarguíssim, llarguíssim, etc. Heu sentit música per començar de la Marina Erlop, que serà una de les protagonistes. Com sempre us dic, consulteu la cartellera perquè hi ha molts escenaris a Vic, al Mercat de Vic. Són uns quants dies, és de dimecres fins diumenge, i jo us he volgut fer una selecció d'algunes coses que si passeu per allà no us heu de perdre. Una d'elles és la presència d'Antonio Arias.

Música de l'últim àlbum d'Antonio Arias, un disc que es diu Maulid, Mapa del Trance. Un disc frontaré, un disc que, a més que malauradament, per totes les coses que estan passant avui en dia, aquestes relacions amb el Marroc i tot el que passa a Ceuta, doncs s'ha de dir que és un disc que està absolutament d'actualitat. L'Antonio Arias, que era fundador de Lagartijanik i un dels, jo diria, referents més importants que hi ha hagut a la música de la ciutat de Granada durant tots els anys, doncs ha volgut fer un acostament entre la cultura andalusa i la cultura magrebina. En aquest últim àlbum que estarà presentant al Mercat de Música Viva de Vic, insisteixo que és un disc que està de rabiosíssima actualitat. I un altre dels que també presentarà cançons noves en aquest Mercat de Vic és Soc un Bohemio.

indicador important pels artistes catalans. Evidentment, aquest mercat de música viu de Vic, i a l'hora de buscar també sortida, concerts, a l'hora de poder trobar, doncs, bolos, que en definitiva d'això viuen els artistes. Un dia qualsevol d'agost és l'última de les cançons de Soc un Bohemio, que ja té a punt coses noves i que segurament que les podrem descobrir en aquest mercat de música viva de Vic del 2026. Sempre us dic el mateix, si us ve de gust, seguiu-nos a través d'Instagram, perquè acostumo a penjar algunes cròniques d'algunes de les coses que veiem en directe en aquests concerts, i és la manera també de que, si no hi podeu anar, doncs estigueu una mica al corrent de tot el que passa. I, com sempre, el mercat de Vic, doncs, ens ofereix coses per descobrir. Per exemple, la proposta de morir de mort.

però amb un punt d'arty realment espectacular. Així ho vam veure, recordeu que l'any passat va haver-hi canvi a la direcció del Mercat de Música Viva de Vic i que aquesta nova direcció ha introduït coses noves, una d'elles doncs molta més presència internacional i també aquestes propostes, diguem-ho així, que són descobertes que per mi valen molt i molt la pena. D'amor i de mort. I una altra proposta a seguir també per descobrir, de la qual jo en desconeixia, la seva música és Vila Redhead.

des de Portugal. Jo he dit Vila Redhead, però suposo que es deu pronunciar Villa Redhead, no ho sé, són portuguesos. I hi ha molta presència portuguesa els últims anys en el mercat, per això dels intercanvis, amb la presència també de promotors internacionals i bandes que realment val la pena descobrir. És un mercat interessant el de Portugal, molt interessant el de Portugal, i moltes vegades, encara que els quilòmetres no siguin molts, preferim portar artistes de l'altra banda de l'Atlàntic i no quedar-nos els de la vora de l'Atlàntic d'aquí, per dir-ho d'alguna manera. Noms una mica més coneguts. Aquests dos que escoltareu ara, que aquí els sentireu junts, estan actuant per separat i presentant tots dos nous projectes, la Mar Pujol i Enrio.

Els dos van fer ara fa uns mesos aquest single conjuntament que es diu Recorda o Oblida, i tant la Mar Pujol com l'Enrio, l'Enric Verdaguer, estaran presentant coses noves. Jo tinc moltes, moltes ganes, hi ha dues coses especials que tinc moltes ganes de veure en directe, n'hi ha moltes, però especialment en la presentació de les noves cançons de la Mar Pujol i una altra que us presentaré cap al final del programa. Anem amb més coses que crec que us agradaran i que també són per descobrir, imagino que per al gran públic, el cas d'Amaro Freitas.

Magnífica la música de Mauro Freitas. Ell és de Recife, de Brasil, pianista, i en aquesta ocasió a Vic el Mercat presentarà una cosa completament, jo crec que nova, que no s'ha vist anteriorment, diria que no, i és que estarà acompanyat ni més ni menys que de Momi Maiga. S'hauria de dir corista, però no perquè fa coro, sinó perquè toca la cora, un músic arrelat a Girona i que ja porta uns quants treballs realment espectaculars. Doncs tindrem la possibilitat de veure'ls tots dos junts, a Mauro Freitas, amb la seva banda i amb la col·laboració i la presència de Momi Maiga. Una d'aquestes sorpreses agradables. I dins d'aquesta presència internacional, apunteu aquest nom també perquè valdrà la pena treure-hi el cap, crec que és a la Carpa, allà al Sucre, no, al Sucre no, a l'Atlàntida, són Dressed Like Boys.

Dress It Like Boys, de les propostes internacionals, com us deia abans, per les que aposta aquesta nova direcció del mercat de música viva de Vic, a la que haurem d'estar atents i que jo crec que valdrà la pena descoberta. Per mi, el primer. I ara us diré un nom que potser més d'un no us sona, i no us sona gens, és el de Lluqui Valverde. Però és que estic convençut que l'heu vist munt de vegades a damunt de l'escenari. Escolteu-lo primer i després us explico.

Lluqui Valverde és més conegut per ser clarinetista i també saxofonista de la Ludwig Band, però des de fa temps que té una carrera en solitari. Ell, a més a més, és dramaturg, és actor. També en el seu currículum figura ser mecànic de bicicletes. Jo crec que amb la feina que té ara amb la Ludwig Band poc temps li deu quedar per arreglar bicis. I també té la seva carrera en solitari, que estarà presentant en el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta cançó que heu sentit, tan lluny però tan a prop, és de les últimes publicades per el Lluqui Valverde. I una parella que s'ha de veure sí o sí en directe. Jo crec que guanyen moltíssim damunt de l'escenari, més enllà que els seus discos són captivadors. Es fan dir l'Arannà.

l'Arenà. Són un duet format per dues dones de les quals se n'està parlant molt últimament i crec que era d'obligat compliment la programació de la Lara Magrinyà i l'Anna Sala, que són aquestes dues artistes que es dediquen a reivindicar, en certa manera, doncs, o a recrear-se en el que són els cants tradicionals de les Illes Pitiuses. Ara ho dic bé. Costa, sempre m'ha costat molt de dir això. A Eivissa i Formentera. I presentant noves cançons, com aquesta, una cançó amb Demanau en el Mercat de Música Viva de Vic. I un tipus, doncs, que segurament omplirà el Teatre Atlàntida, perquè sempre té seguidors allà on va. I, a més, està presentant cançons noves d'un àlbum que a mi m'ha semblat realment magnífic. Estic parlant de Nacho Vegas.

molta arrel tradicional també dins de la programació del Mercat de Música Viva de Vic, tot i que després al novembre tenim, no novembre no, l'octubre, tenim la Fira Mediterrània a Manresa, on també hi haurà molt més desembarcament, en aquest cas doncs Nacho Vegas utilitzant el bable en moltes de les seves cançons del seu últim àlbum, i presència del País Valencià d'un tipus que tan aviat toca al Mercat de Música Viva de Vic com ho va fer ara fa un parell d'anys en el Vida a Vilanova i la Geltrú. Estic parlant de Pep Jimeno Botifarra.

d'aquells tipus. Si aneu a Vic, acosteu-vos aquest cap de setmana a veure Pep Gimeno Botifarra, igual que bona part d'aquestes coses que us estic dient, que no són, jo crec que no arribem ni al 40% de tota la programació. El programa dura el que dura i a partir d'aquí, evidentment, no tinc temps de posar-vos-ho tot. Dit això, diguem que per mi la part més interessant és tot el que passa a l'Atlàntida, és el que passa a l'Església dels Dolors, és el que passa a la Jascava, i després a la plaça Major doncs tenim les coses més multitudinàries, on evidentment també hi ha bons artistes, però són les coses potser, entre cometes, més previsibles. Tot i que des de l'any passat es va reservar l'últim concert, el de diumenge, per concloure el Mercat de Música Viva de Vic i fer un concert com a especial. L'any passat, evidentment, havia de ser la presència dels Mishima, després de la mort doncs, del que havia estat director del Mercat de Música Viva de Vic durant molts anys, el Marc Lloret, i era el millor homenatge. I enguany, doncs, homenatge a la ciutat de Vic, ni més ni menys que amb un dels seus ciutadans il·lustres, o no, ciutadà no, perquè crec que ja no hi viu a Vic, però vaja, un dels personatges que sempre se l'ha vinculat amb la ciutat i que enguany ha tornat a estar d'actualitat després de la recuperació dels directes de l'Último de la Fila. Evidentment estic fent referència al gran, a l'enorme Quimi Portet.

No, em sembla millor manera de cloure el Mercat de Música Viva d'aquest any a la plaça Major de Vic amb un concert de Quimi Portet. Us deia fa una estona que hi havia dues coses que em feien especial il·lusió. Una era veure les noves, o sentir les noves cançons de la Mar Pujol, i l'altra, evidentment, sentir també coses noves dels Remei de Calafresca. Remei de Calafresca fan un concert el mes de novembre a la sala Rasmatàs de Barcelona, però jo espero que al Mercat de Vic ja puguem sentir coses noves d'aquesta meravellosa banda.

Francesc Oliva, sempre entra gol la vall. Ets un artista, però com te n'has adonat? Va, fem una cosa. Oliva, fot, ens vés les mans. Deixa't marxar, d'acord? ¿Vale?

Això és una de les primeres cançons de Remei de Calafresca, Aigua, Neu i la Insurrecció, que ve 2026, recreades o tornades a enregistrar en aquest 2026. Anirem acabant. Ens veiem a Vic, si esteu per allà, no dubteu a saludar, i a partir d'aquí, doncs ara em venia a la memòria que estic preparant un programa especial dedicat al rock progressiu, però des dels orígens i fins a dia d'avui. No sé si m'ocuparà una setmana sencera o què farem. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella em dona cap cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap.
1: No necessito.